0: 1 d'agost, això.
1: La paraula que defineix l'estat d'ànim de l'equip és il·lusió. Ja és la 19a edició d'aquest festival, que està consolidat com un dels més importants de la Costa Brava, i amb moltes ganes de poder celebrar els concerts, de rebre els espectadors i de viure 3-4 setmanes que tenim per davant oferint a la gent experiències úniques i experiències que facilitin un estiu més bonic per tothom.
0: El festival ja és un referent de la Costa Brava. Quin diries que és el secret, una mica, perquè continuï creixent més de 19 anys després, no? 19 edicions ja.
1: Sí, jo crec que la singularitat de Sons del Món és la combinació de diferents factors que donen molt de valor en la iniciativa. En aquest cas, és una cita que uneix música, gastronomia i patrimoni. És a dir, que a banda, diguéssim, de l'oferta musical, que com has explicat és molt potent, amb artistes de primer nivell, amb això afegim espais que donen aquest valor afegit. Per exemple, la Ciutadella de Roses, que és un conjunt monumental per aquells que no ho coneixen, que és espectacular. I a més també celebrem concerts a Cellers de la Déu Empordà, i per tant aquesta combinació entre patrimoni i música, que a més també complementem amb una oferta gastronòmica molt potent, no? I en el cas de la Ciutadella de Roses, a més, més enllà del concert principal, cada dia obrim un village on també hi ha una programació pròpia. Per exemple, tindrem a la Su, tindrem Marcos amb K, tindrem el podcast de les Guardes, tindrem en Joan Masdeu i altres artistes. I a més també aquí, per acabar la nit, o bé fem una sessió de DJ o bé fem festes temàtiques, com per exemple els Bojos pels 90, que és una festa per celebrar la música d'aquella època, o el Verano Mix, que és una festa que reivindica les cançons d'estiu, que per exemple aquest any compta amb l'actuació de l'Orna, que és la creadora de l'èxit del Papi Chulo, per exemple. I per tant, és aquesta combinació de factors que ens sembla que fa molt atractiva l'oferta per als nostres espectadors.
0: I una oferta que deies ara molt variada, i absolutament de tot. Com es fa això? Com s'aconsegueix trobar aquest equilibri entre artistes que ja estan consolidats? Parlem dels Amics de les Arts, parlem de Niña Pastori, de Sergio Dalma, de Joan Dausà, i també propostes per a públics una mica diferents, que busquen una cosa diferent que no estigui tots els festivals.
1: Sí, aquesta mena de festival, incloguet Sons del Món, té aquesta particularitat també, que té una programació molt eclèctica, no? I per tant, la idea és intentar arribar a tota mena de públics, perquè de tothom que li agradi la música, tothom que vulgui viure experiències al voltant de la música i de l'estiu, pugui trobar l'artista que li encaixa i que li agrada veure. I per tant, fa que aquesta combinació funcioni.
0: Carles Tereijo, cap de comunicació del Festival Sons del Món, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies, Maria, a vosaltres, i res, això, que la gent participi, que segur que s'ho passaran molt bé.
0: Moltes gràcies, Carles.
2: Això és Ràdio Vilasacra.
3: Què?
4: Que això és Ràdio Vilasacra.
5: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
3: Jo?
5: Queda clar.
6: I parlant d'emocions,
7: 31.

0: Aneu bé l'orella.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: És un document històric. Així transmetia el periodista Jesús Hermida a Televisió Espanyola l'arribada de l'home a la Lluna. Era el 20 de juliol del 1969. Era el segon viatge al satèl·lit de la Terra, però la primera vegada que un home posava el peu sobre el territori lunar. Ho van fer dos dels tres integrants de l'expedició, la missió Apollo 11, Apollo 11 de la NASA, Neil Armstrong i Edwin Aldrin. El tercer, Michael Collins, va romandre en òrbita i seguidament va venir allò de... És un petit pas per a l'home, però un gran salt per a la humanitat, va dir Armstrong. En l'última dècada s'ha demostrat que la conquesta de l'espai ja no va d'arribar a la Lluna ni de construir enormes satèl·lits, sí, que només són accessibles per a les grans potències econòmiques. Joan Seixas.
1: Un bon exemple d'aquesta transició la tenim a Catalunya, on s'està consolidant un potent ecosistema del sector espacial en els últims anys. És el cas de l'empresa catalana Satelliot, pionera pel que fa al llançament de satèl·lits a nivell global. La missió que duen a terme consisteix en quatre nanosatèl·lits d'òrbita baixa que formen una constel·lació que ha de permetre, d'una banda, fugir de la privatització del sector i, de l'altra, solucionar el problema de l'accés a l'internet de les coses, és a dir, a la cobertura 5G per a objectes connectats arreu del món. Una connexió que es farà servir en diversos àmbits, com l'agricultura, la logística o la prevenció de desastres naturals. Jaume Sampera, CEO de Satelliot.
2: Internet de les coses vol dir connectar des d'un contenedor refrigerat a un sensor amb una espècie en vies d'extinció, un os en els Pirineus, la detecció d'incendis, detecció de maremotos o amb boies de pesca, o sigui, coses que estan fora de l'alcance de les telecomunicacions actuals.
1: Un projecte pioner a nivell mundial que des del principi ha comptat amb el suport de la Generalitat i que exemplifica la bona salut del sector espacial català.
2: O sigui, la Generalitat sempre ha estat al nostre costat i considerem que la Generalitat sempre ha tingut una visió absolutament pionera de la importància que tindrà, que té, i sobretot que tindrà a l'espai en l'economia del futur.
1: Sant Pere, però, creu que encara s'ha de donar un pas més pel que fa a la inversió.
2: Que tal com va dir Neil Armstrong, un petit pas per un gran pas per la humanitat, tenim que fer un segon pas, que és consolidar aquestes companyies que ara són punteres, segueixen necessitant ajudes.
1: Amb les inversions tant públiques com privades que esperen rebre els propers mesos, calculen que el 2027 la seva facturació s'enfilarà fins als 500 milions d'euros i es doblarà el 2030.
3: Els caps de setmana passen coses.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
2: dofins,
1: lleons marins i el nou Adventure Splash.
2: Si estiu grans, plens d'emoció.
1: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a Marineland Punès.
3: Sabem l'esforç que suposa tirar endavant una empresa. Si és el teu cas, respira. Hi ha algú pensant en tu. A Pimec hem aconseguit que l'impost de societats vagi baixant des del 25 al 20% per a micro i petites empreses. Pimec. Descobreix el que podem fer per tu i la teva empresa.
4: La nit.
5: Avancem junts.
6: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
7: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.

0: qui actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
4: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Salutacions des d'aquest petit gran programa en el que ens agrada parlar de senderisme, d'excursionisme i de viatges, on no deixem racó per descobrir, lloc per visitar. Un petit lloc dins del mapa radiofònic, de vegades difícil de trobar, però a qui li agrada rebre visites. De nou tenim les piles carregadíssimes per tal d'explicar-vos molts llocs. Tres continguts en cada programa. Els d'avui són aquests que comencem a repassar en el nostre sumari. Un prat rodó, tapissat d'herba, centrat per un arbre solitari i encerclat per baumes i roques de color gris perla. Un petit oasi verd enmig del Montsant. És el Clot del Cirer, un dels racons més especials d'aquest massís a l'interior tarragoní. La Montserrat Solà, del Parc Natural del Montsant, ens en parla i ens proposa camins per arribar-hi a peu. També caminarem amb el Xavi Tió. Ho farem pel Vallès Occidental, al voltant de Rellinars, pel Turó de la Pòpia i la Serra de Ginebral, que destaca per unes vistes panoràmiques espaterrants de Montserrat i de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Descripció i fitxa tècnica, com sempre, característiques de la secció. I a la part final sabeu que ens agrada marxar de viatge. Avui encetem una minissèrie de dos capítols, on la nostra col·laboradora habitual, la Cristina Duró, ens enumera els 10 imprescindibles i que més la van marcar de la ciutat de Kyoto, que va ser, durant més de 1.000 anys, la capital nipona. Un camí, com veieu, amb tres parades, perquè ja sabeu que a nosaltres ens agrada més gaudir del trajecte que no pas arribar al destí. Ens acompanyeu en aquest viatge? Doncs va, que marxem. El Montsant, serra que monopolitza tot el nord de la comarca del Priorat. Santa Fora entremig de nou pobles, o més aviat hauríem de dir que els nou pobles s'hi van situar al seu voltant. I té una superfície gens desdenyable, 135 quilòmetres quadrats, amb una longitud màxima de sud-oest a nord-est de gairebé 17 quilòmetres i una amplària nord-sud que, en alguns punts, supera els 5 quilòmetres. No és la serralada més alta de les comarques tarragonines. Potser tampoc és la més espectacular, però en personalitat n'hi ha ben poques que la guanyin. Pel seu paisatge, un univers de roques arrodonides, solcades per barrancs interns, alguns congostos i una gran cinglera que la tanca pel sud, farcida de petits i vertiginosos graus. El marró i el gris dels blocs de conglomerats la fan inconfusible, però avui ens palplantem en un petit oasi rodó entre tanta pedra, el Clot del Cirer. Una de les raconades més encisadores, tranquil·les i alhora més espectaculars d'aquesta serra, com ens explica la tècnica d'ús públic i patrimoni cultural del Parc Natural del Montsant, la Montserrat Solà.
1: És un dels nostres espais més emblemàtics perquè, a més, és un accident geomorfològic que il·lustra excepcionalment els dos fenòmens que ens passen a Montsant i que li donen aquest, i que donen, caracteritzen aquest paisatge, no? Que és aquest paisatge de roques arrodonides, modelades per les erosions, però també aquest paisatge farcit de balmes i coves que caracteritzen Montsant.
0: Vist en el mapa, el Clot del Cirer es troba més encarat a la part meridional del Montsant. El nom ja ens ho diu tot. Bé, tot no, exactament. La primera part, la de Clot, sí. I és que el Clot del Cirer és, de fet, un forat. Com s'ha generat? La Montserrat ens ho detalla.
1: Un clot que s'ha format al llarg del temps, fruit de què? Doncs estem a Montserrat, és bàsicament en la part superior, és un conglomerat calcari, és un conglomerat que es dissol a partir de l'acció de l'atmosfera, no? Del diòxid de carboni que l'atmosfera, i a partir de l'aigua també. Llavors, l'aigua, quan entra en contacte amb aquesta roca, acaba provocant, podríem dir, una mena de reacció química, no? Que en diem crestificació, que és que va dissolent la roca a poc a poc, no? La va dissolent fins al punt que hi ha un moment que col·lapsa i es desfà i provoca, doncs, aquest enfonsament que caracteritza el que anomenem clot, aquesta dolina, que és el Clot del Cirer.
0: Un forat envoltat per unes parets a manera de balmes, generades també per l'acció de l'aigua.
1: L'aigua, quan s'està escolant per aquesta mena de ciment calcari, va trobant també altres tipus de roques, no? Com les argiles o les sorres. Aquí són més resistents a l'erosió, però igualment es va produint aquesta resistència a l'erosió, es va produint, va foradant i provoca aquestes balmes que també trobem al Clot del Cirer. Llavors, ens hem d'imaginar que quan arribes al Clot del Cirer entres en un clot, pròpiament el baixes i allà trobes aquest forat que a les vores, no, el contorneja una balma profunda en el qual hi trobaran, per exemple, uns bassis que s'han recuperat des del parc perquè havien estat històricament. Per què? Perquè ens trobem que en aquesta roca, que també tan rupícola, que és la Serra Major, aquest clot, fruit de l'aigua que hi corre, doncs s'ha generat una vegetació que crea un prat, un ambient de prat mediterrani que ha sigut òptim per la pastura al llarg dels segles.
0: Dèiem abans que la part del topònim clot és fidel a la realitat present. La de Cirè diríem que no tant. Cirè, de fet, vol dir cirerer. Però quan davallem aquest indret i contemplem l'arbre central situat al bell mig d'aquest prat i un altre que està situat una mica més al marge, ens adonem que no són precisament cirerers.
1: No hi trobarem cap cirerer, de fet. El que es trobaran les persones que s'hi acostin són dos noguers. La toponímia ens explica que antigament hi havia hagut un cirerer, però que ja no en queda cap rastre, al contrari. El que tenim ara són dos noguers, que és un arbre que necessita aigua, justament, i que són els que, quan s'arriba, doncs, t'acullen.
0: El clot del cirè no només és peculiar per la seva geografia física, també ha estat tocat per la petja humana. Explica la Montserrat que ha estat terreny ramader i també cinegètic, un lloc històric en ser punt de retirada de les tropes republicanes durant la Guerra Civil i lloc on els pastors pujaven durant l'estiu amb el seu ramat. Avui, bàsicament, les petjades són de senderistes. Hi ha diversos camins que hi arriben, però des del Parc Natural del Montsant ens en proposen un que està molt ben indicat.
1: És una ruta d'uns 9 quilòmetres de distància, amb un desnivell positiu d'uns 600 metres, que s'estima que es pot realitzar en unes 4 hores, per tant, és una bona sortida matinal, que surt de la Morera de Montsant, on també hi ha la seva part natural, puja pel peu de la Grallera, que havia sigut un antic camí de bas, de la manera més ràpida, de fet, d'accedir a la serra, i de fet es poden comprovar encara alguns trams empedrats en aquest camí, i quan accedeixes a la serra, dirigeixes cap al Piló dels Senyalets, que és un altre dels elements més emblemàtics de dalt de la serra i que t'orienten, és un punt geodèsic del de Montsant, i d'allà has d'anar al Pi del Cugat, que també és un arbre molt emblemàtic a Montsant, perquè penseu que amb el vent no hi ha vegetació d'arbres a Montsant.
0: Com que és una ruta circular, després de fer l'obligada aturada al clot del Cirè pròpiament, es torna pel Grau de Saltfores. I des d'un lloc anomenat el Racó de Missa, gaudirem de vistes espectaculars de la cinglera sud del Montsant. Seguint aquesta ruta, encara trobarem molts altres punts d'interès.
1: Com pot ser un mirador astronòmic, que trobaran a només sortir del poble de la Morera amb un mirador que hi ha a res a 100 metres de la Morera, o, per exemple, aquestes roques emblemàtiques que dèiem de Montsant sovint han donat formes que la cultura popular, la toponímia popular, hi ha posat nom. I aquí trobaràs dues roques que són conegudes per la gent com el rei i la reina, que recorden els símbols dels escacs, i per això han rebut aquest nom.
0: El recorregut que ens proposa la Montserrat Solà és un dels 20 que ha dissenyat el Parc Natural. Rutes que parteixen des de tots els pobles que envolten el Montsant, de diferents característiques i per públics variats. La tècnica recorda que, malgrat que les rutes estiguin senyalitzades, cal anar sempre amb tots els sentits ben desperts i amb molta precaució.
1: Montsant és una muntanya que necessites orientar-te. Evidentment, el parc té senyalitzats els itineraris, però no tenim un senyal cada 50 metres. I sempre diem que Montsant s'ha de tindre molt en compte una, anar ben equipat, amb aigua, sobretot. Estem a una terra de secà, habitualment no trobes fons on omplir la cantimplora com si estiguessis al Pirineu, per tant cal anar ben equipat, ben calçat i sobretot tindre molt en compte les condicions meteorològiques, perquè Montsant és traïdor si se't posa la boira, realment és molt perdedor, i per tant cal tindre unes mínimes garanties de que pots realitzar l'excursió.
0: El Clot del Cirè, punt destacat, doncs, del Montsant, i no pas l'únic. La Roca Corbatera, el Congost de Fregarau, el Toll de l'Ou, Escala d'Ell, els incomptables graus que remunten la muralla sud, n'hi ha per triar i per remenar. Entreu a parcsnaturals.gencat.cat, busqueu-hi el Montsant i de ben segur que trobareu i tornareu a sentir-vos atrapats per aquesta serra màgica.
2: Sendes.
0: I temporada rere temporada, nosaltres ja sabeu que ens encanta agafar, acordar-nos les xiruques, agafar la motxilla, tots els estris necessaris i posar-nos a caminar. Però per posar-nos a caminar ens han d'arribar propostes, ens han d'arribar idees, ens han d'arribar suggeriments. I en aquest programa ja sabeu que qui ens fa les idees, propostes i suggeriments és el Xavi, tio. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Molt bé, teníem ganes, de tornar. Es notava, no? Que sí?
3: Comencem temporada.
0: Però vinga, no comencem massa forts, comencem d'una manera soft, una miqueta suau, no?
3: Comencem
0: si més no pel que fa a l'esforç, a l'exercici.
3: Una passejadeta curteta, i a més, força panoràmica,
0: sí.
3: I a més, no massa lluny de Martorell. Us proposo anar cap al Vallès Occidental per anar a fer un tomb pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
0: Fantàstic.
3: I anar a pujar al Turó de la Pòpia i la Serra del Ginebral.
0: On és això?
3: És una excursió circular en sentit horari que des de Rellinars ens durà a contemplar algunes barraques de pedra seca, ens enfilarà al capdamunt del Turó de la Pòpia i encara ens durà a resseguir tota la Serra del Ginebral passant pel Turó del Gipó, des d'on anirem a buscar el camí ral de Barcelona a Manresa i després, ja de tornada, anar al coll del Gipó i llavors entaforar-nos al torrent de la Font del Bosc, d'on ens desviarem en una anada i tornada breu a contemplar el Racó, un lloc força interessant, i acabar de tancar el cercle pel torrent de l'Esbarcer. I si volem encara tindrem temps d'acostar-nos en un passeig fins a la interessant Balma de l'Andaló.
0: Mira, avui precisament parlem, no d'esbarzers, hem parlat de cirers, de cirerers, i també, doncs, de balmes, a la part inicial del programa, el Clot del Cirer, i continuem, per tant, tot i que amb una altra comarca, el Vallès Occidental, i concretament amb un punt de sortida que és, Xavi?
3: Doncs anem a començar a caminar a l'església de Sant Pere i Sant Fermí de Rellinars, que és a la part baixa del poble, a tocar de la riera de Rellinars. Hi ha un aparcament condicionat, i ens sortim cap a nord per anar a traspassar de seguida del torrent de la Font d'en Sala per una carretereta asfaltada que ens du a passar entre les cases del Givert de Vall i les Ferreres, dues antigues i grans cases pairals. Baixem a traspassar el torrent de l'Esbarzer, deixem l'asfalt i per la dreta fem uns pocs metres per una pista fins a una gran alzina surera amb una taula de pícnic a sota on hem de deixar la pista per enfilar-nos per un senderó a l'esquerra que ens puja a passar per una barraca de pedra seca, circular, molt ben conservada, amb la típica coberta amb lliris, i al poc desemboquem de nou a la pista que havíem deixat avall abans. És el camí de Carl Manel que ens va pujant suau fins a un collet sota una línia elèctrica d'alta tensió, i aquí comencem a intuir les vistes panoràmiques que tindrem perquè ja tenim al davant el Turó de la Pòpia. És encastellat, d'arenisca vermella conglomerada. D'aquí fem 300 metres més per la pista per anar a agafar un senderó per la dreta que, planejant, ens du per sobre el torrent de la Font del Bosc, per on tornarem, fins a trobar una petita careneta que s'enfila fort amb bastant de pendent al centenar de metres llargs que ens duen a l'extrem sud de la Serra del Ginebral amb un darrer tram per una petita canaleta on haurem de posar les mans al terra. Sortim en un primer mirador planer on ja veiem completament el proper massís de Montserrat. Continuem amunt fins a assolir la Pòpia, és una petita proa encastellada, i poc més enllà el Turó de la Pòpia, punt més alt del primer tram de la Serra del Ginebral. Planers, descendim una mica entre arbossos, alzines i bruc, passem un parell de cimets secundaris amb els respectius collets i anem a desembocar en una pista que ve de la propera masia enrunada del Ginebral, una masia que tenim sota nostra, amb una gran bassa rodona al costat. Aquí enfilem el darrer tram de pujada de l'excursió per anar a pujar al Turó del Gipó. És l'elevació màxima de la Serra del Ginebral i poc abans d'arribar-hi, però, ens desviem un no-re per anar a treure el cap en una petita foradada entre roques, just a sota el Turó de la Foradada. Al cap de res, assolim un altre turó i acabem d'arribar de seguida al Turó del Gipó, ratllant els 600 metres d'altura, amb vistes de 360 graus panoràmic cap a tota la paret nord de Montserrat, amb el monestir de Sant Benet i el proper Turó de l'Ermità a sota, vistes cap al Pla de Bages, amb el Ronam Salí de Sallent i el Coll Baix sobre Manresa, vistes cap a la Serra de l'Obac i Sant Llorenç del Munt, i cap a sud veiem el característic cimet del Cul de Portadora sobre Monistrol de Montserrat, veiem el Puig Ventós amb la Creu de Saba a sobre d'Olesa, i també el Turó del Ros a la Serra de Collcardús sobre Viladecavalls. Doncs contemplat tot aquest gran i superb panorama, continuem a nord un trosset de baixada fins a desembocar al camí ral de Barcelona-Manresa, que anava per la Carena. Aquí girem 180 graus i ens posem a sud per un tram a l'Obaga, humit entre un túnel de vegetació, fins a sortir al Coll de Gipó, on creuem una pista ampla per anar a entaforar-nos per un senderó estret que força dret ens baixa per un camí de mal passar per tota la capçalera del torrent de la Font del Bosc fins a desembocar força avall en una pista que seguim a sud, ja més de pla entre pins, fins en un trencall on per la dreta fem una anada i tornada per anar a veure el racó. És un lloc molt interessant a l'encreuament de dos petits torrents on hi ha les runes d'un antic molí, el racó, amb la bassa d'aigua i el rec que li duia al darrere, i amb una gran tina de rajols per elaborar vi i aiguardent, i tenim, també trobem un pou i una font, tot construït amb pedra seca. Retornem a la pista per on havíem anat baixant i la continuem aigua savall fins a trobar el torrent de l'Esbarzer, on ens desviem tres punts per anar a veure properes la barraca d'en Ramon de Givert de Baix, una balma força interessant després a tocar del torrent, i la barraca d'en Pere Baquer. I ja poc més avall anem a passar per la Font de l'Esbarzer i de seguida retrobem la gran Alzina Sorera per on hem passat a l'anada, i en un no-res arribem a l'església de Sant Pere i Sant Fermí, on tenim el cotxe, i si volem encara podem acostar-nos en una passejada fins a la gran balma de l'Andaló i allargar l'excursió un parell de quilòmetres totalment planers.
0: Doncs aquesta és la primera proposta de la temporada i, com sempre, acompanyada de la seva corresponent fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs, si visitem la Palma de l'Andaló i la fem tota l'excursió sencera, estem parlant de 10,7 quilòmetres.
0: Perfectament assumible. Desnivell.
3: 340 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Temps.
3: Posem-hi unes 4 horetes, xino-xano, per contemplar les barraques i les balmes i, sobretot, les vistes panoràmiques espectaculars.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Només d'un 1,5 sobre 5 per dos puntets puntuals, per pujar el Puro de la Pòpia i el descens des del Coll de Gipó.
0: Referències a Wikiloc.
3: Doncs trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Serra del Ginebral, la Pòpia, la Foradada i Balma de l'Andaló des de Rellinars, d'un usuari que ja ens és conegut, que es diu Tot Natura.
0: Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
3: Salut i República.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us faré un resum dels 10 imprescindibles de Kyoto.
0: Kyoto, ciutat de les més grans del país del sol naixent, prop d'un 1,5 milió d'habitants. Capital del Japó durant una pila d'anys, entre el 794 i el 1868, situada a la part central de l'illa de Honshu, la principal de l'arxipèlag japonès. Coneguda també per ser la seu l'any 1997 d'un protocol internacional per combatre l'escalfament global per les emissions de gas d'efecte hivernacle, però nosaltres la volem conèixer pel seu patrimoni monumental, molt ric, i que l'ha convertida en una de les ciutats turístiques del Japó. I en coneixerem 10 indrets. Avui els 5 primers. Kyoto, els quaderns del viatger.
4: Lloc 1. La primera parada la realitzarem al barri de Higashiyama. És un barri en el qual es troben dos dels carrers més destacats o més importants de Kyoto. Són els carrers de Ninenzaka i de Sanenzaka. Doncs bàsicament podreu trobar cases tradicionals d'estil japonès. Són cases de fusta, d'una planta. Quan hi entres són molt àmplies per dins, i ara aquestes casetes estan dedicades bàsicament al comerç. És una zona eminentment turística, però no per això deixa de tenir encant. Lloc 2. Si recorrem els carrers de Ninenzaka i de Sanenzaka de punta a punta, podrem veure que a l'inici del nostre recorregut partirem des del temple de Hokanji. Dins d'aquest temple de Hokanji destaca la pagoda de Yasaka. És una parada recurrent, ja que és un dels punts on us podeu aturar a fer una de les fotos més xules de Kyoto. Llavors, si pugem aquests carrers. Arribarem al temple de Kiyomizu-dera. És una estructura molt gran. Hem de pensar que els temples japonesos no estan concebuts com els nostres temples, és a dir, en una única estructura o construcció. Està enclavat en un recinte

0: utilitzar tècniques d'ensamblatge. En aquest complex, què més trobarem? Trobarem la cascada d'Otowa. En aquesta cascada hi ha tres brolladors i la llegenda diu que si tasses les aigües dels tres brolladors tindràs beneficis per la teva salut, ja que tenen propietats beneficioses. Lloc 3. Baixant el temple de Kiyomizu Dera, podem arribar fins al barri de Gion. El barri de Gion és un barri que està a prop del riu i es caracteritza per ser el barri en el qual es troben allotjades les geishes. Fins i tot podeu visitar un museu en el qual s'explica la seva història i les seves tradicions. Un altre cop, torna a ser una zona molt semblant a la dels carrers de Ninenzaka i Zanenzaka. Són casetes tradicionals japoneses, un o dos pisos màxim, fetes de fusta, i la veritat és que està superben conservat. Si anem caminant per aquesta zona, tal com us he dit, veureu que arribarem a la banda del riu, a la qual trobem un pont en el qual hi ha vistes molt boniques, i a part és una de les zones comercials més famoses de la ciutat de Kyoto. Lloc 4. Una de les altres visites fonamentals que cal fer a Kyoto és la del santuari de Fushiminari. És considerat el principal santuari sintoista dedicat a l'esperit dinari, la deïtat japonesa dels negocis i de l'èxit. Està format per més de 10.000 toris, que són aquelles estructures de color taronja que tenen com una mena de forma d'arcada. I cal tenir present dues coses. La primera, els toris sempre s'ha de passar per sota, mai es pot passar pel costat. I la segona curiositat, aquesta localització es va fer famosa per la pel·lícula Memòries d'una geisha. Llavors, el santuari està situat al capdamunt d'un turonet. La pujada es fa mitjançant el camí que està marcat per als toris, que creen com una mena de túnels. I la veritat és que és un paratge preciós, situat en un bosc. Un dels boscos més famosos d'aquesta zona és un bosc de bambú. I per pujar s'estima, bàsicament, gastar en fer tot el recorregut sencer unes 3 hores. Cal dir que jo no el vaig fer sencer perquè feia moltíssima calor, estàvem gairebé a 40 graus. Em vaig quedar a la meitat del camí, però tot el que vaig veure va valer la pena. Lloc 5. Un dels altres llocs que cal visitar si és que aneu a Kyoto és el carrer de Pontocho. El carrer de Pontocho torna a ser un carrer tradicional bastant pintoresc amb casetes tradicionals japoneses. Aquest carrer es troba proper a la zona del riu i també proper a la zona de botigues de la ciutat. Jo el vaig visitar per la nit i es caracteritza perquè està decorat amb els típics fanalets japonesos que tenen encesos al llarg del carrer. I en aquest carrer, així com en els carrers de Ninenzaka i Zanenzaka, trobàveu moltes botigues destinades al turisme, aquí el que trobem són molts restaurants tradicionals, en els quals podeu tastar la vedella de Kobe, que és típica del Japó, i tot i que es menja a la ciutat de Kobe, a Kyoto la podeu trobar a molts restaurants, però jo en concret aquí vaig menjar okonomiyakis, que són com una mena de croquetetes de pop, i les vaig menjar en un restaurant tradicional en el qual hi havia tatamis, havies d'entrar, havies de descalçar i menjaves en una barra.
1: Doncs s'ha esgotat el nostre temps. Tornarem molt aviat. Us saludem l'Andreu Ortega des dels botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Us esperem molt aviat per començar un nou camí, una nova ruta, un nou programa.

0: Bona nit.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdonavides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.

0: Atenció, Catalunya.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, escolta, mira, jo només volia dir que jo he parlat en el Face amb tu en plan de broma. A mi m'agrada molt sentir el vostre canal, no canviaré. Que una abraçada molt gran i moltes gràcies a tothom.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la platja, heu d'escoltar aquest poema. Quan l'escoltem, sembla que estem a la vora del mar.
4: Hola, em dic Camila Pesaque. El poema que he escollit es diu Dia de platja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha semblat interessant, ja que m'agrada molt la platja i l'estiu. A continuació, us recitaré el meu poema. Tovallola de les grosses, parasol de molt color. Ulleres, topialetes, anem a la cala major. El mar es gronxa d'onades. Les roques brillen al sol. Les gavines cridaneres, aixequem tot el vol. La sorra està molt calenta. El cel blau de tinter. Tots corrents fins a ran d'aigua, ja mi cambús el primer.
3: Gràcies, Camila, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta alegria. I és que un dia de platja i una poesia ens dona molta felicitat. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: Segur que tots hem fet un simp alguna vegada, o ens han fet o hem fet la cobra. Però això com es diu en català? No comerse una rosca.
1: No menjar-se res. Una merda.
2: No menjar-se un donut.
0: Per exemple, el pa com te'l menges?
1: En trossos.
3: Torrat.
0: Molt bé, no menjar-se un?
3: Torrat.
0: Torrat. A fer un simpa. Ho has fet mai?
1: Sí.
4: No freqüentment.
0: No freqüentment.
2: M'he fet un no pagar, he fet un...
0: Per on et colaries? Per marxar sense pagar?
2: Per la finestra.
3: Per...
2: M'he colat per...
0: A un lloc més petitet, per on passa el gat...
2: Per la gatera.
0: La gatera?
2: La gatera.
0: Colar-se per la gatera. A fer una cobra.
1: Mai ho havia pensat.
2: A fer una cobra.
0: És una paraula composta.
1: Composta.
0: Imagina't que tu li vas a fer un petó amb ella i ella va fent com així, saps? Saps?
2: Coll girat, coll apartat.
5: Va fent així, amb el coll. Què va fent? El torso.
0: Coll.
3: Torça colls.
0: Coll, al revés.
2: El coll torçat.
0: Coll torçar-se, molt bé. Estar de bajón.
2: De baixona.
1: Estar depre.
5: Estar deprimido.
0: També, de baixada.
2: De baixada.
0: I ja sabeu, déu-n'hi-do.
6: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
7: Programació.
8: Divendres 7 d'agost.
6: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
8: Dissabte 8 d'agost.
6: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, Festa de l'Escuma. Al Centre Cívic, a 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
8: Diumenge 9 d'agost.
6: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
9: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
10: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: 012, la millor resposta.
1: Recordes que en Miquel volia crear el seu propi negoci?
2: Sí, per què?
1: Doncs no ha fet falta. Reempresa l'ha ajudat a comprar-ne un que ja estava en funcionament.
0: El Centre de Reempresa de Catalunya és un servei públic que posa en contacte persones que volen vendre una empresa amb persones que volen emprendre un negoci sense haver de començar de zero. A través de més de 80 punts d'atenció a tot Catalunya, més de 150 professionals t'acompanyen de forma gratuïta en tot el procés de compra-venda. Troba't més informació a reempresa.org. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de l'Amant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
4: Quan entra pica i quan surt repica. Soc l'Eloi Grau, tecnòleg d'aliments, i això és Alerta Alimentària.

0: Benvingudes i benvinguts un capítol més a la segona temporada d'Alerta Alimentària, el podcast sobre aliments, curiositats i anècdotes picants. El picant o t'encanta o l'odies, però per què piquen els aliments? Quin tipus de picants hi ha? I per què ens agrada el picant? I al costat dels que els encanta el picant tenim el Gerard Rodríguez.
1: Hola, com esteu?
0: Per l'altra banda, l'equip de l'Antipicant, la Laura Gomà.
2: Bones!
0: I com a convidat tenim una persona genial, tecnòleg d'aliments, un gran professional, Catalín Vitka.
3: Ei, hola!
0: I vinga, sense més espera, comencem...
4: Fusionem!
0: Bueno. Cata, sabem que el Gerard li agrada el picant, que la Laura no, ens ho ha remarcat diverses vegades durant el podcast. Tu què ets? Dels que els agrada el picant o dels que no?
5: Jo, la veritat, és que us puc dir que m'encanta la sensació que em dona el picant en boca.
0: O sigui, ets del picant en boca, no el picant en gola, no?
5: Sí. Exacte.
0: Com esteu? Com us trobeu? Avui gravem de matí, espero mantenir l'energia que fem habitualment, perquè normalment gravem tarda nit, és un altre horari, avui us veig més dormidots.
1: Ui. Bé, però ben picantets.
2: Era per tu.
0: Jo crec que el picant ara ens farà despertar.
1: Vols una guindilla d'aquestes que tenim per aquí?
2: No, ja les he vist, sort que estic a l'altra banda de l'estudi, eh? No.
1: Ja te'n portarem una, no et preocupis.
2: Sí, ja, home.
1: Segur que et despertes de cop.
0: Avui tenim aquí a Màrius Catalín Vitka, tecnòleg d'aliments, un gran responsable de qualitat amb diversos anys d'experiència, a molts sectors, has tocat molts pals. Explica'n una mica quins sectors has estat, com és el dia a dia d'un tecnòleg, què és de la teva vida.
5: Bueno, gràcies, ho has explicat bastant bé, pot ser massa i tot. Primerament, gràcies per la invitació, vale? Soc tecnòleg des de l'any 2017, he estat en diversos sectors alimentaris, passant per indústries càrniques, dolços, turrons, menjar vegetarià i vegà, i acabant amb una indústria panadera.
0: Has estat a tot arreu, eh?
5: Sí, bueno, m'he mogut bastant, m'ha agradat molt veure tots els tipus d'aliments.
0: Jo trobo que és important, perquè al final, si te mou, tens un coneixement més ampli del sector.
1: A mi també m'agraden molts tipus d'aliments.
5: Ja. Pues total, què t'explicaré? Que és una feina molt curiosa, a la vegada satisfactòria, per diversos motius. Com a tecnòleg d'aliments, som els responsables de portar l'empresa pel camí de compliment de la seguretat alimentària. Uh-huh. Complir expectatives del mercat, que cada vegada són més exigents, com
0: sí,
5: ja sabeu.
0: Sí, la veritat és que sí.
5: I assegurar i formar el personal des de l'operari fins al responsable o gerència o...
0: O sigui, formant a tothom sí. Qui està involucrat, no?
5: Sí,
0: una mica en el sector.
5: Sí. I bueno, per dir en poques paraules, som els consellers de l'empresa, vale? En tema de qualitat i seguretat alimentària.
2: Els consellers, això, vamos, som la categoria presidència.
5: Sona bé i tot.
2: El departament de conselleria en el de tecnologia dels aliments.
0: Sí. El que hem parlat moltes vegades és que al final és una feina bastant sacrificada en aquest sentit, perquè tens molta responsabilitat per una banda i per una altra a vegades no és tan agraït com voldríem, no?
5: Sí, la veritat que ens hauríem de valorar una mica més.
0: Jo crec que sí. No sé si vols afegir algo més, Cata. Si no, jo vull llançar una pregunta que abans hem dit que per què piquen els aliments. Per què creieu vosaltres que piquen els aliments?
2: Per fotre.
0: Pues ahí va la cosa, eh?
2: Ah, pues mira.
1: Bueno, és un mètode de protecció que la pròpia planta.
0: Ah. Exacte, al final és un mètode, l'origen evolutiu del picant té a veure amb la protecció de la planta. Per exemple, els pebrots han desenvolupat aquest picant per dissuadir, és a dir, per a tirar enrere els herbívors que se vulguin menjar els fruits.
2: Cosa que altres no.
1: No ho porta bé aquest pebrot.
0: Clar, la sensació de cremor, aquesta sensació que ens dona el picant, és desagradable per molts animals. Però bueno, la molècula que causa el picant no afecta a totes les espècies. Per exemple, els ocells no els hi afecta.
2: Hola, què dius?
0: I per què? Perquè se mengin el fruit i després, amb la caca, dispersin les llavors.
2: Hola!
5: Hòstia, no ho sabia això.
0: És la manera de propagar la planta.
2: Sempre que vam parlant de caca.
0: Sí. No sé com ho fem, però la caca sempre surt aquí.
2: Però bueno, aquí pogués ser un ocell, mare de Déu.
0: Sí, tu ara voldries menjar pebrots picants.
1: Vols cagar semilles?
2: Llavors.
1: Bueno, m'has entès. Això no respon a la pregunta.
2: No. Jo dic de menjar coses que suposadament són picants, però si ho menges, no notes res.
1: Com cert estofat de...
2: Ah, sí, el poc picant aquell...
1: Exacte.
2: Sí.
0: Que anem a explicar l'anècdota de la Laura. Laura, explica'ns.
1: Espinacs poc picants.
2: Que era un indi?
0: Sí, vam anar
2: un indi,
0: restaurant.
2: Sí, un restaurant indi d'aquí Lleida, pues allò que demano, poc picant. I clar, el poc picant, jo crec que es devien confondre a la cuina, perquè allò poc picant no era.
1: A nosaltres, que ens agrada el picant, picava.
2: Imagina't.
0: No ens ho vam poder acabar.
2: Quan ells me diuen això, jo ja ni ho provaria, però clar, en aquell moment...
5: Bueno, suposo que també afecta les persones. O sigui, si no estàs acostumada amb aquest sabor, te costarà més.
2: Clar,
5: o...
2: a mi el que em molesta sobretot és una mica de vidilla, però molt justeta, molt justeta. Sí, però allò que te mate tota la boca...
5: Que i passa aquella sensació de cremó, així...
2: Sí, i que després no puguis disfrutar dels altres sí. aliments, jo això no ho suporto, ho sento, no.
0: Bueno, pues ja volem seguir una mica per aquest camí. Quins aliments picants coneixeu? A veure...
1: Bueno, el primer que em ve al cap és un que li va agradar molt a la Laura en un dels capítols anteriors que vam fer, que és el gochugaru.
0: Ah, el picant coreà, aquell que s'utilitza per fer el kimchi.
1: No, però parlàvem de fer kimchi. Kimchi, que porta un pols de guindilla que es diu gochugaru.
2: Gochugaru. Ah, sí, que em va agradar el nom, no, exacte, no el picant.
1: No, sí, el picant ja sé que no et va agradar.
0: I tu, Kata, quin...
5: Jo aquest no l'havia escoltat mai.
0: No, és que és, no? Molt, no, és molt concret de la cultura coreana.
2: Sí, sí.
5: Bueno, està molt bé, així tens una gran varietat de...
0: Exacte, sí.
1: De coses picants a casa.
5: Sí, també,
2: no,
5: també
2: no en teniu prou amb altres dos? Toma!
0: Ja te l'ha fotut. I tu, Kata, quin aliment picant remarcaries?
5: Bueno, remarcaria com a que m'agrada o...
0: Sí, que, bueno, els quins coneixes, quin t'agrada.
5: Bueno, conec bastant, o sigui, començant pel xile, wasabi, pebrots... Veritat.
0: Clar, pebrots de tot tipus dintre de la varietat guindilla i...
2: Sí, sí. El pebre se considera picant?
0: Correcte, sí, el pebre és picant. Sí.
5: Mm-hmm. Gingebre també.
0: Molt bé.
2: Bueno, clar. Un excés, és veritat, sí.
0: Bueno, és que hi ha aliments que són picants i que nosaltres no consideraríem picants, potser. Per exemple, la canyella té un toc picant.
2: Anda, què dius ara?
0: Sí.
2: De veritat?
0: El sabor de la canyella és lleugerament picant. O, per exemple, el rave. Importa un rave? Un ràbano? El ràbano també és picant.
2: Anda, mira.
0: El que passa és que nosaltres notem primer la marca i ja el classifiquem com a amarg, però és amarg, picant.
2: Bueno, també t'he de dir que depèn del nivell de tolerància del picant, perquè val 3-2, ja porteu, vamos, un llindar superior.
0: Però ha anat creixent amb el temps, eh? Sí, jo abans me picaven moltes coses i ara
2: per
0: ja...
2: Per això, això, bueno. Sí.
5: Sí, suposo que t'acabes acostumant, no?
0: Sí, jo crec que fas la tolerància. És
1: jo hi va una temporada que em va donar molt per cuinar coses coreanes i tot porta picant. Llavors hi va arribar un punt que vaig voler fer unes braves a casa, no sé què, i vaig voler fer la salsa brava, així, pues, maionesa, ketchup i tabasco. Vaig tindre que ficar dos dits el pot de tabasco i començava a notar el picant.
2: Ah, mira, el tabasco no l'havíem dit també com a picant.
0: Sí, bueno, al final el tabasco és com una mica un derivat, com totes les salses braves i així, és pasta de guindilla o guindilla triturada, pols de guindilla, barrejada amb vinagre normalment. Llavors, bueno, no tots els picants, hem dit que no tots són iguals i no tots són deguts al mateix compost. Anem a comentar-los una mica. Per exemple, el xile o el bicho, la guindilla, és el primer picant que ens ve al cap a tothom.
2: Sí, güey.
0: Exacte. El primer pebrotet vermell típic i tòpic que pique. Llavors, el responsable del picant és la capsaïcina. ¿Vale?
1: Això, el que portem de capítol pensant en quin era el compost i jo sé que porta fes, però no sé què.
0: Pues aquest compost s'uneix als nostres receptors de dolor, ¿vale? O sigui, el picant al final no és un gust, és una sensació, i provoca la sensació de calor, cremor, com si ens estiguéssim cremant la llengua. És un irritant natural pels mamífers, però com hem dit, als ocells, per exemple, no els afecta.
2: Però que és algun element dintre de lo que tenim a la boca o algo, de la llengua?
1: El picant és dolor.
0: Correcte, o sigui, al final la molècula, la capsaïcina que porta el pebrot, porta aquesta molècula, s'uneix als receptors TRPV1, ¿vale? Que estan a la nostra pell.
2: Sembla molt informàtic. Que això.
1: Pues a mi no em sona, eh?
5: Tot té connexió.
0: Exacte,
2: ah,
0: sí.
2: Bingo!
0: Ah, i es troben a tota la pell, però sobretot a les mucoses, al nas, a l'anus, a les parts íntimes i a la boca. Per això, si toquem mai una guindilla, sobretot renteu-vos les mans abans d'anar a fer pipí, perquè si no, vale, us picarà també allà baix, vale?
5: No volem això, eh?
0: No volem pas. No m'ha passat mai, però conec un cas proper que va estar tallant guindilles i va estar encurtint guindilles i després van a fer pipí i clar, al tocar-se la titola pues... Sí, aquest va ser el crit, exacte, aquest va ser el crit que va fer. Llavors, bueno, al unir-se amb aquests receptors el nostre cervell rep una sensació de calor, una senyal de dolor, i encara que en realitat no hi hagi aquest canvi de temperatura o aquesta calor. Però bueno, aquest és el més típic. Un altre que ha comentat la Laura és el pebre negre, que aquí, aquest no porta capsaïcina, porta piperina.
2: Que xulo!
0: Clar, de pebre, piperina. Després, el gingebre, com havia dit molt bé el Cata, porta el gingerol. Gingerol. Ja veieu que no se maten gaire amb els noms dels compostos.
2: No,
5: és molt senzill això.
2: Són intuïtius.
0: Però bueno, el gingebre té una sensació molt diferent que els altres. Per exemple, per començar, té uns compostos més aromàtics, és més floral, és més... Molta gent ho relaciona amb gust a sabó, diuen gingebre sabó, i té una sensació d'un picant més fresc. És diferent, vale. No és tan calor.
2: El gingebre és com el que posen el de color rosa al costat del wasabi?
0: Sí.
1: Allò és gingebre.
0: El que passa és que aquell
1: és encurtit.
0: Encurtit, correcte.
2: Ah, anava a dir, perquè aquell és colònia pura per mi, eh?
5: Sí, sí, bona.
1: Jo és un sabor que ha crescut en mi, eh? O sigui, m'ha anat agradant amb el temps. Abans no m'agradava gens.
2: Jo no puedo.
1: I ara és, bueno, està bé.
5: Jo realment pensava que era un tros de paper papat amb algo.
1: Mullat, per rentar-se les mans.
5: Amb alguna colònia per
2: fer bonic.
3: Toallites
5: per fer bonic, sí.
0: Un picant que no heu comentat vosaltres és la mostassa.
2: És que no n'acostumo a consumir.
0: Bueno, molta gent també no el considera picant, el considera més àcid perquè es barreja amb vinagre i coses així. Però bueno, porta un compost que és l'isotio... Ara me mataré aquí. Isotiocianat,
2: vale?
0: Que produeix aquesta sensació de cremor al nas. Més al nas i a la gola. No és un picant tan en boca. L'all...
1: És els picants cabrons.
0: Sí, és un picant cabró, el que passa és que està molt diluït. Després tenim l'all i la ceba.
1: És picant.
0: Clar, és picant. Quan notes la irritació a la boca, és la sensació aquesta de dolor, però estem molt acostumats. I a la que cuines, perd l'efecte aquest de picant.
1: On més se nota, per exemple, amb el tema de l'all és l'allioli. Si fiques més allets, més picant
0: pique més, quede. Correcte.
2: Vale, sí, és veritat.
0: Llavors, això és degut a l'alicina. All, alicina, un altre cop. Bueno, especialment quan es tritura o es mastega en fresc, pues té un picor subtil i bastant penetrant. Vale?
2: Qui se'l mengi, Mossades?
0: Jo.
2: Oh!
0: Wow. M'agrada molt l'all.
2: Sort que no ets un...
1: Però no és l'única persona que conec que se menja l'all a Mossades, eh?
2: Però home, jo conec algú que se menja la ceba a Mossades.
5: Sí, això t'ho anava a dir.
0: Com una poma, no?
2: Sí, literal.
5: Sí, sí, sí. Inclús havia sortit amb alguna pel·li o així.
2: Oh, sí,
1: Dios. Sí, haver-ho vist per la tele, però...
5: En canvi de poma, pues, se menja una ceba.
0: La ceba, igual que l'all, té l'alicina, però a més té altres compostos sulfurats, que l'all també en té, però en té menys, i que són els que ens fan plorar quan tallem la ceba. O sigui, la ceba te provoca dolor a la boca, te fa plorar.
5: A mi m'encanta aquesta
0: sensació. És una dominatrix. T'agrada que te dominin i te facin plorar. I bueno, i per últim tenim el wasabi, que com la mostassa també té l'isotiocianat.
2: Ole!
0: Però el seu picant es caracteritza per una sensació que afecta a les vies nasals i a la gola. És allò que notes el picant aquest tan fort que te fa tancar els ulls, però bueno, que marxa molt ràpid. No queda tan fort. O sigui, no és un picant que dure tant com una guindilla, per exemple.
2: És que sou massoques, eh?
1: A mi amb el wasabi me ve al cap un vídeo que hi ha d'una nana petita, que deu tindre com any i mig o dos anys.
2: Ai, mare de Déu.
1: I està capficada de que vol provar el wasabi. I la mare agafa un palillo de, de menjar xinès, mulla la punta, però res, res,
2: sí?
1: I li posa dins de la boca. I veus que la nana se queda així, super sària, i fa...
5: Coneixia la sensació, eh?
0: Sí, jo crec que es va quedar al·lucinant, en plan, ajuda...
5: Totalment, eh?
0: Així, llavors, d'aquests picants, quin consideraríeu que és el vostre favorit?
1: Jo és que m'agrada el picant. Jo crec que el del xile, els bitxos, pebrots picants i tal, m'agrada molt.
0: El tradicional. I tu, Cata?
5: Jo sóc de sensacions fortes i llavors triaríem més el wasabi.
0: Ets wasabi, tinc wasabi.
1: Jo és que el gust del wasabi com a tal no m'agrada gens.
0: Bueno, jo he dit que l'all m'encanta, el gust, però com a picant me quedaria també el xile.
5: No és tant el gust, sinó per la sensació que em dona en boca.
1: Ja, però el gust no...
2: Bueno, hi ha qui ho busqui pel sabor i hi ha qui ho busqui per l'experiència.
1: Sí.
0: Clar.
1: Però per això el wasabi jo no el triaria, però perquè no me'l menjaré, no m'agrada.
5: Imagina't menjar-te un sushi sense wasabi. És soso, però...
1: No, jo me menjo el sushi sense wasabi.
5: En sèrio?
1: Sí.
2: Jo prefereixo el soja.
0: Bueno, penseu que normalment el sushi, quan el preparen, ja li fiquen una miqueta de wasabi dintre.
2: Però al costat.
0: A dintre. Entre l'arròs i l'alga, normalment porta una mica de wasabi. No sé si aquí a Espanya ho fan. Però l'original sí.
2: Ah, anava a dir, perquè si no a mi me l'han colat superbé, eh?
0: Sí, sí.
2: Però bueno.
0: I tu, Laura, què et quedaries?
2: Home, a veure, no, d'aquesta llista cap.
0: El pebre.
1: El gingebre.
2: Bueno, va, per les infusions, t'ho compro. Anava a dir, però com m'has sorprès abans que has dit lo de la canela, pues home, mira, aquesta m'agrada.
1: No compte.
2: Bueno, pues ja m'agafo el gingebre, va, perquè em faig infusions, però poca estona, perquè si el deixes allí remullant, acaba picant, llavors, pues, una miqueta.
0: Bueno, al final la cuina és com un joc i l'important és anar variant, anar experimentant i veure què ens agrada i què no.
1: Doncs ara sí que toca un joc. La secció de les preguntes, que com ja sabem, ara és més complicat que mai, perquè continuem amb...
4: La

0: Com ja sabeu, cada capítol fem una pregunta pels oients amb diverses opcions per triar. Aquesta temporada tenim 4 possibles respostes, A, B, C i D. Així, les oportunitats d'encertar són més baixes. La solució la diem al final del podcast i també ens podeu seguir a les xarxes socials. A Instagram com @alertaalimentaria amb dues A's i Twitter, l'actual X, com @alimentariapod, on pengem moltes enquestes i preguntes com aquesta.
1: I la pregunta d'aquest capítol és: què vol dir que en un líquid hi ha 25 graus brics?
2: I les possibles respostes són 25 grams de sucre i 75 grams d'aigua, és a dir, 100 grams en total, 25 grams de sucre i 100 grams d'aigua, és a dir, 125 grams en total, la C, 25 grams de sucre en 100 mil·lilitros de dissolució, o la D, la A i la C són certes.
0: I empezamos.
3: No, a mi, jo, uf.
2: Cata, bueno. Tu espera't a opinar l'últim perquè tu tens més coneixements que el resto. Graus brics, aquest és un concepte que potser us sonarà a xinès.
0: Pues sí, perquè no l'havia sentit mai.
3: Jo aquest tampoc em sona gens.
2: Els graus brics, al final, s'indiquen per a saber la quantitat d'un solut.
0: D'un què?
2: Un solut, el que hi ha dissolt. I a la dissolució està formada per un dissolvent i un solut.
0: Ai, per favor.
4: Quan tu fas una barreja, per exemple, d'aigua amb sucre, pues seria el sucre, la quantitat de sucre que hi ha en aquella solució d'aigua.
0: Aquest exemple m'agrada més. Gràcies.
2: Bueno, gràcies. Jo he explicat la part tècnica i el Cata us ho ha mastegat.
0: Clar, és que estem aquí perquè ens ho masteguin, home.
2: Bueno, volia fer la primera introducció científica. Llavors,
3: jo diré que la A, perquè m'agrada que el total sigui 100, i perquè la C, bueno, tu primer dis tu i després jo dic la meva lògica sobre la C.
0: Mira, jo diré la D, així ja, guaita, A i C són certes, i a prendre pel sac.
3: Jo crec que no, perquè la C te diu 100 grams de dissolució, no d'aigua.
2: Mil·lilitros.
3: Bueno, que total, que pose 100 mil·lilitres de dissolució. Llavors, la dissolució com a tal ja porta sucre.
0: Però la dissolució es fa amb un líquid.
3: Sí, però aquella dissolució ja porta sucre. Llavors són 25 grams de sucre més els que porti la dissolució.
0: Però la dissolució és líquid.
3: Jo dic la A.
2: El Cata s'està pixant de riure.
4: Bueno, ja està bé que hi hagi un debat aquí.
2: Aquí hem generat debat científic.
4: Clar, ja està bé,
0: Dintre del desconeixement, pues, la això nostra manera d'interpretar.
3: Com si et fas un té i en aquell té hi fas més té. Ja porta té.
0: Ja, però està dissolt amb un líquid.
3: Però llavors no és el mateix que la A, que sí que són 100 mil·lilitres d'aigua. Són 100 mil·lilitres d'aigua i sucre.
0: Ai, bueno, total. És igual, mira, jo no me sacaràs d'ahí la A i la C, punto.
4: Aquí entrem en coses abstractes, eh?
3: Sí. Jo m'estic entenent, si no manteneu vosaltres és problema vostre.
0: Ai.
2: Bueno, Cata, en quines indústries creus que s'utilitza això més?
4: Bueno, jo crec que amb tots els de sucs, de llet...
2: Clar, és molt important per veure la quantitat de sucre que té la fruita, per veure si està prou madura, per exemple.
0: Wow.
2: Llavors s'utilitzen els graus brics, és una cosa que s'utilitza també molt a la indústria hortofrutícola, també. És això.
0: Brics, eh? No, amics, no brics de l'envàs.
3: No, amics, amics.
0: Brics, B-R-I-X. Exacte, brics, però la pronunciació és similar a brics de suc. O
2: correcte.
0: De llet o per la...
2: Vale. Vols guardar-te pel final, tu, per sí, dir sí. La resposta?
0: Sí, sí, perquè per la cara que ha fet, els oients no ens veuen, però per la cara que ha fet ell ja la sap. Així que, xitón, i ja està. Però bueno, molt bé, molt bé. Tot seguit tenim...
5: L'entrevista a l'artista!
2: Bueno, Cata, què tal? Estàs preparat per les preguntes ara sí, de debò, enfocades a tu?
4: Bueno, pues ho intentarem.
2: Hem vingut a intentar-ho, no?
4: Sí, no.
2: Bueno, farem una sèrie de preguntes ràpides per conèixer una mica més el teu món, que és el Cata de veritat, i anem a conèixer el Cata verdader.
0: Oi, oi, oi, oi, que profundo!
3: El Cata, Cata.
0: Catem el Cata.
3: Exacte. Ui, Laura.
2: La primera pregunta la fem a tots els convidats, que és: què menges per esmorzar?
4: Jo... soc molt de fritada francesa amb formatge.
0: Oh. Uau, un esmorzar salat.
3: Sí, jo estic d'acord amb els esmorzars salats, però quin pal fer-se la truita de bon matí.
4: Uf. M'encanta.
3: No, sí, a mi menjar-me-la també, però el moment de fer-la el porto malament.
4: Pues no sé.
3: I mira que es cou ràpid una truita, però...
4: Sí, sí.
2: I per acompanyar què fas? Suquet? Una torrada? O...
4: Una torradeta. No soc molt de dolç, eh?
2: Vale. I un cafè?
4: Sempre.
0: Sempre. Sol, amb llet?
4: Amb llet, amb llet.
2: Bueno, això un esmorzar, l'ou porta molts nutrients i és un esmorzar bastant complet.
0: No,
2: faltaria algo de fruita, però bueno.
4: Sí, bueno, la fruita la faig per dinar. La faig de postre.
2: Molt bé. Tu consideres que la gent gent té prou coneixements sobre seguretat alimentària?
4: Penso, bueno, que cada vegada la cultura de qualitat s'està integrant més a la nostra vida quotidiana, vale?
2: A nivell de carrer, no?
4: A nivell de carrer, sí.
0: Fora de lo que és la indústria.
4: Sí, correcte. I que, bueno, pues, com ja sabeu, l'alimentació és un punt molt important per a la nostra salut.
2: Sí, la veritat és que sí. Jo penso que la gent ara cada cop hi ha més programes de televisió que en parlen. Els programes de cuina ja no només parlen de cuina, sinó que també parlen una mica de nutrició o de tenir les coses ordenades, de netejar les superfícies.
0: La neteja...
3: La gent continua fent unes bajanades.
2: Això sí, això és veritat.
3: I la gent veu els programes de tele, per exemple, quan vas sortir tu explicant el tema de no trencar la closca de l'ou, doncs
0: el mateix plató en el remenes.
3: El mármol, així, sinó trencar-ho a part. I hi ha molta gent que diu, però és que tota la vida s'ha fet així.
0: Sí, és veritat.
2: Això és veritat. Però bueno, jo entenc que el punt del Cata de que des d'un punt de vista de que la gent coneixia zero a conèixer una mica, ja és un gran avenç.
4: Exacte.
0: A començar a descobrir tot una mica, inclús amb aquest podcast, tu i jo, Gerard, estem descobrint coses que dius...
3: Sí, clar. Però, clar, estem coneguent coses més específiques, però hi ha moltes coses que ja et semblen una bajanada d'abans.
0: Bueno, com lo de les taules de tallar.
2: Per exemple, sí.
3: La fusta de plàstic.
0: Sí.
2: Bueno, llavors, Cata, tu què volies ser de petit?
4: Buah, això és una pregunta molt àmplia, perquè volia ser un munt de coses, com un astronauta.
0: Quan has dit lo de molt àmplia, sí, ha sigut un...
4: Astronauta.
0: Buah, moltes opcions.
4: Bomber, metge...
0: Hola,
4: Bueno, no, la veritat és que el meu somni era ser metge, ¿vale? Per això d'ajudar a les persones necessitades. I, bueno, pues, he acabat sent tecnòleg d'aliments, que no curo a la gent, però sí que prevec malalties.
2: És veritat, pots evitar malalties. Exacte. Des de la indústria, per exemple. Exacte. Sí.
0: Molt bé, ai, que bonic, que xulo.
2: Al final també va relacionat una mica amb el sector, no?, de salut, entre
0: cometes. Home, clar, clar. Exacte. Eviteu salmoneles.
2: Exacte.
0: Què era l'altre? Listèria?
2: Sí.
4: Ecolis.
0: Ecolis. Vull dir, mira, mira, com veus, és que se n'aprèn, se n'aprèn.
3: O que la petxuga de pollastre porti una cuchilla dins.
2: També.
0: Ah, també, també.
4: Tota la raó, cada vegada hi ha més d'això.
2: Sí.
3: Que ja no és el tema de malalties i microbis i bacteris i tal que pugui portar la del menjar, sinó també coses físiques.
2: Clar,
0: físiques que se puguin colar.
4: Sí. O qualsevol risc.
2: O químics, també.
3: O químics,
0: també, també. Sí, sí.
2: No, si poguessis canviar una cosa, qualsevol, quina seria?
4: No sé, canviaria un munt de coses, però la més forta s'acaba amb la fam del món.
2: Oh! Aquesta encara no havia sortit,
3: no.
2: Avui.
3: No, no, increïblement, no.
0: Oh, no. Però, bueno, clar, tal com acabé d'explicar, que li haurà de cuidar de la gent i tot això, i, a més, amb el món alimentari en el que estan, és molt bonica aquesta resposta.
2: Sí.
0: Ai.
2: Oh! Quin és el teu plat preferit, Cata?
4: El risotto de ceps amb trufa.
0: Toma!
4: Soc potent, ja t'ho he dit.
2: El Gerard odia la trufa.
3: Però amb tota la meva ànima.
0: És que quan has dit trufa se li ha canviat la cara de cop. Vull dir, comences amb risotto
3: de ceps. La trufa.
0: Ai, jo t'ho compro, eh?
3: Soc persona de gustos pobres.
0: Que guai, que bo.
4: Però bueno, li agrada el picant.
2: Sí, sí, sí, sí. Te pots ficar en lloc de tòfona una mica de guindilla al risotto.
0: N'hi ha de risottos picants?
2: Segur que sí.
3: I si no n'hi ha, ja el faré jo.
0: Anava a dir, potser el Cata ho ha provat.
4: Fa el contrast aquest entre si tu fiques una mica de... Bueno, fiques picant i treus amb llet.
2: Clar, és veritat, el neutralitzes una mica.
3: Sí, el rebaixes.
0: Bueno, jo no ho vull provar, no em mireu així, que no, tampoc ho voldré provar.
2: Si tinguessis que triar un animal com el teu esperit animal o amb l'animal amb el que t'identifiques, quin animal triaries?
4: Crec que diria jo. Perquè... No sé, m'agrada... Sí, sí, el que deia abans la Laura. Crec que és perquè, no sé, m'agrada aquest espírit de manada, saps? D'estar...
2: Vale, d'equip, de
0: mac,
4: exacte.
0: Oh, que bonic. Sí, sí. Aquest encara no havia sortit?
2: No, no, no. Havien sortit altres animals, però el llop encara no.
0: No, no, exacte. Sí,
4: sí. No he sentit de menjar-se la caperucita.
0: Ah!
2: Que potser també.
0: La caperucheta.
4: Exacte.
2: Llavors, el plat que odies, hem dit el favorit, ara el que no t'agrada gens.
4: El de gens, no podria més callos.
0: Oh. Hola.
3: Uau, aquí sí que coincideixo amb tu.
0: No, és veritat.
3: Els odio amb tota la meva.
2: Què és, la textura, el gust?
4: La textura, eh?
2: Va.
4: Aquesta així com gelatinós no...
2: Però és molt fort perquè a tots els països, bueno, a tots els països, a la majoria de cultures, sempre hi ha un plat similar que porta tripa o porta intestins.
0: Algo gelatinós. Aquí Lleida, sí. Els cargols.
2: Bueno, però...
0: Gelatinós.
3: Però no és tripa.
4: Estan boníssims els cargols.
6: Ja, però dic la textura... Vaja, no sé, eh?
2: Depèn de si els cuines prou, ja perden una mica.
3: Sí,
2: jo
3: he de cuinar-los bastant perquè no tinguin el moquillo.
6: Jo és que no sóc experta en això, no...
2: No, però, per exemple, als països asiàtics, quan fan hot pot, que és la olla calenta, fiquen una olla al centre i van cuinant els aliments allí al centre, un dels ingredients que te proposen afegir és tripa. I, clar, al final les venen a ser uns callos de tota la vida, perquè els callos és tripa.
6: Quan dius tripa, són els intestins?
2: Estómac, intestins, depèn de...
3: Literalment la tripa.
2: Sí. Bueno, normalment els callos és l'estómac.
6: Ai, per favor.
2: És l'estómac, l'interior, per això té aquella textura així com...
6: Em fareu treure l'esborza. Ja, per això us porto la sadurilla de la meva iaia de Zamora.
2: Què és això?
6: La sadurilla? Si us n'he parlat alguna vegada.
2: Em sona molt. A mi sí.
6: Una cassola amb tots els òrgans de l'animal.
2: Ah,
6: cuit.
2: Vale, sí.
6: O sigui,
3: són uns callos zamoranos.
6: Tal qual.
4: No sabia d'això, Està bo, no?
6: Jo el primer cop que vaig anar allà vam presentar aquella olla allà amb tots els òrgans i què vols que t'hi digui?
4: Ja.
3: Enhorabona, plat especial.
6: Benvinguda, família! Tots els òrgans de l'animal, i ostres, tu!
4: Bueno, t'ho oferia tot.
6: No, sí, vist així, sí, però xato.
4: Generositat.
6: Sí, no. Ja, hòstia, quin positivisme, noi.
3: En el moment de dir, és que sóc vegetariana.
2: Bueno, mira, mon germà, amb una exparella que tenia, el van portar a casa de la família i li van fer una sopa amb tripes, però que és típica perquè era, la noia és romanesa i era una sopa que porta tripes, no sé com se diu, però...
3: Xorba de burta, potser?
2: I clar, ell va dir, ostres, li va agradar molt, però diu, primer has de superar el fet de que és tripa, vull dir que és...
6: Clar, si no t'ho arriben a dir el que és, potser t'ho minges, però igual que les crestes de gall. A mi en el primer moment, una tapa de crestes de gall, em van dir, menja-ho, jo no sabia el que era, vaig menjar-ho, vaig trobar bo no sé què, i em van dir, bueno, doncs t'estàs menjant crestes de gall, i jo, què?
3: Sorpresa. Ho veig menys crític que la tripa, també et dic.
6: Bueno, no sé, coses que sí, dius, ostres, ja només pel simple nom... No me.
4: Tira enrere, no?
6: Sí, totalment.
2: Vinga, va, reconduïm una mica. Cata, defensa la teva fruita preferida.
4: Lo que menjo molt, o sigui, a veure, potser sona mala veritat, són els plàtans.
3: Plàtans, no!
2: Ho ha triat molta gent.
6: Olé, la veritat fruita és guanyadora.
4: És que és molt fàcil de menjar, és molt fàcil de
3: transportar.
6: Pràctic.
2: La pots pelar fàcil.
6: De pelar, sí. Forma, tot.
3: La pots pelar, te la pots menjar.
2: Exacte.
4: La banana.
6: Sempre diem que mentre no te la descuidis al fons de la motxilla, que se te podreix i quedi allí xop-xop, pues... Sí.
2: I puntua el sabor, a veure, quina puntuació li donaries tu de sabor?
4: De sabor, diria un 8.
6: Wow.
2: I és que per mi perd pel sabor, el punt fluix.
4: Que ho trobes massa insípid o... És, que no, que
2: sí, és dolç, insípid. A mi m'agraden sabors més àcids, com taronja, mandarina, coses així més...
6: Jo sóc un entremig, més un pressic, per exemple.
2: També m'agrada molt perquè també té el toc àcid. La
3: groc
2: pinya.
3: O vermell?
6: Groc. Aquell... Ai, ara m'espilla... No, el vermell no.
2: No, perquè el capítol amb la Mireia Bordó...
6: No, el groc, exacte, sí. Aquell que ens mengem amb pela i tot.
2: Exacte. Tu, Cata, menjaries el pressec amb pell o el peles?
4: No, amb pell.
3: No!
4: Té un munt de propietats.
3: I un munt de pelets.
4: Bueno.
6: Li passes aigua i ja no es nota tant.
3: Menja una nectarina.
2: Què prefereixes, préssec o nectarina?
4: La veritat és que m'agraden els dos.
2: A mi també.
3: Sí. No, però no si solen poguessis triar un...
4: Crec que triaria més per préssec.
6: Jo també, no sé jo què. També.
3: Bueno, és que el gust del préssec està molt bo.
2: És més intens.
3: Però és que els pèls...
6: És de veraneo total. A mi em recordo la piscina de petita. Ma mare sempre portava el tàper de préssec allí talladet, tal. Buah.
4: Sí. Jo crec que també, per la costum.
2: Sí.
4: Seria
2: sí.
4: Més el pròxim.
6: A més, és redó, com una pilota.
3: T'agraden les coses redones, Laura?
6: Sí, les pilotes. Vinga,
3: que en són de bones.
6: Fotem-li gros, ja estem al matí, ens hem de despertar.
2: Vinga. La Laura té la mà com agafant un préssec, però sembla com si li vagi a tirar el Gerard al cap.
6: Perquè tinc un migre al mig, que si no li tirava.
2: Bueno, Cata, quin és el lloc més raro on has menjat?
4: Podria dir que amb un arbre.
2: Ah. Oh,
6: que tendre, que sí. Guai!
3: És que Tarzan.
4: Sí, més o menys.
2: De la joc.
6: Sí, que guai.
4: Exacte. El català de la jungla.
2: Exacte.
4: Un kebab, me sembla que va ser.
6: Ostres.
4: Perquè...
6: Tio,
3: pues això ja és més raro, eh? Vull dir, sí. Que va ser un arbre.
4: Sí, sí. És que no pararé d'estar, o sigui, de pujar els arbres. M'encantava això, eh? D'estar, me feia casa allí i tot. I clar, per dinar, pues, no volia baixar. Me pujava un kebab i allà tan feliç.
3: Bueno, és divertit.
6: Però o sigui, no tenies una caseta a l'arbre, sinó tu pujaves al primer arbre que trobaves, allí sobre, i vinga, espavil.
3: A la branca més còmoda.
6: Exacte.
4: El tenia acostumat a l'arbre. Ah.
6: Sí. Bueno, a veure,
4: no era qualsevol.
3: Era el teu arbre.
6: Era el teu arbre. Exacte. I clar, estem parlant d'anys enrere, més petit, menys pes, tot, vull dir...
3: Més àgils tot.
6: Exacte, més àgils.
3: El que t'ha perdut pensant la setmana passada.
4: Sí, sí. Literal, l'arbre que tenim darrere de casa, no?
6: Ostres, però un kebab matxocat, eh? Jo m'imaginava sí, sí. posar el típic andepà o una fruita.
3: Exacte.
2: El gat amb el préssec a l'arbre.
6: Exacte. I mai em solti això. Un kebab, pam!
4: Quin xoque.
2: Vale, i per últim, ja per acabar l'entrevista, explica'ns una anècdota, pues, de la teva feina, del món alimentari.

0: cocció i congelació.
1: Uau!
2: I encara funcionava, eh?
0: Encara funcionava.
2: Uau, l'havia de ser un Nokia.
0: No us diré la marca, vale. Però és molt bona. Vale, se veu que fort. Se veu que era d'un operari de manteniment.
1: Uau!
2: Vale. A saber com devia acabar allà.
1: I ho veu detectar amb el detector de metalls o alguna cosa?
0: Sí, sí.
3: Vale. Fans d'Android, segur que era un iPhone.
1: Sí. Escolteu, aquí es veu la importància dels punts de control crítics. Perquè es va detectar...
2: PCCs!
1: Molt bé.
0: Correcte.
1: Es va detectar el detector de metalls, que és un dels últims punts de control crítics. Bueno, si és punt de control crític, és l'últim. Però, bueno, és un dels últims controls que se fa per a parar els metalls. I mira, aquí, gràcies a això, van trobar el mòbil. Què pot ser si li arriba a una persona que hagués estat contenta?
0: T'imagines que truqui?
2: Diu, a veure, Just anava a preguntar.
3: Tu sentint des de la nevera el mòbil i tu... Què?
2: Ja sabe quina cançó, saps?
1: Sí, sí. Un, dos, los micrófonos. Los micrófonos.
3: Sí, sí, però imagina que te'n vas a comprar, per exemple, una pechuga de pollastre i te ve un mòbil a dins. Bueno, déu-n'hi-do.
1: Jo no me queixo.
3: Jo no me queixo.
0: Per això.
2: Venia con premio i no lo sabia.
3: Exacte.
1: I funciona.
4: Saps què menges realment? Ho descobriràs a la nova temporada de l'Art Alimentària. Segueix-nos a xarxa social, amb la col·laboració de Ràdio Rosselló.
1: Ara ja tornant una mica a les seccions més normals, no? Sortint una mica del cachondeo.
0: Normalitzant.
1: Que... Sí, exacte, anem a normalitzar tot. Per què ens agrada el picant, si fa mal?
2: Perquè sou uns massoques.
3: Sí.
2: Si anava no,
3: a dir lo mateix, vull dir.
2: Si no, per què? A veure, és que...
0: Literal.
1: Literal, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, tot i que els humans sentim la cremor del picant, moltes cultures han après a gaudir-ne. I llavors hi ha moltes teories del per què. Una de les raons és l'alliberament d'endorfines.
2: Vale. Les que no tinc jo.
3: Les tens totes que no les alliberes.
1: Al final, el picant ens fa sentir vius, ens fa sentir emocions, ens fa sentir coses. Llavors, la resposta del dolor, el nostre cos allibera endorfines, que són neurotransmissors que generen una sensació d'eufòria, de benestar.
2: A banda del picant, hi ha altres coses que te fan treure tot això. No cal menjar picant.
3: Bueno, però no ho tens sempre a mà.
2: Depèn.
1: Ui.
2: Guinyo, guinyo.
3: Bueno.
1: Aquesta gent que ja veus que van revolucionats.
0: Bueno, el deporte també et fa...
1: Per exemple.
2: Sí, sí, també anava per aquí jo, sí, sí.
0: Bueno, però...
3: També és un esport.
2: Ah,
1: no, l'esport, el dormir, menjar coses que ens agraden molt, no cal que siguin picants, tot això també. Però
3: si
1: bueno.
3: A sobre són picants.
1: Exacte.
0: Ja, llavors, millorem molt la cosa.
1: En altres capítols havíem comentat, pues, per exemple, els capítols de que parlàvem d'espècies, que a moltes regions, especialment als climes càlids, els aliments picants són comuns perquè el picant pot ajudar a preservar els aliments, és a dir, que aguantin més, i té propietats antimicrobianes. Tu, Cata, saps alguna raó més per la qual, jo què sé, la gent mengi picant?
3: A part del masoquisme,
0: pues, com m'agrada aquest sabor i tal, bueno, no és un sabor, una sensació.
1: Sí.
0: Vaig estar investigant fa un parell de mesos enrere i vaig trobar que inclús porta beneficis per la salut. En plan, ajuda a la circulació vascular.
1: Ah, molt bé.
0: Impulsa bastant, no que ajudi, sinó...
3: Que millore.
0: Millore, sí.
2: Vale.
0: Per algun càncer, per algun tipus de càncer.
3: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí. Wow. Què dius?
0: Sí, sí.
1: Veus, mira, això jo no sabia. Lo de la circulació sí, perquè al final al generar la calor, aquesta sensació de calor, ens fa que la sang circuli més ràpid, dilate els vasos
2: sanguinis.
3: I si tens el nas tapat i menges picant,
1: també
3: se't destapa, sí, que dona gust,
1: Sí, sí.
0: Bueno.
1: Bueno, per una altra banda, també estimula la gana, pot augmentar la gana i fer que el menjar sigui més saborós, perquè estimula el paladar també. Però bueno, suposo que depèn dels nivells de picant.
3: O sigui, que així el problema és tant que m'agrada el picant.
1: Per això menges més, no?
2: Ostres, però m'ha agradat això de que és més una sensació i no un sabor.
1: Clar. Sí, sí, sí.
2: Perquè, clar, tothom diu que és sabor a picant. No.
3: No existeix el sabor.
2: No existeix el picant com a sabor. És una sensació.
1: Correcte. Té bastants beneficis el picant, per una banda.
2: Però a veure, a part de beneficis, tot lo bo té la seva part bona i la seva part dolenta. Vols dir que el picor aquest... pot arribar a ser perjudicial?
1: Bueno, el picor dels pebrots, dels xilis i d'aquests aliments no és perjudicial a nivell físic, és a dir, el mal mai te farà mal excessiu, diguem, és una sensació, però no obstant això, quantitats extremadament altes pot irritar, pues, l'estómac, els intestins, bueno, el tracte gastrointestinal. A més, si n'hi menges una quantitat, pues, pots acabar suant, acceleració del ritme cardíac i altres efectes que te poden donar angoixa. Bueno, tot i això, el picant no causa danys a llarg termini a la majoria de persones. Vull dir, molta gent gaudeix d'aquest aliment a la seva dieta.

0: diària, i a més, és com comentava el Cata, la gent agafa resistència i té un llindar més ampli. Com
1: Dígaselo
0: més en menges...
1: a lo México, güey.
0: Exacte, els mexicans.
2: Punts positius pel picant.
3: Nah. Però recordem també que quan entra pica i quan sale repica.
0: Exacte.
4: I et tornem al mateix tema.
0: Exacte, que després pots acabar amb el cul com la bandera de Japó, bàsicament.
1: Oiga, vinga aquí.
3: Bueno, i a veure, tots sabem, aquí al 3 de 4, no direm qui és la rara, ens agrada el picant. Llavors, algo que tots sabem és que quan algo et pique molt en excés, el que has de fer és beure llet.
1: Sí, això és molt curiós.
3: Però la pregunta és cert? Perquè jo hi ha vegades que m'ha passat de que ara ja no, perquè ara ja estic bastant acostumat al picant, però abans de menjar alguna cosa que dir no puc més, vaig a beure llet i a mi no m'ha marxat el picor de la boca.
1: Ja, però és que amb aigua tampoc.
3: Ja, però es diu que la llet te fa treure el picant, llavors.
1: Sí, sí, és aquesta la cultura. A veure, aquí els tecnòlegs. Com de cert és?
3: Eso.
1: A ver.
0: Tu què creus, que és cert o no és cert?
4: Jo crec que és cert.
0: Sí, és cert.
1: A veure, quina base científica hi ha aquí?
0: La llet alleuja el picant gràcies a la caseïna, ¿vale?, que és una proteïna que té la llet i ens ajuda a eliminar la capsaïcina. Això només passa amb el picant
3: que
0: tipus...
3: tingui capsaïcina.
0: Capsaïcina, exacte, serien les guindilles de tota la vida. Llavors, la capsaïcina és molt soluble en greix també, ¿vale? El picant, diguem que se dissol en greix i no tant en aigua. I per això moltes vegades fan olis picant, perquè se dissol en greix. Llavors, què passa? Que si tens un líquid amb greix, com pot ser la llet sencera, la nata, un iogurt, sobretot el iogurt grec, pues són molt efectius per a neutralitzar el picant. És a dir, hi ha dues accions. Per una banda s'uneix la proteïna a la capsaïcina i t'ajuda a eliminar una mica el picant, i per una altra banda el greix, se dissol el picant també en el greix. A més, altres mètodes que hi han per ajudar amb el picant, tenim les begudes alcohòliques.
1: Ole, vinga!
4: Això no ho sabia.
3: Però ho provaré.
1: Vaya por...
0: Bueno, no pues, perquè igual que se dissol en greix, també se dissol molt fàcilment en alcohol.
1: Mare de Déu, no, vaya fiesta, sí. Se monta aquí.
3: O sigui que quan te piqui algo molt, un xupito d'absenta i pa'lante.
0: Bueno, sí, hauria de ser coses amb alta graduació, vodka, ginebra...
1: Jagger...
0: No recomanem...
1: Què vols dir amb això?
3: Sempre un consum responsable.
0: Exacte.
1: Sí, no, i el tema dels excessos també, tot en excés és dolent.
0: A més, l'efecte tampoc és tan fort com el d'una de llet, per exemple. Llavors, no recomanem aquest mètode perquè...
3: Llavors,
4: o si encara has de beure més.
3: Exacte. Sí. Obriré una mica el calaix de merda?
1: O...
3: Bueno, tampoc gaire.
1: El calaix però... de Pandora, de Hawaii.
3: Ah, el de merda m'agrada més. Clar, la llet, a veure, sé que la llet vegetal no existeix, però vull dir, em refereixo...
0: Les begudes vegetals
3: també serveixen?
0: No tant, perquè no tenen contingut en greix i tampoc tenen tant contingut
1: que
0: en proteïna.
1: Ha de tenir les proteïnes de l'animal, vaja.
0: Bueno, entenc. Més que de l'animal, les que té la llet normalment, que és la caseïna.
1: Sí. Però això perquè la llet de l'animal, entenc, clar.
3: Però vull dir, si menges algo picant, beure't un got de beguda de soja no et farà res.
0: No te farà gairebé efecte.
1: Ha de ser origen animal. Directe. I com més aneix, millor.
0: Home, tampoc tant, no és això, però... Hi ha altres mètodes, com per exemple beure un suc de llimona o una mica de vinagre, fer gargares amb vinagre, vale? Perquè l'acidesa pot neutralitzar una mica el picant, però tampoc funciona gaire bé. Vull dir, al final, aquests
3: que,
0: mètodes...
3: Els vegans del món, ja sabeu, si mengeu algo molt picant i no podeu més, alcoholitzeu-vos.
0: Sí. No, també tenen altres opcions. Menjar coses riques en hidrats de carboni, com pot ser el pa i l'arròs, vale? Ajuda a disminuir la sensació de picant, perquè fan barrera física i no deixen que la capsaïcina s'uneixi a la llengua.
1: Això ja m'agrada més, veus?
0: Llavors és això, anar menjant pa, arròs, patata, absorbeixen part del picant i te redueixen la sensació picant.
1: Vale.
0: I per últim, l'oli o altres greixos, com hem dit que és soluble en greix, ficar-te una mica d'oli d'oliva o menjar una cosa rica en greixos pot ajudar a eliminar.
1: Bueno. Vale, no. Està bé saber altres variants en comptes de la llet.
0: Sí. Vosaltres, quin utilitzaríeu habitualment?
3: Clar, jo és el que et deia, sí que he provat el tema de la llet, però mai l'he trobat efectiu.
0: Que no
3: sí que és veritat que hi ha coses, aliments picants, que els preparo amb formatge perquè així sí que rebaixa el picant. Clar. Llavors, la lògica és la mateixa.
0: Sí, correcte.
3: Però, no ho sé, a mi lo de beure un got de llet mai l'he trobat l'efecte.
1: Jo faria lo del carbohidrat, segurament.
4: Jo soc de la llet i del pa.
0: Exacte. Però bueno, que era a dir dels xupitos. Bueno,
4: no sabia fins ara, però podeu provar.
3: Mira, provar.
1: Exacte. Sí.
0: Llavors, per exemple, si us queda un guisat molt picant, que no serà el cas de la Laura, o molt salat...
1: Tampoc.
0: Una manera que podeu fer per reduir aquesta sensació salada és ficant una patata, per exemple, a bullir, o el picant.
3: Ah.
0: Absorbeix aquesta sensació picant, doncs la tindrà la patata. Llavors, volia explicar una anècdota
1: Anècdota.
0: Vale, perquè jo de petit tenia fascinació i volia provar les coses picants.
1: Així
3: de gran també et passa.
0: Però no coneixia, clar, el que era picant. Jo era bastant petit i veia mons pares menjar banderilles, no sé com se diu en català, broquetes. Allò que porta un bitxo, una guindilla,
3: una oliva,
0: una cebeta, sí.
1: El cogobret.
0: I que normalment són una mica picants.
3: Banderilles, tota la vida.
1: Sí, vale.
0: Sí.
1: Ens hem entès.
0: Llavors, què passa? Que jo volia provar-ho i volia provar-ho com la nena del wasabi, doncs pues, jo.
3: M'ho he imaginat.
0: I què passa? Que això anava abans amb unes broquetes de fusta. Ara se fan de plàstic, normalment, però bueno, anava amb unes broquetes de fusta. I mon pare era evident que no m'ho volia donar perquè picava. I va dir, bueno, mira, vols provar-ho? Té, i me va donar el que era el palillo, ja sense els
1: sense aliments,
0: per a que jo rellepés. Bueno, doncs pues, vaig estar allí llepant, crec que la meva reacció no va ser gaire favorable, però avui en dia m'encanten les banderilles. O sigui, jo crec...
4: Sol el palillo o...?
0: No, ara no menjo sol. Li dono a l'altra gent per a que se mengi la banderilla i jo rellepo el palillo.
3: És com que xarrupa el cap de les gambes, doncs pues li doy amb els palillos de les banderilles.
0: Quina angúnia ara. He vist una visió, sí. I després l'altra anècdota que volia fer era la de unos pican i otros non, ¿vale? Que això és típic espanyol.
1: De los pimientos del padrón.
0: Correcte. Vull dir, al final, els pebrots del padrón són uns pebrots que tradicionalment alguns piquen i altres no. I diuen que, per exemple, si fiques una planta de pebrots picants al costat d'una de pebrots que no piquen, els que no piquen agafaran el picant també.
3: Bueno, però també ho diuen amb altres
0: amb
3: verdures,
0: altres vegetals, anises, sí.
3: Tal, tipo una tomatera.
1: A mi no me la colis,
0: I què passa? Que jo era la primera vegada que ho provava i vaig pensar, no serà per tant. Avui en dia els pebrots del padrón estan seleccionats genèticament perquè no piquin tant, perquè la gent no se'ls menjava per la por de que piquessin. Però quan encara s'hi picaven, una vegada ma mare em va comprar, em va fer, a mi m'agraden molt els pebrotets fregits, i clar, vaig anar agafant, fins que em va tocar un que picaven molt, però molt. Jo crec que és la pitjor vegada que ho he passat tan picant, perquè estava a nivells de que me queia el moc, quasi plorant, anant al lavabo bevent aigua, i clar, bevent llet, bevent aigua, i no hi havia manera de que me marxés. I ma mare dient, volies pebrots? Unos piquen i altres no, doncs pues venga.
1: Pues no, ara ja saps el que...
3: Jo, irònicament, l'únic cop que he trobat pebrots del padró picants ha estat a València.
0: Ostres?
3: Sí, ni a Galícia ni a València. Va ser l'únic cop on vaig trobar pebrots del padró que piquessin de veritat.
0: Bueno, és que el picant dona anècdotes, al final.
3: Sí, sí,
0: és,
3: sí. És una jo me'n recordo que... un cop que... Avui portaré jo l'anècdota.
1: Vinga, va.
3: A mi no me cantes.
2: Anècdota, anècdota.
3: Pensava. Vaig anar amb la meva parella fa anys amb un restaurant italià i ens vam demanar una pizza diàbola.
1: Wow.
3: I aquesta pizza portava un pebrot verd d'un pam al mig. Bueno, i diem, va, ens l'anem a menjar, no sé què. Li fem una mossadeta, una mossada de mixó, d'ocell. De pardal, una mossadeta. I dic, ah, no pique, té gust a pebrot verd. Ho prova la meva parella, diu el mateix, que no pique, no sé què. Llavors ja comencem a mossades. Quan vam arribar de la semitat cap amunt, tampoc picava. Era un pebrot verd. Però quan quedava quatre dits, allò va començar a picar com una mala cosa.
1: Vols dir que no és d'aquells que vas menjant i al cap del rato llavors s'activa?
3: No, es va activar quan vaig arribar a les llavors.
0: Clar, és que al voltant de les llavors normalment hi ha més vale, quantitat de picar.
3: I vam arribar allà, ja ens ho menjàvem a mossades. Clar, vaig fotre una senyora mossada al pebrot. Uf!
1: Perquè ho diguin ells, que tenen un llindar del picant elevat, o sigui, imagina't.
3: Déu-n'hi-do. Va ser important. També és veritat que no tenia resistència al picant que té encara.
1: Ah, vale.
3: Però, uau.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, en resum, el picor dels aliments té un origen químic, vale? Té una explicació i com a mecanisme de defensa de les plantes. Llavors, sempre activa aquests receptors que ens generen aquestes sensacions tan divertides i tot i provocar la sensació aquesta de cremor, moltes persones en gaudeixen i té un efecte estimulant i possibles beneficis per la salut.
1: Bueno, per a picant tenim aquest podcast, ja sabeu. Però per fortes, algunes notícies de la següent secció.
2: Les Foodie News!
0: Johnny Walker presenta la botella de whisky més lleugera del món.
5: Diageo, propietària de marques com Johnny Walker, està redefinint el futur dels envasos de vidre amb la presentació d'una nova i revolucionària ampolla de whisky de tan sols 180 grams per la seva icònica etiqueta Johnny Walker Blue Label. Aquesta innovació, que ha estat en desenvolupament durant 5 anys, fa que l'ampolla pesi menys de la meitat que les ampolles convencionals, les quals oscil·len entre els 400 grams i 1 quilo. Per context, la tradicional ampolla de Blue Label pesava uns 850 grams.
6: L'ampolla lleugera va ser presentada la setmana passada en un
1: exclusiu esdeveniment a Londres, on l'equip de disseny de la companyia va detallar el complex procés de fabricació. Aquest procés, mantingut en secret, inclou vidre bufat en forma de llàgrima i un mètode innovador que permet reduir el gruix i el pes sense comprometre la resistència de l'ampolla. Aquest nou disseny va més enllà del màrqueting i reflecteix el compromís de Diageo amb la sostenibilitat. L'ampolla requereix menys energia en la seva producció i, gràcies al menor pes, redueix l'impacte ambiental durant el transport.
5: Tragèdia a Vietnam. Prop de 550 persones emmalalteixen per un brot de salmonella.
0: El maig de 2024, un brot de salmonella a la província de Dong Nai, Vietnam, va afectar prop de 550 persones que havien consumit un entrepà banh mi d'una fleca a Long Can. Entre els casos, dos pacients van ser hospitalitzats en estat greu i un nen de 6 anys va perdre la vida. Les investigacions van revelar que la falta de mesures higièniques a la fleca, com la manca de separació entre aliments crus i cuinats i el contacte creuat, va contribuir al brot. A més, es van detectar altres bacteris en els aliments venuts.
1: Segons un estudi publicat a la revista Western Pacific Surveillance and Response Journal, entre el 30 d'abril i el 6 de maig es van registrar 547 casos, dels quals 284 eren dones i 263 homes, amb una edat mitjana de 35 anys. Aquest incident subratlla la necessitat urgent de reforçar els controls de seguretat alimentària, especialment en petits establiments de venda de menjar. Volem recordar una vegada més als oients que ens poden enviar les seves consultes a través d'Instagram, @alertaalimentaria2as, i a Twitter, l'actual X, amb el nom de @aalimentariapod. I li donarem resposta. Aquí?
2: Al consultori!
5: Consulta 1. Per què les llaminadures de plàtan tenen gust a tot menys a plàtan?
3: Wow. 100% real.
1: Wow.
0: Quines són les vostres llaminadures preferides? A tu t'agraden les de plàtan? Jo les odio, personalment.
1: Quan dius les de plàtan, és el les groc, bananes, les bananes, sí, així sucretetes, eh? No, a mi no m'agraden, no, tampoc.
3: Jo crec que la típica maduixa amb nata, però la que... Clar, n'hi ha dos tipus. Una que és tipo les nubes, que és tobeta, i l'altra que es trenca, que és cremoseta per dins, aquesta.
1: La de guix.
3: No,
1: no?
3: Maduixes.
1: Maduixes.
3: Que són com unes piràmides vermelles.
1: Ah, vale. No, jo potser et diria les regalèsies, però les que són de dos sabors.
0: Ah.
3: Les que porten com relleno.
1: Sí.
3: Oh, també estan,
1: sí,
3: molt bones.
1: Sí, les de diversos sabors.
0: I tu, Cata, què te quedes? Amb les Coca-Coles, per exemple? O amb
1: els gusanitos.
0: Les gometes, en plan el que són ositos?
4: Pues no ho sé, la veritat.
0: No t'ho havies parat a pensar?
3: No és gaire de llaminadures o...
1: Bueno, ja ha dit que no és massa de dolç. Potser no, les llaminadures no entre, pues, res.
3: Jo crec que és que de petit n'hi vaig menjar tantes que ara ja no...
1: Potser...
3: He de dir que també m'agrada molt el gust i la textura de les dentadures.
1: Uf, ah, no. Dentadures no.
3: Sí,
1: no.
3: Sí, sí.
1: Jo va haver una època dels núvols aquests que dius tu, allò que et
3: cremats.
1: Que el cremats...
3: Sí,
1: oh.
3: Però jo aquesta època la tinc encara, vull dir, jo com tinc a núvols us cremo.
4: És veritat, això, o sigui, com en les pel·lícules...
3: Sí. Els núvols, els...
4: El cremes...
1: És bo.
4: Sí.
1: No sé si és sa, si és saludable, però és bo.
3: Vull dir, el núvol com a tal tampoc és sa ni saludable, llavors
1: no,
3: ja no ve de que el cremis.
1: Home.
4: Bueno, és sucre.
0: És sucre.
1: Ja, jo sé, ja, bueno.
0: Bueno, us recordeu de la reacció de Maillard i aquestes...
1: Ah,
0: que vam parlar
1: sí,
0: en un capítol?
1: Sí, clar, sí, lo de torrar el pa.
0: El torrar el núvol de sucre.
3: Sí, serien els
0: marshmallows. Els...
1: Sí, marshmallows.
3: Però com se diuen en espanyol?
1: Sí.
3: És que no,
1: bueno, no passa res. A veure, no us confongueu amb els núvols de sucre
0: no.
1: De les firetes, eh? No us confongueu
3: no,
1: amb això.
3: No, perquè això són no és... cotons de sucre.
1: Cotó, correcte. Vale. Pues ja, el cotó de sucre, que són lo de les firetes, i els núvols de sucre, que són
0: exacte,
1: les llaminadures. Llavors, el cata, com que no és de dolç, potser més de patates, directament.
0: Sí. Patates picants.
3: Els malvaviscos.
0: Malvavisco, correcte.
1: En català?
0: En castellà.
3: En castellà.
1: Ah.
0: Te'ns han preguntat que per què les llaminadures de plàtan tenen gust de tot menys de plàtan. Això passa perquè el sabor a plàtan, que nosaltres quan mengem una llaminadura, no és el gust dels plàtans d'avui en dia.
1: Mm-hmm.
0: Això ja és per començar. Prové d'un compost químic que se diu acetat d'isoamil i és semblant al sabor d'una antiga varietat de plàtan, que se deia Gros Michel o Michel...
1: Michel,
0: sí. És que clar, amb aquests noms, com no saps d'on venen mai, no saps si has de posar-li la pronunciació anglesa o pronunciació... Aquest plàtan gros,
1: vale,
0: gairebé desaparegut per una malaltia als anys 50, pues és el que li dona el sabor a les llaminadures, perquè té molta predominància d'aquest compost, l'acetat d'isoamil. Llavors, aquest èster, creat barrejat un alcohol amb l'àcid acètic, té un aroma de plàtan molt intens i s'utilitza perquè és molt fàcil de produir i barato.
1: La pela!
0: Llavors, a més, manté un sabor constant que no passa amb els extractes naturals. Si tu tens un extracte natural de plàtan, el gust va perdent amb el temps, se fan malbé molt ràpid. Penseu que replicar també els centenars i centenars de compostos que té un plàtan real és molt difícil. Llavors se queden amb el perfil més ampli, amb els que destaquen més, i ja està. Així que llavors la propera vegada que proveu un sabor artificial de plàtan, recordeu que és la química la que et porta al gust d'un plàtan d'abans.
1: Del quimicefa.
3: O sigui que per nosaltres no te gusta plàtan.
0: Correcte.
1: Preferim el plàtan normal i corrent, que és el guanyador de moment del concurs de la fruita.
0: Per alguns, jo el tindria al final del meu top. Només dic això.
3: Jo al final tampoc, però no el tindria a dalt.
0: Bueno, no, al final tampoc, hi ha coses pitjors.
1: No, però... no, jo també estic amb vosaltres, però bueno, de ja moment ja farem el guanyador un... pels nostres convidats.
4: El tamarindo.
0: El tamarindo.
1: Consulta 2. Tenim un àudio relacionat amb la reposteria.
6: Hola, gent de l'art alimentària. Tinc una pregunta. Com puc fer per a que un pastís es fornegi més uniformement? Si us plau, necessito ciència. Gràcies.
0: Bueno, pues sí, necessites ciència per a fer la reposteria.
3: I un forn.
0: I un forn, exacte.
1: Important. I algun químic especial, ja veuràs.
0: Bueno,
3: pots ficar llevat.
0: Diferents truquets científics per a que se fornegi tot uniformement i te quedin els pastissets molt bonics. Per exemple, per escalfar molt bé el forn i no obrir-lo gaire, ¿vale? Per a que la temperatura de tot el forn sigui uniforme. Col·locar el motlle al centre del forn, que és normalment on hi ha la temperatura més estable. Després, un altre truc que no és gaire conegut és utilitzar motlles de color clar o que siguin d'alumini.
1: Com?
0: Sí, perquè la conductivitat canvia molt segons el color, segons el material.
1: Vale, és a dir...
3: Té sentit.
1: Vale, aquests que tenen el ganxo són els que anirien millor? Alumini, no? Vale, o sigui, els motlles de plàstic aquests que són desmoldeables...
0: No són tan conductors, per tant...
3: Però
0: no,
3: si és blanc...
0: No cuinen igual.
1: No, per això volia preguntar.
0: Després tenim, per exemple, girar el pastís durant la cocció, donar-li una volta de sobre clar, si mateix.
3: Sí, clar. No girar-lo de donar-li la volta, que es quedeu sense pastís.
1: No, però llavors, clar, això no lliga massa amb lo de l'obertura del forn.
0: Ho has de fer ràpid, però bueno, és com quan obres per comprovar si està cuit.
1: Vale.
3: Pues ja aprofites i,
0: I li dones mitja volteta.
1: Vale.
0: Llavors, fer servir motlles que siguin uniformes, o sigui, si és un motlle que ja és bastant deforme, pues clar, trenques aquí una mica la uniformitat del pastís. Fer servir un anell d'aigua o estris per mantenir la humitat.
1: Anell d'aigua?
0: Bueno, anell d'aigua, se li diu anell d'aigua, però podria ser una safata amb una mica d'aigua per ficar-la sota.
3: Sí, com un bany maria.
1: Exacte.
0: No, perquè el bany maria, el recipient que està dintre de l'aigua.
3: Ah, vale, vols dir tu deixar-ho dins del forn per a que vagi fent el vapor i
1: sota
3: tal.
1: La reixa, vale.
0: Que això amb alguns pastissos funcionarà, amb altres no, s'ha de vigilar, vale? Utilitzar tires de cocció, vale? Que són com uns metalls que se fiquen a dintre del pastís, que això ja és més estrany, però bueno, fa que es calenti tot el pastís uniformement.
1: Oi, Dios.
0: Això d'una altra manera també es pot fer ficant una cullereta dintre del pastís, però sobretot, recordeu-vos...
4: Exacte.
3: No deixeu el mòbil dintre del menjar i...
1: T'imagines, ostres.
0: Després, comprovar la temperatura del forn amb un termòmetre, vale? Llavors saps segur a quina temperatura estàs cuinant. I per últim, utilitzar els ingredients atemperats prèviament.
1: És a dir, això sí que és important.
0: Que no surtin directament de la nevera, perquè si no baixes la temperatura del forn...
1: O supercalents, allò, la mantega, per exemple, que la desfas al microones, pues la deixes i, no? Seria una cosa així?
0: Sí, correcte. Vale.
3: Bueno, aquí lo que sí que podem veure és el que hem dit en algun capítol, que la majoria de coses que és ciència són coses que et diria ta padrina.
0: Sí, sí,
3: bàsicament. La volta al pastís, vigilar, ficar la cullereta al mig, segur que és remei de les padrines.
0: Segur.
1: Que fort.
0: Tu, Cata, coneixes algun truco d'aquestos? Ets molt de fer pastissos?
4: No, de pastissos no gaire. Se sabia d'això de ficar els ferros per dintre, en algun pastís.
1: Oh, que fort, sí. Jo
3: no ho he sentit mai tampoc. No.
4: Perquè així t'assegures que a dintre, a l'interior del pastís, sobretot si fas masses així, masses més gruixudes,
1: vale.
3: Més espesses.
4: Sí, exacte. Perquè t'asseguris que a l'interior del estigui tot cuit, pues... Això va molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Vale.
0: Bueno, a veure, sobretot això, traieu la cullereta, si la fiqueu dintre, no us trenqueu una dent. I si teniu algun truc més, ens el podeu dir per les xarxes.
1: Bueno. A mi aquest capítol, ja només pel títol, ja sabeu que no m'agrada massa, perquè ja només de pensar ja em pica la llengua.
3: Hater.
1: El nostre convidat, a veure, Cata, tu què t'has semblat?
4: Per mi, la veritat, molt bé.
0: T'has passat bé? Ha sigut divertit?
4: La veritat que sí. A part que pues, tot aquest tema m'intriga bastant, un tema de picant, tot i que la Laura...
1: No, jo ja saps que aquí ja variopinto de tot.
0: Bueno, però ja saps, o sigui, no t'ha agradat perquè pique, però saps ara l'origen del picant, per exemple.
1: Sí, bueno, a veure. A mi altres tipus de picants m'agraden, ja ho sabeu, però no l'aliment. Deixem-ho clar. Sí,
3: Laura, el podcast es diu Alerta Alimentària.
1: Ja, ja.
3: On fiques tu el picant?
0: Al Tinder alimentari.
3: Bueno, a mi m'ha agradat, eh? Vull dir, entre altres coses, saber algunes coses que pensava que eren mites, del fet de reduir el picant i tal, per exemple, de la llet, que he dit que a mi no m'ha funcionat mai, en canvi el formatge sí, a mi m'ha semblat molt interessant.
1: Bueno, et toca provar l'alcohol.
3: No sé si ho utilitzaré pel fet de que, clar, ja tinc més resistència al picant, llavors he de menjar algo molt picant per a arribar al punt de necessitar, però bueno, que una cervesa me la puc beure mentre menjo.
0: Pensava que anaves a dir, ja tinc molta resistència a l'alcohol.
3: No, amb això no tant, l'he perdut amb els anys.
0: Bueno, jo ara estava pensant i dic, potser no t'ha funcionat la llet perquè és llet semidesnatada?
3: No, perquè a casa de ma mare sempre ha set sencera.
0: Vale. Mm. No, perquè el formatge té un contingut més alt en greix, clar, que la llet.
3: Però, per exemple, hi ha un paquet, parlant de picant, i algo que sí que no suporto, hi ha uns paquets de fideu instantani de marca Bulldog. Es suposa que és el fideu instantani més picant de Corea, si no m'equivoco. I hi ha tres tipus. Bueno, n'hi ha diversos, però hi ha el paquet vermell, que és picant, el paquet negre, que és molt picant. El vaig comprar un cop, el vaig fer, i el vaig fer seguint una recepta d'una amiga meva que quan el vaig provar no estava... O sigui, pica ràbia. Però era, pues, coure una mica de panís, formatge, mantega, maionesa...
1: Ai, Déu.
3: Tot barrejat i ho fiques allí sobre, incomestible. Vull dir, per mi, incomestible.
1: De picant.
3: Ah. De gust estava molt bo, però és que la primera forquillada te deixa la boca morta.
0: Sí, sí, és horrible. Que,
1: ja no, que... Perquè ho digueu vosaltres...
3: Sí, però ja et dic, o sigui, per mi és algo que no...
0: Ja veieu que hi ha aliments, aquí donen les anècdotes. Sí, sí. El picant dona anècdotes.
1: Moltes.
3: Bueno, va, i abans de marxar haurem de resoldre la pregunta alimentària.
1: Remember, què vol dir que en un líquid hi ha 25 graus brics?
0: I les possibles respostes són 25 grams de sucre i 75 grams d'aigua, 25 grams de sucre, 100 grams d'aigua, 25 grams de sucre en 100 mil·lilitres de dissolució, o la A i la C són certes.
1: I la resposta és...
0: La A!
1: Bueno, jo 50-50.
0: Exacte, has dit la A, la C.
3: Perquè amb un examen te conte com a...
1: Mig.
3: Fallo. No, te conte com a fallo. No me vinguis amb trampes,
0: eh? I te reste punts.
3: Exacte.
0: Que això sí que és la cabronada dels tipus
3: test. Menos 0,25.
0: És l'única raó que no m'agraden els tipus test, perquè te resten.
1: A veure, va, explica el perquè.
0: Tu, Cata, la tenies molt clar, no, aquesta? Vull dir, al final és una cosa que durant la carrera ens expliquen bastant. Els graus brics es mesuren la quantitat de sacarosa, normalment, de sucre, en un líquid. Vale? Per exemple, 25 graus brics vol dir que hi ha 25 grams de sucre i 75 grams d'aigua.
3: El 100, el número de rodó?
4: Sí. La proporció.
0: La C no és correcta perquè te deien mil·lilitros de dissolució. Llavors, per a mesurar-los, s'utilitza un refractòmetre, que és un aparell molt senzill d'utilitzar, que tu fiques una goteta del líquid i mires a través contra una llum, això els més tradicionals, i hi ha com una escala, com un termòmetre, i tu veus allí la quantitat de sucre en una línia. L'escala Brix, al final, és una millora de l'escala Balling. L'escala Brix és una millora de l'antiga escala Balling, sent Brix popular en sucs, vins i sucres. Vale? Al final és el que s'utilitza per mesurar. I és molt crucial, pues, per a sucs, refrescos, tots aquests tipus d'aliments líquids que és per beure. Llavors, bueno, un grau Brix, per exemple, és un 1% de sucre.
1: Va, entre, o sigui, 1 i 2. Els graus Brix és igual a sucres.
0: Sí, s'utilitza per això, bàsicament.
1: Vale, o sigui, no només tenen el valor dels grams, sinó també els graus Brix. Però els graus Brix és en dissolució, ho dic
0: sí,
1: bé?
0: Sí,
1: i en grans és en sòlid, el material tal qual.
0: Sí, seria... Sí,
1: però... I això es llegeix a l'etiqueta, es veu?
0: No.
3: A l'etiqueta et posarà tants grams de sucre per mil·lilitres.
0: Per 100 grams d'aliment.
3: Mm. Bueno, si és un aliment,
0: bueno,
3: si és una
0: líquid,
3: beguda.
0: Per mil·lilitres. Per 100
1: mil·lilitres.
3: Jo estava pensant en el cas de, per exemple, una beguda de xocolata.
0: Vale, sí.
1: Vale, jolín, això connecta amb el capítol dels sucres, eh?
3: Tot sí, connecta aquí.
1: Aquí
3: tot connecta.
0: Tot connectats. Tu, Cata, havies utilitzat un refractòmetre a la indústria?
4: Sí, la veritat que sí. Va estar en una indústria que fèiem kombucha.
0: Vale.
4: I per medir una mica el tema dels sucres...
0: I si la fermentació havia avançat, sí, no? La matèria prima... I,
4: és que és un indicador bastant, o sigui, bastant utilitzat.
0: Sí, és una eina que s'utilitza bastant.
4: Sobretot, com ha dit abans, de l'oi. Tant indústria hortofructícola com els sucs.
0: Sí, són els dos llocs on pensaria primer que s'utilitza. Sí. I què utilitzaves, el tradicional o el més modern, que fiques la goteta i ja te'l llegeix, només has de donar-li amb un botó?
4: Tenia l'antic, eh? Tenia el
0: tradicional, el tradicional. El que és com un telescopi i mires. Exacte. Així a través.
1: A mi això ja me sona tot de xino. Sí. bueno, pues avui la pregunta oberta que tenim als oients és molt fàcil. Quin aliment picant us agrada?
3: Tot.
1: Cap. Ni és blanc o negre.
0: El oli picant, per a la pizza. Bueno, cada cosa té lo seu, suposo. I tu, Cata, què ets més? De oli picant, de curri?
4: Jo, com diu el Gert, soc de tots, la veritat. A veure, lo que sí que acostumo molt és ficar molt oli picant a tot el menjar.
0: Uau.
3: No, jo d'oli picant no l'utilitzo. O sigui, a casa no en tinc, per lo general, d'oli picant.
4: Jo sempre.
3: Però, per exemple, si vaig a algun restaurant italià o tal, que sempre tenen oli picant, el demano sempre, sigui per lo que sigui. Carns, pastes, pa, tot.
4: Jo és que faig servir gairebé... Crec que compraria oli i fotria unes guindilles allí per...
3: Jo ho vaig intentar fer un cop i vaig fotre guindilles, all... I crec que ja està, se'n va florir.
0: Ah, això és que les guindilles devien tenir aigua. Sí. Devien tenir aigua i estar contaminades ja inicialment. S'ha de buscar... Bueno, es pot tot fer amb guindilles seques.
4: Sí.
0: I així també
3: evitem... Juraria que ho vaig fer amb guindilles seques.
1: Deshidratades, vols dir?
3: En plan, sí. La típica, el pot de guindilles seques que tens a l'armari de les espècies. Juraria que ho vaig fer amb aquestes i se'n va florir.
0: Bueno, pots per l'all.
3: Això podria ser.
0: Que no fos l'all.
3: Pròxim cop ho provaré d'escaldar tot primer.
0: Bueno, és una
4: també,
0: opció.
4: També seria una opció.
3: Sí. Sí, para adelante.
0: Compte amb aquests olis, botulisme. ¿Vale?
4: Sí.
0: Sempre acaba sortint el
3: nostre. Bueno, pues ja el compraré fet.
0: Esperem que tots els oients els hagi agradat el capítol i que ens donin molts comentaris a les xarxes, que això sempre ens genera contingut.
3: Sí, tots els nostres oients són molt spicy.
0: Sí, jo crec que sí. Com aquell capítol del swicy, que era una tendència del dolç picant.
1: Exacte!
0: Del dolç picant, ara aquí ja només amb el picant, hem deixat ja el dolç enrere. Bueno, moltes gràcies, Cata, per haver vingut.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ha sigut un capítol molt interessant i ens has aportat anècdotes bastant curioses.
1: I picants.
0: I picants. Mm. A tothom, està atents pel proper episodi i, sobretot...
4: Alerta...
2: Alimentària! Radio Vila Sacra.
7: Bona nit. Si realment estima Girona, apunta.

0: Radio Vila Sacra. Informació, música, entreteniment.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi,

0: שלני.
1: Empúria Brava acollirà aquest mes d'agost la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost a les 10 de la nit a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara?

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Frederic Sirés, músic català, va viure un temps a Cuba i aquí a Catalunya se'l recorda per moltes coses, algunes de les quals van ser molt importants per les havaneres. Bon dia, Martí Bacardí. Ens parles d'en Frederic Sirés?
1: Frederic Sirés i Puig va néixer a Begur l'any 1898. El mateix any que Cuba va assolir la independència. Ves quina casualitat! Sirés va ser taper. Si recordeu, en vam parlar en el capítol 8 de la segona temporada dels tapers. I dels músics, que evidentment també va ser-ho en Frederic. En aquesta disciplina va destacar molt com a pedagog i també com a pianista, director i compositor.
0: Tens raó, ara ho recordo, els tapers, com els mariners i d'altres treballadors, cantaven entre altres gèneres havaneres a les tavernes del moment, un cop enllestien la feina. Ja hi veiem un contacte amb l'havanera.
1: Sí, però no pas el primer contacte. De ben jove, amb només 20 anys, va anar a Cuba, on volia fer fortuna. Però on va acabar treballant en una fàbrica de xocolata. Va fer diners, però els justos per tornar a Catalunya al cap de no massa temps. Un cop de retorn amb el temps, es va traslladar de Begur a viure a Palafrugell.
0: Ep, i ja està? Va anar a Cuba a treballar i prou?
1: Clar que no. Perdona, company. A Cuba li van passar algunes coses. Per exemple, va poder publicar un poema en català dedicat a Begur a la revista de La Habana, Vida Catalana. Un poema que començava així. Com una estrella que brilla en terra catalana, s'aixeca entre les bromes d'una boirina ufana, una vila petita, però d'ànima molt gran. També a Cuba va conèixer un gran amor, la jove Ofèlia, a qui més tard va dedicar una havanera.
0: Veus, ja m'ho pensava jo que no podia passar per Cuba com si res. I què? Com van anar les coses de retorn a Catalunya?
1: Aquí va trigar ben poc a començar a tractar l'havanera. El 1924 va escriure La Gavina. Millor dit, La Gaviota, en castellà. Idioma amb el que aquesta havanera es va començar a fer popular a nivell local. La va cantar en públic, per en petit comitè, l'any 1928 a casa seva de Begur, amb uns amics, i força públic parant orella des del carrer. Escoltem-la ara per Port Bo.

0: Carai, en castellà no l'havia escoltat mai. Qui la va fer en català?
1: El mateix Frederic Sinés, quan va veure que s'anava popularitzant, la va traduir al català. S'anava cantant, però no encara amb el reconeixement que té avui dia. El mestre Sinés seguia en el negoci dels taps, però més dedicat a la comptabilitat. Combinava aquesta tasca amb la de músic. Ensenyava música, escrivia obres, tocava el piano, el flabiol, a cobles com la Cobla Orquestra Primavera, i dirigia corals com la Taponera. S'envoltava de la realitat musical del moment a Palafrugell, on va anar a residir.
0: Molt bé, pel que entenc era un músic discret. Això sí, bon músic.
1: Clar, va fer molt per la música. Ara us deixaré escoltar un fragment d'una de les seves sardanes més famoses, Cala Fondo, interpretada per la Principal de la Bisbal.

0: Algun fet més a destacar del mestre Sirés? Recordo que el vam anomenar quan parlàvem de la cantada de Palafrugell.
1: Efectivament, Frederic Sirés, juntament amb Joan Pericot, Ernest Morató, Francesc Alsius i Frederic Martí, va presentar el llibre Calella de Palafrugell i les Havaneres, donant peu a l'organització de la cantada d'havaneres de Palafrugell. Frederic Sirés va ser molt important. Ara m'agradaria destacar l'èxit de la seva havanera, la Gavina. Recordem, escrita l'any 1924, doncs 50 anys més tard, a finals dels anys 70 del segle passat, la cantant Marina Rossell la va afegir al seu repertori fent-la molt popular, convertint-la en un tema essencial de la cantant de Castellet i la Gornal. Escoltem-la!

0: I tant, la Gavina i Marina Rossell, sempre de la mà, inseparables. També és una vanera que podem escoltar a la majoria de cantades de vaneres, oi, Martí?
1: Clarament, ha esdevingut un dels clàssics del món de la vanera. De la vanera i més enllà. A més de cantar-se en castellà, també s'ha pogut escoltar en anglès, traduïda i interpretada pel cantant islandès Halldór Mar. Això sí, amb el seu estil personal. Dir-vos per acabar que Frederic Sirés va morir l'any 1971 a Palafrugell, on igual que a Begur hi ha un carrer amb el seu nom. A Palafrugell també porten el seu nom la coral Mestre Sirés i l'esbart dansaire Mestre Sirés.
0: Moltes gràcies, Martí, per parlar-nos avui d'en Frederic Sirés i Puig, un músic important amb grans aportacions per l'havanera. Acabem escoltant a Halldór Mar en la seva versió en anglès de La Gavina, de Seagull.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Mira la sorra, l'aigua que la banya.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Parlem de viatges i també d'on viatgem nosaltres. Destinació de proximitat i reserva d'última hora. Aquest és el patró de molts catalans, aquestes vacances. Un estiu marcat per les tensions geopolítiques, la calor i l'encariment dels paquets turístics. Climent Sabater.
2: Amb el conflicte a l'Orient Mitjà al cap, molts viatgers opten enguany per reservar en l'últim moment i a destinacions properes, com apunta el vicepresident de la patronal de les agències de viatges, ACB, Jordi Vinyoles.
3: Viatgers que ara ens estan venint d'última hora ens demanen més viatges per Europa, més viatges a les illes.
2: En una llarga distància en retrocés i guanyant pes destinacions de Llatinoamèrica amb les capitals europees en segon terme, condicionada la tria per les altes temperatures.
3: Ha baixat el turisme el que són aquests capitals europees a l'estiu, perquè aquest turisme de ciutat, doncs amb la calor es fa més feixuc de poder gaudir.
2: Els catalans viatgen malgrat la pujada de preu, sobretot dels vols i de destinacions de curta distància per l'alta demanda.
3: En destins com, per exemple, puguin ser a casa nostra o les illes, degut a que han sigut destins refugi, que gent que no ha fet llarga distància està aprofitant per viatjar-hi, han pujat els preus.
2: A banda de buscar destinacions més properes, l'altra forma de reduir despeses és retallar la durada del viatge.
4: La xarxa de comunicació local.

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a Passarella.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: I parlant d'emocions...
3: 67.
4: Tiki-biki!
5: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
6: Parlen de plantes i de remeis naturals amb Alicia Herrera, la biòloga d'aquesta casa. Alicia, continuem parlant d'aquella sàlvia que ens va quedar pendent i que també té moltes propietats. Què tal?
7: Hola, molt bé, molt bé. I moltes ganes de parlar de la sàlvia rosmarinus, que és el romaní, el nostrat romaní, que el trobem pertot. Que la meva àvia castellana sempre deia quien ve romero y no corta de él ni tiene amores ni quiere tener...
6: Ai, aquelles dites de les àvies, que no s'obliden.
7: Sí.
6: I alguna cosa té a veure?
7: Sí,
6: alguna relació?
7: Doncs sí, perquè del romaní poder hi ha moltíssimes dites, tant en català com en castellà. I totes estan... Hi ha una part que són com de màgia, no?, com aquesta que acabo de dir, i n'hi ha des altres que cura. El romaní abans es deia romarinus també officinalis, i officinalis vol dir que estava a l'oficina de farmàcia i, per tant, també és una de les plantes més potents que tenim.
6: I que hauríem de tenir a la nostra farmaciola partícula natural?
7: Aquesta, per descomptat, és com la farigola. El romaní i la farigola han d'anar de la mà tots dos juntets i han de fer-se servir cada dia, si
6: és a més, ser. És una planta que podem tenir perfectament a casa, no?
7: Sí, i tant, i
6: que
7: tant.
6: Que no fa malbé?
7: No, i té flors tot l'any. Aquí podríem estar una hora o dos parlant del romaní, però del romaní, resumim, floreix quatre vegades l'any. Diuen, en català es diu que de romaní florit i no hi és per casar, tot l'any hi ha. I el romaní es fa servir més aviat les fulles que no pas les flors. Les flors les podem posar per decorar amanides i menjar-les, que també estan molt bones. Però les fulles són on hi ha el principi actiu. Dintre d'aquest principi actiu hi ha el que anomenàvem l'altre dia també, el cineol, aquest potent antiinflamatori, antisèptic, antioxidant i bactericida, que també confereix les propietats en el romaní. El romaní només té una contraindicació, que és que si es fa servir molt, puja la tensió. Llavors, la gent que té l'atenció alta ha de vigilar amb el romaní.
6: Com la regalèssia, no?, si no tinc mal entès.
7: Sí, la regalèssia també. Però si feien tractaments curts de romaní o prenem poqueta quantitat cada dia, tampoc no ens hem d'espantar, eh? No és allò que puja l'atenció moltíssim. No puja tant. També, com la seva cosina germana, la sàlvia officinalis, és abortiu. És una mica menys que la sàlvia uterotònic.
6: Tinguem-ho en compte, doncs, i molt present.
7: També està contraindicat en persones que tenen diabetis, en aquest cas. Vale? Per tota l'altra gent, doncs és una planta fantàstica. Es pot fer des del nostrat alcohol de romaní, que hi ha moltíssimes receptes. Mira que és fàcil, posar romaní dintre l'alcohol, deixar macerar, però no, hi ha diverses receptes sobre aquest alcohol de romaní. Hi ha persones que després cremen el romaní i afegeixen les cendres a l'alcohol, també com una part de màgia, bueno, està bé.
6: Que interessant, també.
7: Sí. Mira, fixa't que quasi totes les plantes que tenim aquí al Mediterrani, doncs, i que són nostres de fa molts anys i que es fan servir de fa molts anys, totes tenen una part màgica, de protecció, i això està bé. Això és, clar, molta aquesta informació es va perdre al temps de la Inquisició, diguéssim. Però bueno, podem anar recuperant algunes coses, eh?
6: Almenys les plantes les tenim.
7: Sí, i del romaní doncs el podem collir tot l'any, qualsevol estigui florit o ja dic, amb les fulles. És tan important el romaní que surt fins i tot el Quixot. En el Quixot, quan el Quixot es baralla, penso que amb algun lladre, no sé, els primers capítols, surt una fórmula que és un bàlsam de romaní, que es diu bàlsam de ferabràs, i cura totes les llagues i tots els cops del pobre Quixot, que l'havien tostat, ben tostat, en aquest capítol.
6: Per què podem fer servir més el romaní?
7: Doncs... hem dit que era antiinflamatori, també funciona perfectament per la circulació venosa, per les cames cansades, per exemple. Aquest alcohol de romaní que hem dit abans

0: o fer-lo servir poquet. És cicatritzant, les infusions de romaní, l'aigua de romaní, doncs en aquest cas seria, ajudaria a la cicatrització. Es pot fer servir per enfortir i créixer el cabell. Això està també provat, que el romaní funciona per això. Es pot fer servir com a infusió en constipats, en grips, amb el tema de les sinusitis, també es poden fer buffs de romaní.
1: És que... Una llista força llargueta, Alicia?
0: Sí.
1: Pel que veig.
0: I molt interessant, un estudi que es va fer a Itàlia, amb estudiants, que alguns portaven per estudiar branques de romaní a prop, no? per olorar aquestes oli essencial que deixen anar les fulles, i es va comprovar que treien més bones notes en els exàmens perquè el romaní potencia la memòria. Per la memòria, el
1: caram,
0: romaní.
1: Sí. Que bé, que bé.
0: Sí, sí.
1: Doncs, com dèiem, una llarga llista de coses que podem aprofitar amb aquesta planta, el romaní. No sé si t'ha quedat alguna altra cosa pendent.
0: Oh, bueno, ja t'ho dic, podríem estar parlant moltíssim temps del romaní. Després d'un desmai, ara ja la gent no se desmaia, però abans quan es desmaiaven tant, doncs el romaní anava bé per tornar una mica a la vida, diguéssim. Per l'artritis, per l'artrosis, bueno, és interminable la llista de malalties en què es pot ajudar el romaní.
1: Doncs ens ha agradat molt poder compartir amb tu aquesta estoneta avui parlant del romaní, dels seus beneficis i conèixer una miqueta més de prop aquesta planta. Gràcies, Alicia Herrera,
0: moltes
1: biòloga,
0: gràcies.
1: Des del Camí de les Herbes.
0: Gràcies.
2: El Camí de les Herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
3: Associació Rempen Flim Flam, ea ea dudua.
2: Associació Rempen Flim Flam, ho entens ja?
3: Ia ia ia ia ia ia.
4: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
5: Allà, la comarca la Vall d'Albaida, Bèlgida, un poble xicotet. Quan van instal·lar la llum elèctrica en el poble, l'alcalde va replegar els diners. Però no va instal·lar la llum elèctrica. Se'ls va gastar en altres coses indignes que el poble va posar en una cançó i li va fer.

0: Un desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
1: Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE. O contacta a través de WhatsApp o Telegram.

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: Hola, em dic Berta. Us vull recomanar el llibre Space Drum, escrit per Eric Quaresma, alias Calatros, i il·lustrat per Cristina Jorge, i editat per Planeta Còmic. Space Drum tracta de que en aquesta història tothom té una segona persona. Hi ha un noi que intenta treure la seva persona, però no pot. Us el recomano perquè a mi m'ha agradat molt llegir-lo. M'he divertit mentre llegia. És molt fàcil d'entendre i, a més, és en format còmic. I els dibuixos són molt xulos.
2: Hola, em dic Ariadna i us vull recomanar el llibre Sakura, la caçadora de cartes. Especialment a tots els que us agradin les històries fantàstiques. Està creat pel Club Clamp, que són un grup de 4 dibuixants de mangas japoneses. Es tracta d'una col·lecció de mangas sobre les aventures d'una nena que es diu Sakura Kiramoto, junt amb la seva millor amiga Tomoyo Daidoji. La versió traduïda en català són 12 llibres. La Sakura és una nena de 10 anys que viu a Japó i que es troba un llibre que es diu The Clown a la biblioteca del seu pare. Les cartes que hi havia dins del llibre havien anat volant i apareix el guardià de les cartes de Clown, en Kirobaros. La Sakura té una missió per capturar les cartes acompanyada dels seus amics. El meu personatge preferit es diu Yukito, un amic de la Sakura. En Yukito va néixer el 29 de juny i la seva assignatura preferida són les matemàtiques. Li agrada molt el color blanc. Sé moltes més coses, però no us les explico perquè les pugueu descobrir vosaltres. Espero que us hagi semblat molt interessant.
3: Pendents aquesta hora de...
4: Hem vist el mogollón de policies.
5: Justament, no sé si ara em sentiu, per sobre la meva posició està passant un helicòpter.
6: Vull dir que la ràdio s'escolta, eh?
3: Departaments de comunicació.
7: Serveis informatius.
8: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
9: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
10: Oh, és meva.
11: No, és meva.
10: Meva.
11: No, és meva.
12: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
13: La calaixera més musical.
14: Oh, això.

Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: escoltar els sons des de diferents direccions.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera de Igualtat i Feminisme.
2: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I, per tant, pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
1: Aquest estiu el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i a partir del setembre el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

Encanto a glops, però veureu d'aquí una estona que quedarem tots ben xops. Abans jo en refilava com ho fa l'ocell de pas, però el més segur és que ara la veu en marxi per baix. Tothom diu que Folgueroles en té uns aires que són sants, sobretot quan els pagesos n'escampen el suc pels camps. Si avui dia mossèn Cinto fes versos o rodolins, em diria Folgueroles quina olor

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Rebrotar el futbol a Vilabertran. El poble de Vilabertran vol tornar a gaudir del futbol. No tant per celebrar gols o victòries sonades, que potser també, sinó per recuperar l'activitat esportiva a través d'un col·lectiu històric del municipi, l'Agrupació Esportiva Vilabertran. Figueres, Generalitat i Estat reforcen l'acústica amb 90.000 euros extraordinaris. L'Ajuntament eleva de 320.000 a 355.000 euros una aportació que no s'actualitzava des del 2023, mentre que la Generalitat hi afegeix 25.000 euros i l'Estat s'incorpora al finançament amb 30.000 euros. L'Ajuntament de Figueres està treballant en la instal·lació d'una gran pista de gel a la plaça Josep Pla durant la propera campanya de Nadal. En una nota que us avança, com sempre, Ràdio Vila-sacra, el consistori informa que la proposta neix a petició de Comerç Figueres i que té com a objectiu dinamitzar el centre de la ciutat durant la campanya de Nadal.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé que el dial n'està ple.
1: Doncs no.
0: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
1: Doncs sí.
0: Doncs aquí és el teu lloc.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Tanca els ulls.
2: Sabies que...
3: Els gossos dàlmata no neixen amb taques, sinó tot el contrari. El seu pelatge és blanc com la neu. És a partir de la segona setmana quan li comencen a aparèixer les taques negres.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.

0: si ja ens escoltes, per què no proves de sentir-nos?
1: Algú ha parlat de bombons?
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
5: M'interessa.
6: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer coneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
7: Figueres, zona acústica.
8: Escolta, aquests llençols que se t'han estripat.
9: Aquella camisa que no et posaràs mai més.
10: Aquells texans que s'han trencat.
11: Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al

0: Que bo!
1: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
2: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
1: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
2: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
1: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarrer. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
1: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.
2: Capdavantera, transformadora i referent, catalana i del món, comunitària, innovadora, sostenible, plural, diversa i pública.
3: És Ràdio Vilasacra.

0: benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Per què tornem a ser aquí? Per cuinar qualsevol cosa que engreixi, que és el que ens agrada en aquest canal. Dolça terra, dolça. La paraula dolça ja ho diu tot.
1: Cuina amb la Maria.
2: Bueno, doncs ara explicarem l'escudella i carn d'olla, o el caldo, diguem-li com vulguem, tot és el mateix. Posem una olla gran, una olla bastant gran, bueno, això a casa, perquè som colla i en faig força, i allà, bueno, sí, tota classe de verdures, les que es tinguin, de ceba, porro i àpid, hasta julivert, hasta fulles de nap hi he posat jo, i nap també, però poquet de nap, perquè llavors deixa molt i molt el gust, però quan en tinc els pelos ben pelats i ben nets, i també n'hi poso. I desempoes, bueno, tot això, i la carn que es vulgui. Esclar, perquè surti bo, també hi ha d'haver alguna cosa. Hi poso careta salada, peus de porc, ossos de l'espinada, també com fem lloms, que salem els ossos, desempoes costelló de vedella, una mica de pit de xai o coll, mira el que hi ha, i pollastre, les carcanades del pollastre, perquè com que me'ls mato jo, doncs mira, les carcanades van al congelador, quan mato a vegades 4 o 5, depèn això, però ho guardo tot. I llavors tot va allà a l'olla a bullir, i una boleta de sagí, mongetes seques, un bon punyet de mongetes seques, i el sagí ben amorat amb farina, fer una bola, i amb la mà, me'l poso aquí a la mà, li tiro farina i el vaig apretant, i quan està ben enfarinat, desempues cap a l'olla, i allò que bulli, no sé, jo no tinc ni idea de l'estona que bulli, perquè m'ho miro, i com quan està, que a mi em sembla que està bé, doncs després el colo, el polo amb una altra olla, amb el xino, que així es queda ben fi el caldo, bueno, ben, que no s'hi troba res. Després torno a emplenar l'olla d'aigua i afegeixo més coses, perquè esclar, sembla allò mateix, allò ja ha sortit tota la substància, i torno a posar carn, i torno a posar verdura, i altra vegada sagí. Jo el sagí, per mi, el fa molt i molt bo, clar, sense passars, perquè llavors poder tindria d'allò de ranci, i queda blanc, queda molt bé, molt bé, molt bé. Llavors això que vagi bullint, tinc l'altre caldo apartat, i després també hi poso cebes, que no sé si ho he dit, després faig pilota amb carn picada, si hi ha vedella i porc picat, va molt bé, o a vegades una botifarra picanta, si no tinc res d'això, un tall de petxuga, o si la faig grossa, tota una petxuga de pollastre, a vegades la me surt molt gran i llavors deixo una de feta, però l'altra vegada que torno a fer escudella, la poso tot al congelador, tapadeta, i allà s'espera. I bueno, i tot això que bulli, la pilota li poso quan ja fa rato que bulli el caldo, perquè això no costa bastant de coure, com que tot allò és picat, i la pilota, agafo aquesta carn, la poso col plat, quan la tinc picada la pico amb allò, amb un, dos, tres, amb la picadora, la poso en un plat i poso un parell d'ous o tres o un, depèn de la pilota com és, i ben aixafat amb la forquilla, una mica d'all i julivert, això ja ho poso clar, all i julivert ho poso amb la picadora, tot barrejat a la carn.

I així ja queda picat. I llavors al posar-lo al plat hi poso els ous i ben aixafat, aixafat, i després hi poso un pa torrat fins que és espessa, doncs força espessa, ben espessa, doncs. Llavors començo a fer la pilota, que no sé per què se'n diu pilota, perquè és allargada, i després quan això, la pilota és formada, poso farina en el plat, li faig una 3 o 4 voltes que quedi enfarinada, i si ja és hora de posar-la a l'olla, cap a l'olla, i si no la tinc feta i li poso quan toca. I això que vagi bullint, que vagi bullint. Després amb el caldo, doncs clar, això hi està molt, eh? Amb el, com que es fa tot sol, un cop tens l'olla amanida, va fent, i jo vaig fent l'altre, el que puc. Després amb el caldo que ja he apartat, el poso a bullir, de la quantitat que necessitem, que torni a arrencar el bull, i llavors hi tiro les pastes. Això mitja hora abans, tres quarts abans de dinar, les pastes que hi han o que agraden, com les, jo sol posar el que agrada a les netes, els agrada molt els macarrons, els fideus gruixuts, unes pastes que se diuen colzes, bueno, en fi, i va dir que no tinc res d'això i els hi poso el que tinc. Això depèn, hi ha vegades que clar, vas a comprar, però també s'acaba, per més que en compris. I llavors quan les pastes són cuites, ja l'escudella està feta. Llavors quan la pilota és cuita, la pesco de l'olla i li poso aquí l'escudella, perquè els agrada molt quan se posen l'escudella al plat barrejat amb les pastes i tallen un tall de pilota. I bueno, doncs és això. Llavors ja deixo que el caldo aquell tapat, i quan arriben, que som tota la trupa a dinar generalment, llavors vinga l'escudella a taula, la taula parada i tothom en dansa. I ja tenim l'escudella i l'altre que vagi bullint, i quan està al seu punt, després també la colo, bueno, i posem bullit a taula, però normalment sempre faig una mica de carn rebossada amb l'escudella, perquè abans amb el bullit sí que n'hi havia prou, però ara la gent ens hem tornat una mica llepafils o no sé com. Faig llavors carn rebossada o una llonza de porc, depèn de la feina que tinc i del dia que és, però sempre algú més a darrere sempre ho fem, o a vegades una truita de patata, i ja està. I això, l'escudella i carn d'olla, penso que no m'he descuidat res, si m'he descuidat d'algú, alabat sigui Déu.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: I parlant d'emocions,
2: 69.

Mentre l'avi lluitava junt amb tots els seus companys, també lluitava qui l'àvia i passava grans afanys. Fins que un dia van dir-li: no tornen els catalans que van anar-hi de l'Havana. No tornen els catalans. I durant hores mirava fixament a l'horitzó mentre dolçament cantava amb veu trencada.

0: Hi ha qui cerca audiència a base de notícies contínues i propaganda. Hi ha qui ho fa sense deixar d'emetre música i propaganda. Hi ha qui barreja. El Voleo. Surti el que surti mentre afegeix algun programa entre Voleo i Voleo més propaganda. També hi ha qui cerca audiència fent el pena. Doncs sí. Però a més de tot això, hi ha Ràdio Vila-sacra, on només tenim sensacions seleccionades i organitzades al detall. Què vols fer-li? És el que hi ha. Comprens?
1: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.

0: Sabies que el català és un dels idiomes amb més presència a internet? Pel que fa al nombre de parlants, el català ocupa el 75è lloc al món, mentre que la xarxa ocupa la 15a posició, que no està gens malament. Per exemple, el català va ser la tercera llengua a incorporar-se a la Viquipèdia i ara ja compta amb més d'un milió d'articles escrits. Feu la prova. Molts dels articles de la Viquipèdia en qualsevol idioma tenen l'article traduït al català. A més, a Twitter, la xarxa on tothom es queixa, el català és una de les 20 llengües més utilitzades de la plataforma.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: L'opció dels que en saben.
3: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
4: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Des del 107.5 de Ràdio Palamós donem inici a l'edició 1082 de la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista que posem en antena cada dissabte de 8 a 9 del matí amb la col·laboració de l'agrupació sardanista Costa Brava i també a la carta a la web palamoscomunicació.cat o per l'aplicació per a telèfons de Ràdio Palamós. Dirigint i presentant una setmana més en Joan Teixidor. Avui és 1 d'agost de 2026. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Rafael Figueres i de Francesc Jonola. Radiarem dues estrenes. I acabarem amb tota la informació sardanista amanida amb cinc sardanes. Com cada primer programa de mes, escollim el que serà el compositor destacat. Aquest agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Del que comencem a escoltar la sardana, La Verge Vella.

acabat d'escoltar La Verge Vella de Ramon Serrat, compositor destacat d'agost, interpretada per la Cobla Montgrins de 1977, fa 49 anys. Anem per l'espai de les biografies, començant pel que ha estat el compositor destacat de juliol, Rafael Figueres Auladell, en el 120 aniversari del naixement. Rafael Figueres neix a Sant Feliu de Guíxols el 15 de juliol de 1906. Era fill del compositor Agustí Figueres Bolívar, del que va heretar la passió per a la música. Tot i exercir l'ofici de sabater, ben aviat es va convertir en un destacat instrumentista, tocant la tenora, el tible, el flabiol, el saxo, la flauta i el clarinet. Al llarg de la seva trajectòria va formar part de diverses formacions musicals, entre les quals la principal de Sant Feliu, la Dazzling Jazz, la Copa Orquestra Víctors, la principal de l'Escala, la Salvatana, la Costa Brava, la Farnense, l'Iris de Sal i la principal de Palafrugell, on va culminar la seva carrera artística. A la Copa Orquestra Víctor s'hi desenvolupà una etapa especialment destacada, arribant a ser director. Com a compositor ens deixa una trentena de sardanes, entre les quals Viladrau, Xerrameca, La Festa de Cadaqués, A Pinya Seca, La Cançó de les Ones o Segaronenca. També va escriure la música Els Nostres Gegants, dedicada als gegants de Sant Feliu de Guíxols, una obra que després d'anys sense interpretar-se es va recuperar i ha tornat a formar part del patrimoni musical de la ciutat. La seva dedicació no es limita a la composició. Durant molts anys dirigí la coral Nova Jesòria, presidí l'agrupació Mix de la Sardana de Sant Feliu i continuà difonent la música catalana fins ben entrada la maduresa. Els que el van conèixer el recorden com un home seriós, observador i exigent. Durant les ballades s'acostumava a passejar mentre s'escoltava la sardana amb atenció. Defensor d'una manera clàssica d'entendre la composició, no dubtava a expressar la seva opinió quan una obra no el convencia. Aquell esperit crític, però, naixia del seu profund amor per la sardana i del gran respecte que sentia pels compositors que admirava, especialment Juli Garreta, sens dubte, un compositor de la vella guàrdia. Rafael Figueres Auladell morí el 23 de febrer de 1989, als 82 anys d'edat, a la seva ciutat nadiua de Sant Feliu. El seu legat continua ben viu gràcies a les seves composicions i el record d'un músic que va estimar profundament la seva ciutat i la seva cultura. El 2021, l'agrupació Amics de la Sardana recuperava la marxa galop Els Nostres Gegants, i el 2023, la sardana que escoltarem, Sempre Avant, datada de 1948, interpretada per la principal de la Bisbal.

d'escoltar la sardana de Rafael Figueres titulada Sempre Avant, la interpretació de la principal de la Bisbal. I dilluns es compliran 135 anys del naixement de Francesc Joanola Reixac. Francesc Joanola neix a Tortellà el 3 d'agost de 1891, en una família on la música formava part de la vida quotidiana. El seu pare, que compaginava l'ofici de culleraire amb molt de músic, va transmetre aquestes passions als seus fills, que ben aviat van començar a tocar els instruments de la cobla. De fet, quan en Francesc tenia només 7 o 8 anys, ja participava en audicions de sardanes, i abans de complir els 14 ja s'atrevia a escriure les primeres composicions. Era un començament d'una vocació que no l'abandonaria mai. L'any 1910 la família es va establir a Manresa. El canvi de residència li va permetre ampliar la seva formació musical estudiant teoria, harmonia i contrapunt, uns coneixements que consolidaren el talent natural que ja havia demostrat de ben petit. Com a compositor va ser extraordinàriament prolífic. Se li atribueixen prop de 600 sardanes i més de 200 ballets, desenes de peces de ball, nombrosos arranjaments i fins i tot una sarsuela. Entre les seves sardanes més conegudes, Atractiva, El Pantà d'Oliana, La Riallera, Home Símbol, Sant Jaume de Llierca, Xitxarel·la o Figueres. Però la seva aportació no es limitava a escriure música, sempre estava disposat a orientar els joves compositors que li demanaven consell, revisant partitures i compartint amb una gran generositat els coneixements adquirits al llarg de tota una vida. Tot i que avui el recordem sobretot com a compositor, els que el van conèixer també el consideraven un dels grans intèrprets de fiscorn de la seva època. Va destacar tant per la qualitat musical com per la seva manera d'entendre la professió, sempre amb humilitat i esperit de servei. Els que el tractaren coincidiren a descriure'l com un home senzill, afable i profundament arrelat a la ciutat de Manresa, on va desenvolupar bona part de la seva activitat artística. Des d'allà va deixar una empremta important en el món de la sardana i va contribuir a formar noves generacions de músic. Francesc Joanola Reixac moria a Manresa el 3 de desembre de 1968, als 77 anys d'edat. El seu llegat continua viu en un bon nombre de sardanes que encara avui formen part del repertori habitual de moltes cobles i mantenen ben present el record d'un dels compositors més fecunds del sardanisme del segle XX. I de Francesc Joanola escoltarem una sardana completament oblidada. De fet, amb 600 sardanes, moltes d'elles ho són. A veure si els agrada l'Eixerit Agustinet amb la cobla principal de la Bisbal.

Què els ha semblat aquesta sardana? L'eixerit d'Agustinet de Francesc Jonola, que ens ha interpretat la principal de la Bisbal. I ara les estrenes. El divendres 17 de juliol passat, la vila de Ripoll celebrava la vigília del seu aplec amb la celebració d'un concert al majestuós claustre del monestir amb la cobla Sol de Banyols. I dins del programa hi destacava una estrena del seu flabiolaire i compositor Lluc Vicentini, que dedicava al seu company de cobla, el tenorista Jordi Parrot, tants anys a les files de la principal de la Bisbal. La sardana titulada Amb seny l'escoltarem a la versió d'estrena que es podia escoltar a Ripoll, interpretada per la cobla Sol de Banyols. Amb seny, de Lluc Vicentini.

Aquesta era la sardana estrena de Lluc Vicentini titulada Amb seny, interpretada per la cobla Sol de Banyuls. I el dimarts 21 de juliol era Terrassa, la que estrenava sardana, en el marc d'una ballada de sardanes a la fresca, celebrada a la plaça Vella, amb la participació de la principal del Llobregat. El compositor Marcel Sabater presentava Petjades d'argent, dedicada a Montserrat Coupena i David Sánchez per al 25è aniversari de casament. Escoltem aquestes Petjades d'argent de Marcel Sabater amb la principal del Llobregat.

0: Sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Escoltàvem a la Principal de Llobregat interpretant l'estrena de Marcel Sabater, Petjades al vent. I després de les estrenes acostumem a girar plana i passar a la informació sardanista, sempre iniciada per les ballades programades per avui, dissabte. La primera a les 10 del matí a Cabrera de Mar, de festa major amb la Copla Ciutat de Manresa. A les 11 al Pla de Santa Maria, acte d'inauguració del monument a la Sardana amb la Copla Reu Jove. A les 12 del migdia, Andorra la Vella, festa major amb la Copla Vents de Riella. A les 5 de la tarda, Ribes de Freser, ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu, amb les coples Principal de Llobregat i Juvenívola de Sabadell. A 6:15 de la tarda, Torelló, de festa major amb les coples Salvatana i Canigó. A les 6 de la tarda, Vilallonga de Ter, festa d'estiu amb la copla Bisbal Jove. A 6:45 de la tarda, a la Garriga, festa major amb la copla Sant Jordi. A les 7 de la tarda, Vallbona de les Monges, festa major de Rocallaura, amb la copla 11 de setembre. A Solsona, amb la copla juvenil Ciutat de Solsona. A Caldes de Malavella, de festa major amb la copla Ciutat de Girona. A 8:15 del vespre, a Malgrat de Mar, amb la copla Principal de Banyoles. A Sant Esteve de Palautordera, de festa major amb la copla Nova Vallès. A les Borges Blanques, 33è aplec de la Sardana, amb les coples Reu Jove i Vents de Riella. A 9:15 del vespre, a Tona, de festa major amb la Principal de Llobregat. A les 9 del vespre, a Olot, nit de sardanes amb la Principal de Porqueres. I per les 10 de la nit, a Lloret de Mar amb la copla Sant Jordi i a Roses amb la copla Rossinyolets. Doncs fem una primera parada a la ballada de festa major de Caldes de Malavella amb la Ciutat de Girona, que tancarà la seva actuació amb en Jaumet i la Maria, de Francesc Marrós, que ens interpreta la copla Salvatana.

era la cobla salvatana la que ens acaba d'interpretar la sardana de Francesc Marrós titulada En Jaumet i la Maria, que el 1947 dedicava als seus fills. Informació per diumenge. A 2:15 del matí i a les 4 de la tarda, Ribes de Freser. 40è aplec de la sardana del Pirineu amb les cobles Ciutat de Girona, Juvenívola de Sabadell i Marinada. A les 12 del migdia, a la Garriga, concert vermut de Festa Major Narcisa Freixes, de Sabadell a la Garriga, al Teatre El Patronat amb la cobla Maricel. A 3:15 del migdia, a Esclanyà, a Festa Major amb la Principal de Porqueres. A la 1 del migdia, a Les Cabanyes, de Festa Major amb la cobla Contemporània. A Mollà, 26è aplec de la sardana al Parc Municipal Francesc Vinyes amb les cobles Lluïssos, Cobla, Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. A les 6 de la tarda, a Viladamat, de Festa Major amb la Principal de Banyoles. A Sant Joan de les Abadeses, ballada amb la cobla Principal d'Olot. A 6:45 de la tarda, Sant Hilari Sacalm amb la cobla Moreneta. A Lleida, Festa Major del barri de Pardinyes amb la cobla Tàrrega. A Lella, de Festa Major amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 7 de la tarda, a l'Esquirol, ballada amb la cobla Canigó i al Vendrell amb la cobla Mediterrània. A 7:45 del vespre, a Sant Pol de Mar amb la cobla La Flama de Farners, a Malgrat de Mar amb la ciutat de Granollers, a la Seu d'Urgell, a Castellciutat, amb la cobla juvenil Ciutat de Solsona, a Cervera amb la cobla Bellpuigcobla, a Blanes amb la cobla Xaloc, a Pineda de Mar amb la Principal del Llobregat, a Caldes de Malavella de Festa Major amb la cobla Ciutat de Terrassa, a Castelldefels, ballada amb la cobla Vila d'Olesa, a Andorra la Vella de Festa Major amb la Principal de la Bisbal i a Calella amb la Bisbal Jove. A les 8 del vespre, a Bellpuig, amb la cobla 11 de setembre. A Palamós, Festa Major de Sant Joan amb la cobla Foment del Montgrí. A Gramunt, amb la cobla Reu Jove. A Premià de Dalt, amb la cobla Baix Llobregat. A Sant Feliu de Guíxols, Festa Major, al Passeig del Mar, amb la cobla Rossinyolets. I a les 9 del vespre, a la Garriga, Sardaxou de Festa Major, a la plaça de l'Església, amb la cobla Contemporània. Passem una primera parada a Ribes de Freser, que diumenge celebraran el 40è aplec de la sardana del Pirineu, tot escoltant la sardana que no falta mai a la seva programació, sempre interpretada de conjunt. La Vall Fosca, de Joan Paret Pla.

era la ciutat de Girona la que ens oferia la Vall Fosca de Joan Peret Pla. Abans de continuar amb més informació, fem una altra parada musical, en aquest cas el 26è Aplec de Mollà. I entre l'escollit programa escoltarem una de les que s'interpretaran de conjunt, de Carles Rovira. Mollà a l'arbre fruiter, interpretada per la Cobla Sabadell.

escoltàvem a la Cobla Sabadell interpretant Mollà a l'arbre fruiter de Carla Rovira. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns. A les 12 del migdia i a les 7 de la tarda, Andorra la Vella, de festa major amb la principal de la Bisbal. A 3 quarts d'una del migdia, a la Llacuna, de festa major amb la Cobla Terres de Marca. A la 1, Sant Pere de Riudebitlles amb la Cobla Contemporània. A les 6 de la tarda, Cervelló amb la Cobla Contemporània. A Pardines, de festa major amb la principal de Banyoles. A les 9 del vespre, la Bisbal d'Empordà amb la Cobla Baix Empordà. A 2 quarts de 10 del vespre, Olesa de Montserrat amb la Cobla Vila d'Olesa. A les 10 de la nit, a Trem amb la Cobla Vents de Riella. I a Santa Coloma de Farners amb la Cobla La Flama de Farners. Per dimarts. A les 7 de la tarda, Llafranc amb la Flama de Farners. A 2 quarts de 8 del vespre, Torroella de Montgrí amb la principal de Banyoles. I a les 10 de la nit, a Palamós, dins el festival amb so de cobla, a la plaça de Josep Cerquella, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. I per dimecres, a les 6 de la tarda, Molló, Espinavell, de festa major amb la principal d'Olot. A 3 quarts de 7 de la tarda, Sitges, a l'ermita del Vinyet, ballada amb la cobla sitgetana. A 2 quarts de 10 del vespre, Hostalric, amb la principal de Banyoles. I a les 10 de la nit a Palamós, 26è concert memorial Ricard Vila de Sau, també dins el festival amb so de cobla, a l'Arbreda, amb la principal de la Bisbal i els Mongrins. A Castelló d'Empúries amb la cobla Rossinyolets, a l'Escala amb la cobla Bisbal Jove i a Tossa de Mar amb la cobla Ciutat de Girona. I ens quedarem al tradicional concert de la Costa Brava de Palamós, dimecres a les 10 de la nit, per escoltar una de les sardanes de Ricard Vila de Sau programades. Tota una gran clàssica. Bandera de plec amb la principal de la Bisbal.

espectacular sardana de Ricard Viladesau, bandera de plec amb la principal de la Bisbal. I ens queda la informació per dijous i per divendres. Dos per dijous, a un quart de dues del migdia, Golmés de Festa Major amb la principal de la Bisbal. A les 6 de la tarda, Castelló d'Empúries, Festa Major amb la principal del Llobregat. A les 7 de la tarda, a Palamós, Festival amb so de cobla, amb so de dona. El Parc dels Països Catalans. També a les 7 de la tarda, Arenys de Mar, cobla Moreneta. A les 9 del vespre, Banyoles, 107, Festival de l'Escola de Cobla amb la cobla Banda del Col·legi Santa Maria. A Riudarenes, amb la cobla Montgrins. I per les 10 de la nit, a Palamós, Guillem Batllori, cobla principal del Llobregat dins el Festival amb so de cobla. A Calonja, amb la cobla Foment del Montgrí, a Pals, amb la principal de Porqueres, a Llançà, amb la Bisbal Jove i a Vilassar de Mar, amb la cobla Marinada. I per divendres 7 d'agost, a les 7 de la tarda, Palamós, Filomena, festival amb so de cobla al Parc dels Països Catalans. A les 8 del vespre, a Palafrugell, amb la principal de Porqueres, a Cadaqués, amb la cobla Vila de la Jonquera. A les 9 del vespre, a Massa el Collatge, amb la cobla Vents de Riella, a Olot, amb la cobla principal de Cassà. A 9:45 del vespre, a Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la principal del Llobregat. Per les 10 de la nit, a Sils, amb la principal d'Olot, a Palamós, Obeses, amb la cobla Berga Jove, dins el festival amb so de cobla, a la plaça de Josep Cerquella. A Vilafranca del Penedès, amb la cobla Reu Jove, a Tordera, amb la cobla Mediterrània, a Figueres, amb la cobla Ciutat de Girona. I a 10:15 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla principal de Banyoles. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana que clourà la ballada de Sant Feliu de Guíxols de divendres amb la principal de Banyoles. Sardanes al Casino, de Martí Riafont, des d'una gravació de col·lecció interpretada des de 1967 per la cobla Montgrins. Sigueu molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

Hi ha diferents maneres de fer, diferents formes, estils, idees, i això no sempre vol dir que unes siguin millors que altres. No. Sembla també raonable que cada persona entén el seu gust segons ha conegut, ha crescut, segons ha sentit o viscut al llarg de la seva existència, sigui aquesta més llarga o més curta. No us sembla? Les modes, com la vida, passen sense donar-nos compte. I la majoria del que ahir era desitjat per tothom, avui potser ha quedat en l'arxiu de la memòria més oblidada. I aquí no passa res, tot continua endavant. Unos que vienen, otros que se van, deia la cançó, unes coses queden i altres se olviden. Per cert, algú recorda el nom de tots els concursants del programa d'Operación Triunfo, que va tenir més de 10 edicions i més de 160 concursants? Dic de tots. Algú sap on paren la majoria dels concursants d'Eurovisión de tots els concursos realitzats al llarg de la història? A qui recordes tu d'Eurovisión? Si de cop et preguntessin el nom d'un grup musical de la història que tothom hagi sentit parlar el dia d'avui, quin creus que tothom reconeixeria? Si et pregunten què recordes de la música dels últims 5 anys, a qui concretament i quines cançons recordes dels últims 5 anys? Creus que alguna cosa del que ara sona en música serà recordada en 10 anys? Quina? I per quin motiu ho creus? Dels que van ser número 1 popularment en els últims 10 anys musicalment parlant, a qui recordes exactament? S'escolta actualment? Caldrà potser fer una llista de tota la música que ens ha quedat dels últims 10 anys i també fer una llista del que queda des de que Johann Sebastian Bach, des de que Ludwig van Beethoven o Amadeus Mozart, entre molts altres que encara sonen i es recorden, fessin popular l'habilitat de crear música. Ràdio La Sacra, sí, ja tenim aquesta àmplia llista organitzada per hores, organitzada per estils, mesuradament seleccionat al moment del dia en què ha de sonar, sense barreges d'estils musicals i sempre amanit amb una mica d'això, una mica d'allò, l'informació que ens cal saber a cada moment i, per suposat, el sentit de l'humor que mai ens ha de faltar. Sí, fins que el cos aguanti. Esclar, de forma lliure i totalment gratuïta.

0: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68. WhatsApp. 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Sumat a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
1: Sona bé.
2: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
3: Programació.
4: Divendres 7 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
4: Dissabte 8 d'agost.
2: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. Al Centre Cívic, a 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
4: Diumenge 9 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
5: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
6: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
7: Consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: porten antenes i són de color verd? Deixi les claus de la nau, ho mirarem. Però rates no se n'escapa ni una, ni formigues, paparres, escarabats.
1: Desratització, desinsectació, control de tèrmits i corcs. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions, fora plagues. 972 44 72 20. A salforaplagues.com.
0: Ha dit que són verds amb antenes?
2: Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientasparafamilias.
3: No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.
4: Sí.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Necessitem música quan estem sols i també quan estem acompanyats. La música ens calma i ens alegra més quan ja estem alegres. La música ens fa traure les penes i ens dona el coratge necessari a l'hora de combatre i plantar cara. Ens fa indignar-nos per a reclamar el que és just. En canvi, també té el poder de fer-nos menys aspres, més suaus, de mostrar tendresa. La música ens porta records, però també ens ajuda a oblidar-los. I ens entreté i ens fa la vida més plaent. El que és l'oxigen per als pulmons, ho és la música per al cor humà.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 28 d'abril del 2025, dia de l'aturada elèctrica general.
1: Segons informa Red Elèctrica, l'alimentació elèctrica s'està recuperant de mica en mica a la corona metropolitana, és a dir, torna l'electricitat a les comarques del Barcelonès, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme. A banda, ja havia tornat a punts a les comarques d'Osona, Ripollès, Garrotxa, Selva i Gironès, després de l'apagada elèctrica.
2: És un caos, efectivament.
3: Estem ja de tornada cap a casa i bueno, pues no passa res per esperar el següent, però la gent que ha d'anar a buscar els nens a l'escola i no arriba, entenc que aquí hi ha un inconvenient o la gent que ha de fer alguna cosa més.
4: Está siendo todo un caos porque no se está organizando muy bien.
5: Intentes sortir, no pots sortir, t'angoixes perquè la teva parada ara no es pararà.
6: He tingut la sort que he agafat el bus a la primera parada, però després ja quasi que ni es podia pujar.
7: Necessitem passar un codi QR que té les caixes. Llavors, clar, la gent que necessita la medicació d'urgència li podem fer un favor. L'únic que no sabem els preus. Alguns sí que te'ls saps de memòria, però d'altres no. Lo mínimo que podemos es darle la medicación sin cobrarles nada y luego ya pues a ver cómo lo podemos solucionar.
8: Ens han dit que se suspenien les classes, que tancaven el campus i que marxéssim a casa com poguéssim, però clar, els trens no van, els ferrocarrils tampoc.
9: I ara estem aquí a veure si hi ha cobertura perquè el meu pare ens vingui a buscar o alguna cosa així.
10: Hem fet classe normal,
11: però a l'hora de fer pipi i això hem hagut d'agafar unes llinternes.
12: Bueno, una mica preocupats perquè no hi ha gaire informació ni de la Protecció Civil ni de les entitats que gestionen les coses allà a Barcelona.
13: Jo he vingut una mica abans pensant que potser, no sé, que estaven els nens ja, però no, estava tancat.
1: L'avaria elèctrica ha fet augmentar avui, per exemple, la venda de ràdios analògiques, d'espelmes, llanternes i bateries solars per carregar els telèfons mòbils als establiments comercials. Una solució per molts ciutadans. Anna Banyeres.
14: Protecció Civil recomana que tinguem a casa, en cas de manca de subministrament, ràdios analògiques, alots i piles, així com diner efectiu a banda de productes mèdics i aigua potable. I avui, coincidint amb la manca generalitzada de servei elèctric, s'ha convertit en productes de màxima demanda, fins al punt que les vendes han augmentat considerablement en comparació amb altres dies.
15: Pues la gente ha venido a comprar un poco de pila, un poco de batería, interna, radio... Bueno, esto vende cada día, pero hoy ha vendido más.
16: El 28 d'abril del 2025 es recordarà com el primer dia a la història de la humanitat d'una gran apagada elèctrica general a l'estat espanyol, Portugal i altres punts que encara no ens han aclarit. Com no ens han aclarit de manera clara el motiu d'haver estat hores i hores sense llum ni telèfon. Des de les 12:33 minuts del dia 28 d'abril del 2025 fins 2:45 de la tarda, l'única possibilitat que vaig tenir jo de comunicació possible per assabentar-me del que passava era la ràdio. Ni la tele, ni internet, ni les xarxes socials, només la ràdio funcionava. Entens la importància de la ràdio o encara et costa?
17: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
18: Et volem escoltar.
19: Bona nit. Avui, si podem extreure alguna cosa positiva del desastrós dia que hem viscut, és que molta gent s'ha donat compte de la importància de la ràdio i concretament de la ràdio de tota la vida. Hi ha una paraula que a mi em sap molt de greu que estigui pràcticament en desús, que és transistor. I molta gent ja no té transistors a casa des de fa molt de temps, ho veien com una cosa obsoleta, i avui molts han anat corrents a les botigues de xinos, als pocs establiments que estaven oberts, a comprar transistors i a comprar piles. A veure, és que fa molt poc a la Dana la ràdio hagués pogut salvar vides. Molta gent potser hagués sentit per la ràdio no passis per allà, que et pots ofegar, i s'haguessin salvat vides. Avui la ràdio, avui ha sigut el segon dia del transistor, no? El primer va ser el 23F del 81, que en aquell cas no se'n va anar a la llum, però va haver-hi un intent de cop d'estat. Només hi havia un canal de televisió i estava ocupat pels militars, i per tant va ser aquella primera històrica nit del transistor que els més joves no van arribar a viure. Però els que ja tenim una certa edat, quan abans se n'anava la llum, el telèfon continuava funcionant. Els telèfons fixos tenien la seva línia independent de l'electricitat i et podies comunicar. Ara, com que els fixos entren a través del router, doncs tampoc anaven els telèfons fixes.
18: Pensa.
20: Hola, bon dia. No tinc aigua. Un rajolinet, una miqueta... Però era per un plingot, eh? No puc fer res més. D'ahir a la tarda. A la tarda. Ens vam quedar sense aigua ja. De seguida. No l'hora de la llum, perquè l'hora de la llum jo estava en una botiga darrere meu. La van tancar, però vaig pujar al pis i vam dinar bé, no sé, vam fer coses sense la llum, però el meu marit em va dir ens quedem sense aigua i ens vam quedar sense aigua a la tarda ja no va arranjar res, horrorós. O sigui, les bombes que porten l'aigua cap a els dipòsits que ens, de la part alta no arribat. Molt pesat, perquè no saps què fer. No saps si tirar endavant, no pots fer una renta, no pots rentar ni de plat de mà. Estic una miqueta amoïnada, la veritat.
21: La ràdio, sempre la ràdio. I visca la ràdio, perquè la llum pot tornar-se a apagar. I la confiança, si cau del tot, ja no es tornarà a encendre. I el transistor mai no falla.
22: Ante las informaciones publicadas, 2 puntos. No existe riesgo de apagón. Red Eléctrica garantiza el suministro. Això publicava a la xarxa X l'empresa Red Eléctrica el passat 9 d'abril. 20 dies després, la gran apagada s'ha produït, donant la raó als que feia temps que venien alertant d'aquesta possibilitat, tot i ser acusats apocalíptics i conspiranoics per l'oficialitat. Perquè alertes n'hi havia, i tant que n'hi havia. I a l'espera de les explicacions que ens permetin saber-ne la causa i determinar responsabilitats, l'apagada ens convida a reflexionar bàsiques sobre la fragilitat de la nostra manera de viure. Però no poder, ahir molta gent no va poder ni tan sols fer la compra bàsica en no disposar d'efectiu. No va ser el problema principal ni el més perillós. Però serveix com a exemple, ara que des de les elites polítiques es canten les virtuts de la desaparició del diner físic, per preguntar-nos quanta dependència, fragilitat i incertesa de més volem afegir a les nostres vides. I aquesta, exactament aquesta, és també la pregunta que cal fer-se sobre les fonts de producció d'energia, ara que estem en ple debat sobre el tancament definitiu de les centrals nuclears i que tot apunta a la caiguda brusca de la producció d'energia eòlica com a causa principal de la fallida del sistema que ahir va deixar-nos a les fosques.
23: L'apagada demostra com en som de fràgils, sí, però també com en som de poderosos. És la doble naturalesa d'això que el sociòleg Ulrich Beck va anomenar la societat del risc. Tradicionalment ens afrontàvem a perills que venien de la natura o del destí, però avui vivim atrapats en una teranyina de riscs que són producte de la nostra activitat. El mateix poder tecnològic que hem desplegat per fer la vida més còmoda ens fa la sensació d'estar sempre al caire del col·lapse. Com que tornar a un món premodern no és una opció, només hi ha 2 camins. Continuar tractant aquestes crisis com si fossin una fatalitat i anar comprant números de la loteria, o adonar-nos que darrere tota aquesta angoixa no hi ha res més ni res menys que decisions humanes que podríem començar a canviar demà mateix. Els pròxims dies alguns polítics i experts ens parlaran de gestionar la incertesa i de resiliència per dissimular que tots aquests riscs són el resultat d'un sistema que no té res de natural i que podríem viure amb molta menys inseguretat si prioritéssim la protecció de la vida al marge de benefici dels que diran que no hi ha alternativa. L'impuls que ens surt quan se'n va la llum és savi. El primer que hem de fer si hi ha un problema és sortir al carrer i mirar si afecta els altres.
24: Pedro Sánchez
0: no mentia quan va titular el seu primer llibre Manual de Resistència, però batejar el segon volum amb el títol Tierra Firme va ser una gosadia, perquè en l'antologia de les catàstrofes on hi cabia un volcà i una pandèmia, ara sabem que hi té cabuda també una apagada general que convida a la psicosi col·lectiva. El president havia alimentat l'amenaça dels ciberatacs per justificar l'augment de despesa en defensa fins al punt de renyar la premsa perquè els milers d'incidències no són notícia. Però quan el públic esperava més que mai una certesa, només va obtenir una pista subliminar. Que en l'hora greu Sánchez no descartés cap hipòtesi i es digués en contacte amb l'OTAN, no deia res i alhora ho deia tot sobre l'abast del neguit. L'idili entre Sánchez i les catàstrofes és tan estret que ningú recorda ja què era un president gestionant l'avorrida normalitat.
2: Molt bon dia. A les 3 i mitja mos arriba la llum. Gràcies a la ràdio, si no hagués sigut per vosaltres, totalment perduts i paciència.

0: Propostes en xarxa.
1: Heu pensat alguna vegada com seria viatjar en el temps? De moment no podem fer cap salt al futur, però fins al 22 d'abril d'aquest any, el Museu d'Història de Tarragona ens transporta cada cap de setmana a mitjans del segle XVIII a través dels ulls de Ramon Foguet. Ramon Foguet va ser canonge de la Catedral de Tarragona i ardiaca de Vilaseca. Es va convertir en una figura clau de la cultura tarragonina gràcies als seus coneixements il·lustrats i les seves publicacions. Una de les més importants és la il·lustració a la Tarragona del segle XVIII. Però a banda dels seus estudis i coneixements, Foguet era un apassionat de les antiguitats. Col·leccionava medalles, camafeus, quadres, ceràmica antiga i va convertir casa seva en un museu de visita obligada on ara nosaltres tenim l'oportunitat d'entrar. La Casa Castellarnau obre les portes perquè els visitants puguin veure el seu despatx, conèixer el personatge i descobrir els esdeveniments més rellevants d'aquella època. Cada dissabte i diumenge a les 11 del matí, visita teatralitzada a la Casa Castellarnau. En trobareu més informació al web tarragona.cat.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què passa aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Eurofitness us ofereix aquest espai. Funciona! Cròniques dels invents. Amb Oriol Montner.
1: Remeiers, bruixots, curanderos, metges, galè... La llista de científics i pseudocientífics que al llarg de la història han fet mans i mànigues per trobar remei a les malalties i afeccions que afligien la humanitat és llarga. Tots ells, fins ben entrat al segle XX, han maldat per guarir el mal ja existent. Un cop està fet, miren d'atenuar el dolor i la infecció. Practicaven, doncs, una medicina curativa. I la medicina curativa aviat serà història, almenys en bona part. Al segle XXI el que s'imposa és un nou concepte, el de la medicina regenerativa. I per poder-la treballar ens calia una eina imprescindible. El genoma humà, descobert pels biofísics James Watson i Francis Crick el 1953. Van ser ells els que van descobrir la famosa estructura de doble hèlix de l'ADN. Però aclarim conceptes. Què és el genoma?
2: Roderic Guigó, bioinformàtic del Centre de Regulació Genòmica.
3: El genoma normalment es defineix com el conjunt d'instruccions que ens determinen les característiques biològiques dels éssers vius. El color dels ulls, de la pell, l'alçada, la predisposició a patir determinades malalties, fins i tot característiques psicològiques o de la personalitat.
1: Però això no és pas exclusiu de l'espècie humana, oi?
3: Tots els éssers vius tenim una seqüència d'aquestes quatre unitats elementals, A, C, G, T. El que ens fa diferents és que aquestes seqüències són diferents, més curtes, més llargues, etcètera, etcètera. Doncs un escarbat, doncs potser té un genoma que deu tenir, nosaltres tenim 3.000 milions de lletres, doncs potser un escarbat té 300 milions de lletres.
1: I com podem definir els nostres cromosomes de manera entenedora?
3: Com si tinguessis unes peces de Lego de quatre colors diferents, i posant una darrere l'altra, que a més representem per quatre lletres diferents, A, C, G, T. Cada un de nosaltres, l'individu del nostre genoma és de 3.

0: En el genoma humà hi ha una diferència de cada 1.000 entre dues persones, mentre que respecte d'un ximpanzé, per exemple, n'hi ha una de cada 100. La descoberta obre la porta a enormes aplicacions mèdiques que han revolucionat la medicina tradicional, la curativa, perquè...
1: Una única cèl·lula té la capacitat de generar tots els nostres òrgans. El nostre cor, els nostres pulmons, el nostre cervell, els nostres ulls, tots venen d'una cèl·lula única. Per tant, en principi, hi ha cèl·lules que es diuen cèl·lules mare, que són les originals, que tenen la capacitat de regenerar qualsevol tipus cel·lular.
0: El que dèiem, medicina regenerativa a partir de cèl·lules mare, la que avui s'imposa. Vegem-ne un exemple?
1: Si trobem aquestes cèl·lules mare, algunes existeixen en el nostre cos, altres les creem, la modifico de forma que la retorno a un estat original i, per exemple, tinc un atac de cor. Quina és la idea darrere la medicina regenerativa? És que llavors jo poso cèl·lules mare i faig que es converteixin en les cèl·lules que s'han mort del meu cor.
0: L'àmbit d'actuació que se'ns obre és enorme. Podem fer plans de salut personalitzats per cada persona, orientats a prevenir la seva tendència a patir un infart, un càncer o el que sigui, o bé dissenyar-li un tractament específic. Però hi ha altres possibilitats més polèmiques i delicades. L'edició del genoma.
1: Canviar una lletra per una altra. Per primera vegada, l'espècie humana té la capacitat de dirigir una mica l'evolució, perquè si nosaltres canviem el DNA de les meves cèl·lules germinals, aquest canvi que jo faci amb els meus espermatozous és un canvi que es transmetrà a la meva descendència. I és un canvi que estarà allà per sempre.
0: S'obren debats com el dels fills a la carta, per exemple? El cert és que les potencialitats del genoma no s'acaben en el camp de la medicina humana. La modificació genètica també permet millorar enormement, amb polèmica i efectes no desitjats, cert, la producció agrícola amb cultius transgènics. En paral·lel al genoma, a finals del segle XX, es van clonar per primera vegada éssers vius com l'ovella d'oli. És una descoberta interessant des del punt de vista científic, sens dubte, i fins i tot obre les portes a fantasiejar amb la possibilitat de ressuscitar animals extints com els mamuts, dels quals es conserven teixits intactes. O humans. En algunes novel·les, fins i tot, amb finalitats tenebroses.
2: El poble està fascinat. Ha arribat el nostre moment. Adolf Hitler és viu. En Bobby Willock i altres 94 nens són un duplicat genètic exacte d'ell, reproduïts a partir de les seves cèl·lules. Em va permetre de que li tragués mig litre de sang i un tros de pell del pit.
0: Aquí és on podem jugar a ser Déu i on comença el perill.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Les frases d'en Ramon.
3: Pitjor és home desllenguat que cavall desenfrenat.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Aturem-nos un moment i respirem.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Un avió del fabricant europeu Airbus ha marcat un nou rècord en la història de l'aviació en fer un vol de més de 24 hores sense escales. L'històric viatge ha unit la ciutat australiana de Melbourne amb Tolosa de Llenguadoc, seu de la companyia aèria, i ha durat 24 hores i 23 minuts. Airbus està experimentant amb un nou model de la sèrie A350 que pot desplaçar fins a 238 passatgers i en el qual, entre altres modificacions, s'ha instal·lat un dipòsit addicional de 20.000 litres de combustible. L'objectiu és obrir una nova era dels viatges intercontinentals sense escales.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici, solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia. Ens mantenim dins d'aquest episodi de calor que ens acompanyarà els propers dies, encara amb una temperatura molt alta en alçada, de fins a 24 o 26 graus. La mínima es mantindrà alta arreu, tot i que baixarà una mica. De fet, els avisos de calor nocturna quedaran restringits al sud del Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Al matí dominarà el sol a tot el país, malgrat la presència d'alguns núvols baixos al litoral nord i sud. Al migdia es dispararà la inestabilitat i les nuvolades creixeran amb força, deixaran ruixats i tempestes que podran ser intensos i podran portar associada calamars o pedra. En aquest sentit, s'ha activat un avís d'intensitat de precipitació en algunes comarques del Pirineu i Prepirineu Oriental. La calor serà intensa a la tarda, encara amb avisos actius de nivell 1 al Pla de Lleida i una màxima que es podrà enfilar fins als 39 o 40 graus. Diumenge es reduirà la inestabilitat, però no es descarten ruixats de tarda al Pirineu. Entre dilluns i dimarts s'inestabilitzarà de nou l'atmosfera, cosa que portarà un augment més marcat de la nuvolositat i podria deixar precipitacions a més punts de Catalunya. La pols en suspensió arribarà al màxim entre demà i diumenge i a inicis de la setmana vinent se'n retirarà progressivament. Amb tot, la temperatura es mantindrà per sobre dels valors climàtics habituals. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
14: Bon Preu i Esclat.

0: vida.
1: Simplement brutal.
2: I a partir d'ara...
3: Postdates. Just lo front, por vostra bella semblança. Jordi de Sant Jordi. Amb la literatura.

0: Radio Vila Sacra.
1: Eternament.
2: Informació, música, entreteniment.
3: 100% Empordà.
4: Una recomanació.
5: A veure, aquest...
6: Tingui.
7: Vaja.
8: I és gratis.
5: Doncs som-hi.
6: Gràcies.
9: Gràcies als petits gestos de tothom, hem fet que moure's en transport públic sigui encara més fàcil. La revolució dels petits gestos ha començat. Generalitat de Catalunya.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: Dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
1: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Ara escolteu l'altra ràdio.
4: Vinga.

0: bun cultural.
1: Oh my God! Woo!
2: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
3: I parlant d'emocions...
0: 94.
4: Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
5: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamores.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els termòmetres continuen enfilant-se i ho faran durant tot el cap de setmana. 5 estacions meteorològiques del Pirineu i el Prepirineu, amb més de 20 anys de dades, han registrat aquesta setmana, entre dimecres i dijous, la temperatura més alta de tota la sèrie. Són dades del Servei Meteorològic de Catalunya, una calor extrema que manté activats els avisos per perill d'incendi forestal. 95 municipis catalans estan avui en risc extrem, per això es demana evitar qualsevol activitat a l'aire lliure que pugui implicar risc de foc. Jaume Minguell és director general de Boscos en declaracions a la CN.
2: Avui la situació que tenim és aquesta. Qualsevol dubte en relació a una activitat que puguem pensar que pot tenir qualsevol risc, no la fem.
1: Recordem que es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals catalans.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Comparteix la música en família.

passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: tiri.
1: Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra, evidentment.
2: Els escacs, aquell esport. Potser d'entrada al món dels escacs us sembla una mica carregós, el que vulgarment es coneix com un tostón. Però estarem d'acord que té grans avantatges educatius, així que com fer que els vostres nens i nenes s'interessin pels escacs? Doncs home, els hi heu de vendre bé. Aquí teniu un suggeriment de com els hi podríeu vendre. De res.
3: Bon dia, nens. A veure, seieu, va, que avui aprendrem un joc nou. Us posaré en context. Hi havia una vegada un senyor que va treballar 5 minuts en tota la seva vida. Bàsicament va sortir per la tele vestit de militar i va llegir un discurs que li havien escrit. Amb només aquells 5 minuts de feina va obtenir el dret a rebre a l'any el que ara serien uns 250.000 euros. Per sempre, eh? A més, no pagava casa, vivia en un palau, volia un vaixell, li regalaven. Li feia gràcia una moto, li regalaven 4. Es feia tejemanejes de tota mena, econòmics i de faldilles, i la premsa només tenia dret a dir que era molt campechano. Quan els tejemanejes es van fer massa escandalosos, va fotre el camp del país per viure encara millor en un país àrab, envoltat de dones, luxes, servents, de nou tot pagat. Ara digueu-me, nens, què us agradaria fer amb aquest senyor?
4: Matxacar-lo!
3: Molt bé, nens, doncs avui aprendrem un joc que es diu escacs i que consisteix exactament en això. Vinga, Pol, treu el tauler i les fitxes.
5: Això és...
6: És meravellós.

0: Avui l'art ja no només viu als museus i tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.
2: Diuen que el treball és salut, però qui ho ha dit, això? I ara? Home, que ja ens afaitem, home, no. Més ben dit, el que hauríem de fer és ni afaitar-se, que ja es treballa massa. Però vosaltres ho creieu? No, home, no. L'home no s'ha fet per treballar. La constitució de l'home ja es veu que no s'ha fet per treballar. No és per estar dret, és per estar ajagut. Mireu l'home que treballa, arriba a casa cansat. L'home que ve de no fer res no hi arriba mai a casa cansat. Li és igual. No, no, home, si del treball del treball venen els accidents laborals. Home, és impossible que prengui mal un home que no fa res. Oh, és que m'agradaria saber qui ho ha posat de moda, això de que el treball era salut. Quina ximpleria, quin degenerat el que va dir això. Què carai ha de ser salut el treballar? Mireu la gent que treballa, mireu los pobrets. Veureu quina cara fan, cada dia més arrugats, fins que ve un dia que senten unes opressions al pit. I què és? L'angina de pit, l'infart de miocardio, el retiro dels que treballen, aquest és l'infart. I aquell home que deia que no podia viure sense treballar, l'heu de veure assegut el resto de la seva vida condemnat a cadira perpètua. Per què? Per burro, per haver treballat. Jaure, paraula màgica, jaure, jaure, prescindim de frases fetes. Altres diuen, no, és que llevar-se al dematí és molt sa. Què ha de ser sa, llevar-se al dematí? Ai, senyor, jo voldria que algun dematí us llevéssiu a les 5 del matí, per exemple. Sí, ja n'hi ha de gent que s'hi lleva, n'hi ha. Aneu, però a les afores del Poble Nou, a Sants, a Sant Andreu, al centre de la ciutat, la gent ja saben el que es fan i jeuen. No, no, però a les afores, pobrets, hi ha gent que sí que s'han de llevar a les

0: la Bíblia? Allà es veu ben clar el que va passar allà. Déu va crear Adam i Eva. Allà se'ls veu. D'esquena sempre, però se'ls veu. Sí, no sé què passava, cada vegada que es posaven de cara sempre hi havia alguna fulleta o altra que se'ls hi posava al davant. I què feien? No, res no feien aquella pareta. Jeure tot el dia. I allò era agradable al Senyor. Déu els beneïa constantment. Amics meus, però va venir la serp i menja aquesta poma. Mira que porta vitamines. I Eva, que era una fabassa, va clavar una queixalada a la poma. Em va donar un tros a Adam. Adam, el primer calçasses de la humanitat, perquè allò va ser un calçasses. Aquell home no va saber mai portar els pantalons en el paradís. Va clavar una queixalada a la poma i Déu, que els havia dit que no mengessin res, va veure que allò al final i ara cantipa, es va enfadar amb tota la raó i va dir: prou, s'ha acabat la bona vida, a pencar tothom. I els va treure del pis, dic del pis, del paradís. Des d'aleshores ja va anar tot malament. Alteracions d'ordre públic constants. Manifestacions. No és d'ara, eh? En aquella època hi va haver una manifestació que es veu que no estava autoritzada, que ja Caín es va carregar Abel, i d'allà fins als nostres dies. Total, que si aquella parelleta haguessin estat ajaguts, encara que hagués sigut d'esquena, encara hi seríem tots ara en el paradís. Ah, amics meus, però és que per jeure es necessita força de voluntat. No es pot jeure si un no s'hi acostuma ja de petitet. No, no, no, no, no, no, no, no. Un s'hi ha d'acostumar quan és petit. Per això jo vull fer un prec a les mares que m'escolten. Mares que m'escolteu, per què no procureu que les criatures jeguin tant com puguin ja de petites? Poseu-les en aquells llitets tan bonics que ara es fan. Passegeu-les tantes hores, tants dies, tants anys com vulgueu, però no les poseu dretes, que les feu malbé. Quina mania! Aquesta competència amb la veïna, que si el meu ja camina, que si el meu ja diu papà i mamà, que si el meu avui ha agafat una galeteta tot sol. Ai, Senyor, com els feu malbé, les criatures. Que jeguin, creieu-me, que és igual. Si no té importància que caminin amb una edat o amb l'altra. I si tenen 20 anys i no caminen, que no caminin. Ja són prou grans per saber el que han de fer. Repeteixo, per jeure ens hi hem d'acostumar ja de petitets. De grans costarà molt, molt. Creieu-me, costa estar-se al llit 24 hores seguides. I penseu que fins que un home no pugui estar-se al llit 24 hores seguides, quiet, sense fer res, un home no serà mai res de bo en aquest món. Quiet, 24 hores, sense moure's. A les 24 hores us heu de moure una miqueta, perquè si no pot entrar una persona a certificar que no et bellugues i ja tenen dret a enterrar-te. Això ho heu de vigilar, heu de veure qui entra a casa vostra. Moure's una miqueta, però tornar-s'hi a jeure. Jeure, jeure, jeure, jeure, jeure, jeure, jeure, jeure, jeure, jeure, jeure.
1: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
2: Ràdio Vila-sacra tota la setmana.

0: Som com som, amb Purificació Barceló.
1: Un electrocardiògraf portàtil sense fils pot confirmar si una persona està tenint un infart. Es pot utilitzar a casa, en una ambulància, en zones aïllades o hospitals de campanya. L'ha desenvolupat la plataforma tecnològica Eurecat i es diu iCardio. El dispositiu va connectat a un mòbil, es col·loca sobre la pell en diferents zones i transmet els senyals a un servidor. Així, un metge els pot analitzar i fer un diagnòstic. David Marí, cap de la unitat de salut d'Eurecat.
2: És com una caixeta molt, molt petita, d'uns 5 per 6 centímetres aproximadament, i té 4 electrodes a la seva part anterior, que és el que va en contacte amb la pell i és el que fa els enregistraments de les mesures. Va connectat a un mòbil i ens permet transmetre senyals d'electrocardiograma de manera ràpida, directa, inalàmbrica també, i ens connectem també a un servidor central que després és on totes aquestes senyals s'analitzen per poder realitzar diagnòstics mèdics. Té moltes aplicacions, perquè el fet de que sigui tan portàtil fa que es pugui aplicar en pràcticament qualsevol situació. Unitats mòbils, tensions domiciliàries o inclús en projectes que vulguin realitzar aquest tipus de mesura en llocs remots i aïllats, portar la capacitat de fer electrocardiogrames a qualsevol part del món i en qualsevol moment.
1: El principal repte d'iCardio ha estat la tecnologia, ja que, a diferència dels electrocardiogrames convencionals, fa servir electrodes secs.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio. Siguen sincers.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Rebrotar el futbol a Vilabertran. El poble de Vilabertran vol tornar a gaudir del futbol. No tant per celebrar gols o victòries sonades, que potser també, sinó per recuperar l'activitat esportiva a través d'un col·lectiu històric del municipi, l'Agrupació Esportiva Vilabertran. Figueres, Generalitat i Estat reforcen l'acústica amb 90.000 euros extraordinaris. L'Ajuntament eleva de 320.000 a 355.000 euros una aportació que no s'actualitzava des del 2023, mentre que la Generalitat hi afegeix 25.000 euros i l'Estat s'incorpora al finançament amb 30.000 euros. L'Ajuntament de Figueres està treballant en la instal·lació d'una gran pista de gel a la plaça Josep Pla durant la propera campanya de Nadal. En una nota que us avança, com sempre, Ràdio Vila-sacra, el consistori informa que la proposta neix a petició de Comerç Figueres i que té com a objectiu dinamitzar el centre de la ciutat durant la campanya de Nadal.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions...
3: 32.
4: És l'hora del pati.
5: Ràdio Vila-sacra t'ha flipat. T'has quedat al·lucinat.
6: Deien que era impossible, que mai arribaríem fins aquí, que era el deliri inacabable d'un somiador. Però només fa falta que ens diguin que una cosa és impossible perquè intentem fer-la realitat amb totes les nostres forces. Junts, amb esforç i perseverança, dia a dia, any rere any, encara que ens porti generacions senceres. I un bon dia aixeques la mirada i mentre et fixes en algun detall que juraries no haver vist mai abans, te n'adones. Estem fent realitat el somni de gaudir. Vine a veure com ho fem possible. Sagrada Família.

0: Cafès Novell t'ofereixen aquest espai.
1: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
2: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.
3: A la hora de raonar, Radio Vilasacra cal escoltar.
4: Plena de vida i cultura.
5: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
6: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
7: Hola, Joan.
8: Hola, Sílvia.
7: Què fas aquest cap de setmana?
8: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
9: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
10: Relacionat amb la calor, els expliquem que un equip de la Universitat de Barcelona ha creat el videojoc Acció Climàtica amb l'objectiu d'informar lúdicament a ciutadania i a professionals quins són els impactes de les onades de calor continuades en la salut d'aquelles persones amb malalties cròniques. De moment està en versió web, però aviat estarà disponible en Avanyeres en aplicació.
11: Acció Climàtica és un videojoc que s'estructura en 5 missions, cadascuna lligada a les malalties més afectades per les glopades de calor continuades i que són les que presenten més visites a urgències i al CAP i més ingrés hospitalari. Parlem de les malalties respiratòries, metabòliques, neurològiques, cardiovasculars i salut mental. I amb el joc, a través de l'animació, es formula preguntes i ofereix explicacions de casos perquè ens siguin útils si tenim familiars amb aquestes malalties, però també com a recordatori als professionals. Doctor David Dalmau.
12: Hi ha moltes persones que segur que tenen algun familiar diabètic i mai s'hauran pensat la importància que pot tenir una ona de calor mantinguda en la salut d'aquestes persones, sobretot si no tenim present la hidratació, el tipus de tractament que prenen. Si tu veus amb una persona que pateix una malaltia cardiovascular i pren diurètics, la vigila molt perquè el medicament diurètic fa orina més, podria comportar-li una deshidració important i una descompensació de la seva malaltia cardiovascular. Aquestes coses que semblen molt òbvies, moltes vegades el mateix professional no n'és conscient, senzillament no hi pensa.
11: Una activitat lúdica amb relat pedagògic per protegir les persones més vulnerables.
13: Recull informatiu Ràdio Vilasacra.
14: Seleccions musicals per emportar.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia. Ens mantenim dins d'aquest episodi de calor que ens acompanyarà els propers dies, encara amb una temperatura molt alta en alçada, de fins a 24 o 26 graus. La mínima es mantindrà alta arreu, tot i que baixarà una mica. De fet, els avisos de calor nocturna quedaran restringits al sud del Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Al matí dominarà el sol a tot el país, malgrat la presència d'alguns núvols baixos al litoral nord i sud. Al migdia es dispararà la inestabilitat i les nuvolades creixeran amb força, deixaran ruixats i tempestes que podran ser intensos i podran portar associada calamarsa o pedra. En aquest sentit, s'ha activat un avís d'intensitat de precipitació en algunes comarques del Pirineu i Prepirineu Oriental. La calor serà intensa a la tarda, encara amb avisos actius de nivell 1 al Pla de Lleida i una màxima que es podrà enfilar fins als 39 o 40 graus. Diumenge es reduirà la inestabilitat, però no es descarten ruixats de tarda al Pirineu. Entre dilluns i dimarts s'inestabilitzarà de nou l'atmosfera, cosa que portarà un augment més marcat de la nuvolositat i podria deixar precipitacions a més punts de Catalunya. La pols en suspensió arribarà al màxim entre demà i diumenge i a inicis de la setmana vinent se'n retirarà progressivament. Amb tot, la temperatura es mantindrà per sobre dels valors climàtics habituals. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
12: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
13: Bon Preu i Esclat.
14: Vinga, va!
1: Comencem!
13: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: A continuació, recordant el passat.
16: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les zones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és Josep Pons.
17: Home, un petit especialista. Eh?
16: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
17: Sí, el disc jo que hi de les iaies i dels avis.
18: Volver a querer.
17: Recordant el passat i recordant les antigues gravacions discogràfiques ja descatalogades. Us ho presenta molt de gust Josep Pons i en les vies del comandament del so, Josep Pirt. Avui encetarem el programa a ritme de vals, a ritme de vals que vindrà un vals del compositor Johann Strauss, el murciélago, o sigui, el ratpenat o el morissec, a càrrec de l'orquestra de l'André Costellanets. L'André Costellanets era un director d'orquestra i al mateix temps arranjador de melodies que es va fer molt famós amb la seva orquestra, l'orquestra André Costellanets. Això va triomfar als Estats Units, però aquest senyor era de Rússia, era de Sant Petersburg, que llavors era la capital dels tsars, Sant Petersburg, i molt venir la revolució russa, la revolució soviètica, doncs el seu pare era un industrial de la fusta i ell viatjava molt i va aprofitar un viatge per anar cap als Estats Units i ja no va tornar, i llavors es va dedicar allà, doncs com he dit, a tenir una orquestra pròpia i a fer moltes gravacions i a ser molt famós. Doncs ara portarem aquest vals de càrrec de la seva orquestra del murciélago, en Johann Strauss, que jo recordo que en aquells concerts de festa major la famosa orquestra, crec que era la selecció de Granollers, que no faltava en el seu repertori durant uns anys en els concerts el vals aquest. Doncs ara el sentirem versió Andrés Costellanets.

Els ovals del Muricec, que jo, amb la memòria, quan parlant dels Muricecs, en aquelles antigues pel·lícules de terror, tan blanc i negre, aquells castells allà a les muntanyes dels Càrpatos, i no hi faltaven sempre els Muricecs voltant per l'embó, que encara donava més terror. I ara no vindrà tant de terror, perquè vindrà la Luisita Calle. La Luisita Calle era una vocalista que en el repertori de les melodies populars de les companyies de revistes dels vianesos m'havia fet alguna gravació d'aquelles melodies. Però ara en portaré una que va tenir molta fama, d'un compositor que era Fernando García Morcillo, que també era un dels autors de la famosa Mi Vaca Lechera, sinó que aquí és un bolero espanyol, el títol María Dolores, que va ser molt popular en el seu temps. Doncs ara el recordarem entre tots.

Doncs estem recordant aquí el passat amb el bolero de la Maria Dolores. Portava molts records aquesta melodia. Entre altres, l'havia també gravada el famós Jorge Sepúlveda, però jo ara aquí he portat la versió de la Luisita Calle. I ara anirem a recordar també una melodia famosa, París, t'estimo, del famós compositor dels Estats Units, Cole Porter, que aquesta melodia es va presentar en una d'aquelles comèdies musicals que presentaven a Broadway. Després, com que va tenir tanta fama, també la van incorporar en la banda sonora d'una pel·lícula musical. Doncs ara porto la versió d'aquest París t'estimo a càrrec de la famosa orquestra en aquell temps d'Edmundo Ross.

ambients, ambients de París. I ara portaré una raresa que no fa pas molt que l'he gravada i tret els xorolls fins on allà on he pogut. Resulta que dins de la discografia dels discos, diguem, de pedra, de 78 revolucions, hi havia els de més durada, que eren de 30 centímetres, que allà es gravaven fragments d'òpera, es gravava zarzuela, es peces de la lírica, i després hi havia els normals, que eren de 25, que era la música ballable, i també fragments de zarzuela, i després hi havia uns altres més petitonets, que eren el broadcast, que venien dels Estats Units, que tenien un diàmetre més petit, i els més petits de tots, que en deien un odeonet. I ara, doncs, porto un broadcast, que en tinc diversos, i són rarets, aquests discos. I hi ha un coro que en diuen el Festal, coro Festal, que jo he buscat dades i no n'hi trobades, perquè aquesta gravació és dels anys 25, 26 o 27. I una, la melodia sí que és famosa, una melodia que és la d'Este Fidelis, doncs, que s'interpreta molt els coros, els vols nadalencs, principalment, encara que sigui música religiosa. Doncs he tret els xorolls i aquí el porto.

doncs una mica de cant coral tant en quant també va bé, i se sentia prou bé també. I ara anirem a recordar una antiga melodia francesa, una cançó francesa que el títol en francès venia a dir Les Tres Campanes, el que quan van fer un arranjament en aquí, una adaptació, van posar-hi per títol Les Campanes Me Llamaven. Doncs ho van gravar-ho entre altres el Jorge Sepúlveda, que és la versió que ara porto.

doncs les melodies romàntiques que cantava el Jorge Sepúlveda. I ara em vindrà també una altra de melodia romàntica, un bolero apassionat o també bolero tropical, l'autor l'Agustín Lara, el famós compositor. El títol, Noches de Veracruz, i l'intèrpret, la famosa Gloria Lasso.

Doncs a les nits de Veracruz, que en aquí hi ha un moment que parla que també es veuen els cocuyos. Els cocuyos en aquí ho coneixem com les cuques de llum, i en l'Amèrica Llatina en diuen cocuyos. Ara no sé si són del mateix tipus, però feien una llum fluorescenta. El que passa que jo quan era petitet se'n veien moltes, i no sé si és de, a causa dels insecticides o de la cosa climàtica, que ja no se'n veuen gaires de cuques de llum. Abans se'n veien moltes, i això és com el cel. Miraves el cel i veies tot el firmament estrellat, i ara amb els llums que tenim ens ho impedeix. Hem d'anar a la cim de Montseny i llavors veurem el firmament. Doncs ara anirem de tango. Anirem de tango perquè vindrà l'orquestra de Osvaldo Pugliese amb el seu vocalista Roberto Chanel. I el tango és Galleguita. La Galleguita dels autors Horacio Petorossi, que aquest senyor també havia tingut orquestra, i d'Alfredo Navarrini. La Galleguita en l'Argentina i a l'Uruguai ho diuen els espanyols, gallegos i galleguitos i gallegues, o sigui, tant si són valencians com catalans, com asturians, gallegos, tots són gallegos allà els espanyols. Doncs ara sentirem i recordarem a la Galleguita.

Doncs ara vindrà un d'aquells duets famosos, la Carmen Morell i en Pepe Blanco, que sempre actuaven de vegades junts i ja esperaven els duets, i inclús havien fet alguna pel·liculeta també. I ara portaré una jota dels autors Antonio Quintero i Rafael de León, que més aviat aquests eren autors de folclore, més aviat del tipus d'Andalusia, però eren polifacètics, feien de tot. Doncs la jota es titula Cariño y Soberbia, Carmen Morell i Pepe Blanco.

Doncs ara vindrà una veu profunda, Mauk Monroe, una veu del country, que portaré la famosa melodia Genets en el firmament, el disc Jinetes en el cielo, i tenia un estil inconfundible. Ara, quan sentim la seva veu, poder els que ho havien viscut, perquè aquesta gravació és de 1953, i ha plogut, però els que ho havien viscut, a veure si recorden la veu d'en Mauk Monroe.

doncs era la veu profunda de Mac Monroe. I ara, un disc que també no fa pas molt que he tret els sorolls, un disc de copa, la copa dels mongrins, però els mongrins de 1928. Quan anava als encants, comprava tots els discos que trobava i, esclar, els tinc molt apilonats i no, molts no els he passat. I ara, quan tinc temps, els vaig passant a MP3. I ara vindrà, doncs, aquesta sardana, que hi ha dues sardanes en aquest disc, del mateix autor, d'en Vicenç Bou. Amb una cara hi ha Aucellada i en l'altra cara hi ha El saltiró de la cardina. Doncs ara avui portaré El saltiró de la cardina i un altre dia ja portaré la sardana Aucellada. Doncs recordem com sonava la copla en aquell 1928, de la copla dels mongrins.

ens hem recordat. Hem recordat els mongrins de 1928, tal com sonaven. Ara recordarem un pas doble, un bolero espanyol. No, un bolero espanyol. El Pepe Blanco, que va gravar en aquell 1953 el bolero Santa Madre del Francisco Codunyer i Hermenegildo Montes. Doncs recordem el Pepe Blanco cantant un bolero.

amb el Pepe Blanco. I ara anirem a recordar una cançó pregària, Pregària Guadalupana, que hi ha la Mare de Déu de Guadalupe, la patrona de Mèxic, i el trio Calaveres, en aquell 1248, va fer una gravació dedicada a la Verge de Guadalupe, que els autors eren també uns famosos cantautors que posaven Cuates Castilla. Doncs ara recordarem aquesta plegària guadalupana que en el seu temps, en els discos dedicats, havia estat molt sol·licitada.

doncs era el trio Calaveras, anava a Pregària Guadalupana. I ara ja anirem per posar l'última melodia en el programa d'avui, que anirem tots cap a les muntanyes del Tirol, que també hi havia aquelles melodies que cantaven a l'estil Yodel, i de la cançó del Tirol una melodia que es titula Les alegres muntanyes del Tirol. I amb les alegres muntanyes jo m'acomiado i fins al proper programa, que ens tornem a retrobar tots. Fins aleshores, adeu-siau. Oh!

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Després d'un matí de platja, res de sopar. Chaotic World. Totes les tardes tardeu a Croquits, el primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys, amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat, el trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 10:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia. Ens mantenim dins d'aquest episodi de calor que ens acompanyarà els propers dies, encara amb una temperatura molt alta en alçada, de fins a 24 o 26 graus. La mínima es mantindrà alta arreu, tot i que baixarà una mica. De fet, els avisos de calor nocturna quedaran restringits al sud del Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Al matí dominarà el sol a tot el país, malgrat la presència d'alguns núvols baixos al litoral nord i sud. Al migdia es dispararà la inestabilitat i les nuvolades creixeran amb força, deixaran ruixats i tempestes que podran ser intensos i podran portar associada calamars o pedra. En aquest sentit, s'ha activat un avís d'intensitat de precipitació en algunes comarques del Pirineu i Prepirineu Oriental. La calor serà intensa a la tarda, encara amb avisos actius de nivell 1 al Pla de Lleida i una màxima que es podrà enfilar fins als 39 o 40 graus. Diumenge es reduirà la inestabilitat, però no es descarten ruixats de tarda al Pirineu. Entre dilluns i dimarts s'inestabilitzarà de nou l'atmosfera, cosa que portarà un augment més marcat de la nuvolositat i podria deixar precipitacions a més punts de Catalunya. La pols en suspensió arribarà al màxim entre demà i diumenge i a inicis de la setmana vinent se'n retirarà progressivament. Amb tot, la temperatura es mantindrà per sobre dels valors climàtics habituals. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: 55 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
1: A la platja, a la piscina, amb els amics o a la feina.
2: Siguis on siguis aquest estiu, porta'ns amb tu.
3: Bonito planxa volta i volta, pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
4: A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
3: Barat al forn amb verduretes,
4: pim-pam. Pim-pam peix, variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona.
6: Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.
7: Què? Tercer festival del curs Mix de la Muga.
8: Quan?
7: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
8: On?
7: Boadella i les Escaules.
9: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
7: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
8: Quan?
7: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
8: On?
7: Boadella i les Escaules.
9: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
8: Què?
7: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
8: Quan?
7: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
8: On?
7: Boadella i les Escaules.
10: Més informació al web Vila amb vealta.cat/festival-mig fem-mig muga.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
2: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
3: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
4: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu? Yeah,
5: yeah. I parlant d'emocions...
6: 21.
7: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
8: Si jo us dic doctor en teologia, doctor en pedagogia, doctor en filosofia, si a més us dic director de la càtedra ESOS de la Universitat Ramon Llull, així de cop no. Si a més us dic que acaba de publicar un llibre que es diu Vivir en lo esencial, tampoc. I si us dic Francesc Torralba, potser ja sí. Què és exactament lo esencial per a vivir del que parles en el llibre, Francesc?
9: És allò que ens sosté quan tot s'esfondra, és allò que ens aguanta. I això ho vivim a les crisis. Les crisis ens permeten mirar molt clarament què és allò bàsic, què és allò indispensable per viure.
8: Indispensable per viure, ja. Yeah.
9: Fixa't que aquesta distinció també la van fer els mitjans de comunicació. Professions essencials, professions no essencials. Vol dir que perquè tot rutlli hi ha d'haver una sèrie de professions que han d'existir perquè puguem menjar, tenir els aliments a casa, poder-nos cuidar. I això ajuda molt les crisis, a depurar tot allò que és innecessari, epidèrmic, superficial.
8: Entenc que a essencial m'estàs parlant de lo bàsic.
9: Sí, que per algunes persones és molt, per altres és molt poc, però vindria a ser això, l'imprescindible, lo bàsic, lo que en diríem la condició mínima per poder viure.
8: Carai.
9: Molt sovint les crisis ho depuren, perquè a vegades consumim amb excés o tenim excessives coses que són completament innecessàries. I les crisis ens ajuden a veure quins vincles són bàsics, també, per exemple. Quines relacions són bàsiques, quins objectes, quines persones són bàsiques per poder seguir endavant, tot i les dificultats.
8: A mi el que m'agradaria saber, Francesc, és si aquesta crisi que estem vivint i de la que estan patint tant tothom, ens ajudarà a ser millors o no?
9: És que el problema és que la crisi ha afectat molt diferentment. És una crisi col·lectiva, global, però hi ha persones que malauradament han vist la mort molt a prop, altres han mort, altres han experimentat la mort d'un ésser estimat, i per aquests tot serà diferent.
8: Yeah.
9: Altres el que hem vist és sobretot una crisi que ha afectat els ritmes de treball, els ritmes de consum, hi ha hagut el confinament, l'hem seguit a través i la seguim a través de la televisió, la ràdio, les xarxes, però quan toca molt a prop és evident que deixa una profunda sotregada, i llavors aquella persona necessàriament canvia. Això ens passa també en les crisis personals. Jo sóc professor, si tu veus que el curs va bé, els alumnes segueixen i els alumnes aprenen, l'èxit et confirma, segueixes fent el que feies. Ara, si tu constates que no aprenen, que no te'n surts, que suspenen, vol dir que has de canviar, vol dir que has de transformar la pràctica docent, que has de ser més didàctic, has de ser més pedagògic, perquè constates que no te'n surts. Llavors, la crisi ha afectat molt desigualment i per això és molt difícil un canvi col·lectiu, perquè hi ha persones que sobretot l'han seguit a través de la pantalla, però d'altres no. D'altres han perdut un pare, han perdut un amic, han perdut un avi, han perdut una àvia, i això deixa una ferida molt profunda.
8: Però fins aleshores hem après alguna cosa o no hem après res encara?
9: Home, hem après alguns valors bàsics que teníem molt, molt, molt oblidats. Per exemple, de la humilitat. Ens pensem que ho tenim tot sota control, planifiquem a llarga distància, tenim agendes pel 21, pel que farem el mes de març del 21, i la crisi ens mostra que no tenim sota control ni el futur ni el present, que som molt febles, que som molt fràgils, que en definitiva un virus tan petit ha posat tot en l'aire, l'economia, la societat, l'esport, la cultura, la vida educativa. Però també hem après molt dels nostres límits. Hem après que som verdaderament molt poca cosa. També hem après, per altra banda, que ens hem de vincular, perquè sols no ens en sortim. Es parla de disciplina social, es parla de disciplina comunitària, és a dir, si només alguns curen de si mateixos, o alguns van amb la mascareta, o alguns es renten les mans, però la resta no, no ens en sortirem. Això demana una sortida col·lectiva. Per això és tan difícil, perquè estem molt acostumats a un tipus de vida molt individual, molt autònoma. Jo vaig on vull, faig el que vull, em poso el que vull, però quan hem de prendre mesures col·lectives i, per tant, limitar la nostra llibertat individual, això ens costa molt. Ens falta molt aquest sentit de comunitat. I després hem après una cosa molt valuosa, que és la importància que té la cura. La cura d'un mateix, la cura dels més vulnerables, les persones que curen, els cuidadors, les cuidadores, les infermeres, les metgesses, han tingut un protagonisme i el seguiran tenint, jo crec que en els propers mesos, molt rellevant.
8: Doncs, des del teu punt de vista, quines són les actituds individuals que ens estan perjudicant més hores d'ara?
9: Hi ha una actitud que, malauradament, segueix, que és senzillament negar, no existeix. Evitar, negar... això que en diuen el negacionisme, que és una actitud que... Vaja, és una insult a intel·ligència, perquè els científics més rellevants del planeta ens ho diuen per activa i per passiva, no? Hi ha una altra actitud que també es dona, malauradament, que és aquella actitud... sobretot de, com ho diríem, no?, de nostàlgia d'aquest món perdut, no? Es limita senzillament a cantar tot allò que hem perdut com a conseqüència de la crisi. I és veritat que s'ha perdut molt. S'han perdut llocs de treball, s'ha perdut vida social, s'ha perdut llibertat de desplaçament, s'ha perdut molt, no? I això és l'actitud que és intentar afrontar la crisi mirant les possibilitats que s'obren, les possibilitats noves, no? I tot allò que podem senzillament desenvolupar a partir d'ara. Penso, per exemple, en la digitalització.
8: Sí.
9: Al nostre país la digitalització era una assignatura molt pendent, però la crisi l'ha activat, ens ha obligat a digitalitzar molts processos que fèiem presencialment. Potser alguns d'aquests processos quedaran, algunes reunions que fem digitalment, alguns processos que fèiem senzillament presencialment i que demanaven molt temps i demanaven molta inversió de diners, i que aquesta digitalització ha vingut activada o catalitzada per la crisi.
8: I quina seria, doncs, la millor aptitud a prendre?
9: Jo crec que la millor aptitud és no ser ingenu, no ser pueril, però mirar a veure quines possibilitats s'obren, quins aprenentatges podem fer i, en senzillament, quines transformacions hem de fer amb els nostres negocis, les nostres petites empreses, per poder afrontar aquesta situació i sobreviure.
8: Tu, com a doctor en teologia, en pedagogia, en filosofia i director de la càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, quin suggeriment ens fas per poder fer efectiu això?
9: D'una banda, la ductilitat. Hem de ser molt dúctils. És a dir, la rigidesa ens porta a la mort. La ductilitat, ja ho diuen molt bé els biòlegs, és el que permet adaptar-nos. I els sistemes dúctils, els organismes dúctils, són els que sobreviuen en entorns molt hostils. Vol dir que saben canviar. O és que dius, jo sempre ho feia així, sí, però ara no ho pots fer així. Per tant, ho has de fer d'una altra manera. És molt millor, certament, fer una entrevista al Plató o fer una entrevista als estudis, però això ara no ho podem fer o és més difícil. Fem-ho d'una altra manera. Què ens permet fer la tecnologia que fins ara no utilitzàvem i podem utilitzar més?
8: Ductilitat, adaptar-nos d'alguna manera.
9: La ductilitat és bàsica, no? Ho hem vist en moltes organitzacions que han canviat els seus productes, les seves estratègies de consum, de màrqueting, no? I d'altra banda també un altre element bàsic, que és l'ajuda mútua, aquesta experiència de solidaritat tan bàsica. És a dir, les crisis ens demanen que fem pinya, que compartim el talent. Ara hi ha milers de científics al món intentant buscar aquesta vacuna a tot arreu. Esclar, això no s'havia donat mai en la història de la humanitat, i això s'ha de ser molt esperançat, no? Perquè vol dir, si som capaços de compartir aquest talent i de també descartar aquelles hipòtesis que s'han verificat com a falses, vol dir que estarem més a prop d'aquesta vacuna, no? Ara, si anem per lliure, si els interessos individuals poden més, o gremials o tribals poden més, serà molt difícil sortir-nos-en. Per tant, ductilitat i ajuda mútua.
8: Ductilitat i ajuda mútua.
9: Sí, és indispensable per afrontar una crisi com la que estem vivint.
8: I l'ésser humà serà capaç de ductilitat i ajuda mútua?
9: És la gran pregunta, no? Perquè generalment les crisis funcionen com un despertador. És com si et desvetllessin de cop, et donessin un cop al cap i dius, escolta, adona't de que la teva vida és fràgil, de que ets molt, molt poca cosa, que necessites cuidar-te, que necessites cuidar les persones més fràgils, que has de protegir la teva vida i la vida dels altres, i tot això és com un despertador que t'aixequessis de cop. En canvi, molt sovint ens preocupen foteses, ens preocupen elements completament irrellevants. Això també ens passa en els objectes de consum. Jo he fet aquest exercici amb els meus alumnes, els vaig fer una llista de tots els objectes que tenen a la seva cambra, i en tenen molts, moltíssims, molts més que els que tenien els seus avis a les seves edats, no? Dic, ara feu una piràmide, que és el més valuós, allò de que no us podeu despendre, allò que us sembla bàsic, sense el qual no podeu viure. Tots diuen el telèfon mòbil, i molts d'ells no el tenen fins als 14, o als 13, o als 12 anys, no?
5: Sí, sí.
9: Dic, escolta, però això és fins i tot més imprescindible que el llit? I diuen que sí, que poden viure sense llit, però no poden viure sense mòbil, no? Vol dir que l'ordre de prioritats s'ha canviat, s'ha alterat, però les crisis ens posen molt de manifest que, escolta, sense aigua no pots viure, sense l'estima dels altres no pots viure, sense aliments no pots viure, i això ens ajuda, com ho diria, a aterrar. És com un principi de realitat.
5: El mòbil, però si és molt més interessant l'estimació, l'afecte, que t'apressin.
9: Per descomptat, és a dir, hi ha una sèrie d'elements immaterials, com l'afecte, l'estima, determinats valors que ens sostenen i que quan fallen és quan verdaderament els trobes molt a faltar. És el que ens passa, per exemple, amb la salut. La salut és un valor que en principi no hi prestem molta atenció, però quan un està malalt, quan un està enllitat, quan un està mesos i mesos en un hospital, diu, mare, diu que és valuós això d'estar sa, això de trobar-se bé, d'aixecar-se al matí, de poder anar a córrer, de poder anar fer el que jo vulgui, de governar el meu propi cos. Però te n'adones molt sovint quan estàs enfebrat, quan estàs enllitat o senzillament quan no et pots moure.
5: Però per molts el mòbil és el mòbil, eh?
9: Sí.
5: Tu ja en el teu llibre carregues molt contra mòbils, contra el consum, contra els egos. Per què?
9: Doncs bàsicament perquè és insostenible. És a dir, és una raó gairebé diria ecològica. És a dir, poso la hipòtesi, no? Si els gairebé, diguem-ne, 8.000 milions d'éssers humans del planeta visquessin el ritme de consum que viuen un subconjunt, entre els quals hi ha els occidentals, nosaltres i d'altres àmbits, el planeta no ho suporta. És un excés de consum, un excés de producció que és insostenible. El que passa que, com que és una part la que consumeix d'aquesta manera i l'altra, en molts casos, ni pot accedir als consums de béns bàsics, doncs per això, diguem-ne, es pot aguantar. Però no es pot estendre universalment ni es pot estendre temporalment. I per altra banda també perquè no satisfà. És a dir, l'equació com més consumeixo, més feliç soc, és falsa. És radicalment falsa. És a dir, tots ho hem vist, persones que viuen amb poc i tenen un nivell de felicitat i de benestar interior molt alt. I persones que tenen un munt de propietats, un munt de patrimoni, un munt de béns de consum que tothom anhela i que, en canvi, se senten molt desgraciats, no?
5: Mira, em fas venir a la memòria Elvis Presley, Michael Jackson, Marilyn Monroe, gent que ho ha tingut tot i que, en definitiva, no han tingut res.
9: Sí. Amb això no vol dir que no sigui rellevant tenir objectes i tenir els mitjans de subsistència, no? Però posant això al centre de felicitat personal és que no ho ha dit cap gran pensador de cap moment de la història. Per tant, hem de distingir molt nítidament el que és el confort, el que és la felicitat, el que és el plaer, del que és doncs, l'alegria, i aquestes confusions fan que molt sovint, amb la cursa del consum, ens pensem que guanyem cotes de felicitat, però això no és així. Guanyem confort, però també molts mal de caps.
5: I no li veus poca solució a tot això, en realitat?
9: Clar, clar, perquè ens han programat per consumir i per usar i llançar, usar i llançar. I per tant, tot està fet de tal manera que tingui poca longevitat. Un mòbil, un ordinador, un iPad o senzillament un microones, no? La conseqüència final és que, esclar, és un tipus de societat en la que necessàriament s'ha de consumir molt perquè es produeix molt. I llavors apareix la publicitat que et crea la necessitat. I fins i tot el malestar si no tens aquell objecte. I a més et sents malament, perquè veus que tots els membres d'aquella reunió o d'aquell cercle social ja tenen aquest mòbil, ja tenen aquest iPad, ja tenen aquest micro, tu no el tens, no vols ser menys. conseqüència el compres. I així funciona.
5: Ja, però el meu cas no és aquest, eh? Jo passo absolutament de totes aquestes coses.
9: Això és insostenible. Anem endarrere, no?
5: Per anar acabant, Francesc, que se'ns acaba el temps, un doctor en teologia, en pedagogia, en filosofia i director de la càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, com ha afrontat aquesta pandèmia?
9: Doncs com una ocasió. La veritat és que, com tots, he vist profundament alterada l'agenda, profundament alterats els plans, m'he obligat, com tots els altres docents universitaris, a seguir la docència digitalment. Per mi ha estat una novetat, també un aprenentatge, però també m'he quedat amb molt temps llis, i justament aquest temps llis m'ha permès, doncs, reflexionar, pensar i generar, en aquest cas, aquest petit assaig que ara estem comentant. Però bé, l'he viscut en família, l'he viscut naturalment passant diferents etapes, no? Hi ha una primera etapa que és la revolta, la indignació, després ve la resignació, què hi farem, això que diem en català, què hi farem, les coses són així, i la tercera etapa, que és la que costa més sempre arribar, és la de l'acceptació. Mira, això ens ha tocat, és així, mirem de no amargar la vida als altres, mirem de no amargar-nos a nosaltres i mirem de treure el millor aprenentatge de tot això que estem vivint. Però no és fàcil arribar, a l'acceptació. Molt sovint un queda com palplantat en la resignació i llavors enverina tot l'entorn, no? Perquè el resignant no accepta, està com en una situació d'amargura, no? I llavors, doncs, senzillament va contaminant l'entorn familiar o l'entorn social o l'entorn professional en el que està.
5: Doncs bé, família, Vivir en l'essencial, de Francesc Torralba, un llibre que no hem de deixar passar. Demaneu-lo a les llibreries. Francesc, gràcies i fins aviat.
9: Doncs gràcies a tu i felicitats pel programa.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Estiu. Amb la gent de Ràdio Vilasacra. On vulguis, com vulguis i quan vulguis. I és que encara hi ha diferències.
2: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
3: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
2: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
3: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
2: Important, en un refugi climàtic natural.
3: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
4: Quants ocells! Ja he vist tortuga!
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
7: Tanca els ulls.

0: vingut una sorpresa. I està bé. I dic, cony, t'esperava molt per sentir-te. Sí. Vinga.
1: Una abraçada.
2: Hola, maco, molt bé, un èxit rotund. I jo ara he escoltat totes les novetats que hi ha. Avui no vull dir res.
1: Adéu. Una abraçada.
3: Hola, estic molt contenta de tornar a estar amb vosaltres. I la meva trucada només és per això, per dir-vos benvinguts, ben retrobats.
1: Una abraçada.
0: Quina sorpresa més gran que m'hi han dut avui, perquè la memòria també se me'n va. M'hi han dut una sorpresa molt gran, perquè com et pots imaginar, ja fa molt de temps que no esteu en el programa. I avui l'he posat de casualitat, perquè busco molt música, ho dic bé, oi que sí? Ja tinc una edat, també. I la meva sorpresa ha sigut molt agradable, que ja tornem al programa. Molt bé. Bueno, jo estic molt contenta perquè la veritat que us esperava molta alegria. Vinga, hombre, m'he dut una sorpresa.
4: Ei, truqueu, truqueu, truqueu.
5: Agafa el telèfon i truca.
6: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
5: I demana la música que a tu més t'agrada.
7: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
8: Per dos dies que hem de viure, no plorem, que més val riure.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: 012, la millor resposta.
3: Què són tots aquests papers? Que estàs amb el tema de la compra del pis de l'oncle Pere?
4: Sí, he de tramitar l'impost de transmissions patrimonials, però no sé ni per on començar.
2: L'Agència Tributària de Catalunya és una administració innovadora que us permet tramitar els impostos de manera fàcil i segura i estalviar temps i diners. Podeu presentar i pagar telemàticament els impostos des de casa a través de la seu electrònica de l'ATC, des d'una oficina de l'ATC mitjançant la tramitació atesa, o bé rebre atenció presencial amb cita prèvia a qualsevol de les oficines.
4: Gràcies a l'ATC, ho tinc tot controlat.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: I parlant d'emocions.
6: 89.

0: aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el Dalí envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
1: Senyeres Comunicació. Realitzem projectes tècnics, instal·lació d'enllaços i emissores de ràdio i de televisió, càmeres de videovigilància, instal·lació d'equips de so professionals, xarxes informàtiques, lloguer de pantalles de vídeos, lloguer d'equips de llum i de so i fibra òptica. Senyeres Comunicació. Per contactar amb nosaltres, fes-ho a través del 972 50 67 54 o a través del nostre correu electrònic senyerestelecomunicació@gmail.com.

0: dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
1: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
0: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers tres mesos de l'any.
2: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
3: Sentim la comunicació local.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: Muchísimas gracias.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp.
4: Xavi, de veritat, bona tarda. Mil gràcies. Me n'alegro molt de que estiguis aquí a la ràdio, perquè es nota que li poses l'agulla, les ganes, i ets un home de poble, de veritat, en el sentit de portar coses. De veritat que me n'alegria molt de que fessis més coses, de que jo et pugui ajudar. Compta amb mi, eh? Et felicito. Ràdio, et felicito perquè veig la teva feina i ningú es dona, eh? Vull dir que de veritat que això s'ha de conèixer a tot arreu. Una passada. Et felicito. Una abraçada. Endavant en tot. Gràcies.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
5: Repetiràs.

0: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Deixa'm preguntar-te una cosa.
3: Bon dia, senyors i senyors. Molt bon dia. Canti'm una cançó.
4: Sí, no sé cantar jo. Canto molt malament.
3: Baixant per la Font del Gat, una noia, una noia.
4: Això és de canalla.
3: Bueno, una de més gran. Seré tu amante, bandido, bandido.
4: No, no sé cantar ningú.
5: A mí el que más me agrada es Serra y Mediterráneo.
3: Venga, va, Mediterráneo, va.
5: No la sé.
3: Quizás porque viniré, sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor.
6: Venga.
5: Por donde quiera que vaya, que me queda en heredera. En la ladera del monte, más allá del horizonte, quiero tener buena vista.
3: Quina és la vostra cançó favorita?
7: Ui, jo ara mismo m'he quedat en blanco. No sé, no, ara mismo me
3: quedo piense, piense.
7: En blanco, no sé. A mi me gusta, es que no me acuerdo cómo se llama. De esa de, ¿cómo se llama? Ay, Luis Miguel.
3: ¿Qué sap de Luis Miguel?
7: ¿Eh?
3: ¿Qué sap de Luis Miguel?
7: No, yo no sé nada, yo las canciones y ya está.
3: Canti una cançó, la que més li agradi.
7: No, no, eso sí que no, perdona, pero no, ya está, ya. Adeu, Guillermina.
5: El mar porque yo nací en el Mediterráneo.
8: Perfectament, molt bé, molt, molt. Venen aquí per perfeccionar, però ja canta tothom molt bé. A la dutxa, pel carrer, tothom canta molt bé.
9: Doncs, no sé, la del cabell morenet de la Trau Kung Fu, per exemple.
3: Vinga, canta-la.
9: Sí, home.
3: No, sí, home, va.
9: No, que fa vergonya. Que no, que no.
3: Vinga, va, canta.
9: Que no,
3: que... Canta, que el que canta no t'espanta.
10: El què?
3: La teva cançó favorita.
10: Uah, la cançó preferida. Ui. Ara, amb els fills, amb els nens, no tinc, no, és que no tinc cap cançó.
3: I ja cantes allò de, a les 7 del matí, canta el gall kikiriki.
10: Això canto, sí, ben bé. Cançons de nens, ara ja canto. Sí. Safe Tonight.
3: Canta-me-la.
10: No.
3: Canta, escolta, vinga.
10: No, canto jo. Víctor, canta amb mi.
3: Víctor, vine cap aquí. Canta.
11: Espanyol.
3: No, però sap l'anglès.
11: No. Què?
3: Ah, canta, va,
11: no, jo no canto.
3: Home, i tant que canto.
11: Que no, que plourà, mira.
3: Això mateix volem que plogui perquè no hi ha aigua.
11: No, que ha sortit el sol, no canto.
3: Quina és la teva cançó favorita?
9: Doncs bastantes, però potser el Llença't de l'Exambusto.
3: Canta-la.
9: Llença't, cada estany és únic, no es repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà.

0: canción favorita?
1: Canción. Todas. No.
0: Cántame la canción.
1: A ver. La de Human.
0: Canta.
1: Oh, no lo tengo. Sigue. Esto con... No. No.
2: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
3: Programació.
4: Divendres 7 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
4: Dissabte 8 d'agost.
2: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
4: Diumenge 9 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
5: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
6: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
7: Si a casa hi ha sorolls que ens agrada escoltar.
8: El sentit Ràdio Vila-sacra.
7: I altres que no. Al carrer passa el mateix.

Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Tinc un pis tancat, però no tinc temps ni diners per arreglar-lo.
3: Doncs amb Ambrea el rehabilitem, el destinem a un ús social i et garantim el lloguer cada mes. Després te'l retornem renovat i amb més valor.
2: Jo hi guanyo.
3: I també hi guanya qui necessita una llar.
2: Això és un win-win.
3: Tu poses el pis, nosaltres els recursos. Amb la Fundació Mambré, dona una nova vida al teu habitatge. Tots hi guanyem. Entra a fundaciomambré.org/win-win.
4: Gent que és feliç, fent feliços els altres.
5: Molt a prop teu trobaràs 46 càmpings i resorts, al mig de la natura, envoltats de muntanyes, llacs i rius, al Pirineu de Lleida.
6: Entra a campingsdelleida.com i troba el teu estiu. Actiu, relaxat, explorador, cultural.
5: Tens un munt de possibilitats per a tu i els teus.
6: Amb la col·laboració de Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: Cap de setmana memorable?

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara? Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
3: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits de Circ.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
2: Imagina, crea, sorprenta.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
4: Una germana pot ser la cosa més incomprensible del món. La gran família d'Antònia Carré Pons parla d'aquest vincle. És el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. No te la perdis. A Club Editor.
5: A Ràdio Vilasacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Departament d'Agricultura calcula que el nou episodi de perill d'incendis forestals s'allargarà, atenció, fins al 4 d'agost. Es demana extremar les precaucions per la persistència de temperatures molt elevades i una humitat relativa molt baixa que provocaran un augment progressiu del perill fins a assolir nivells màxims a partir de l'1 d'agost. Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36. Protecció Civil de la Generalitat manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Un viatge en el temps. Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dia. Gràcies i perdó per les molèsties.

0: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarrer. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
1: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: Ja som aquí. Salutacions a Marc i salutacions a les persones doncs, que en aquests moments, els oients, que estiguin a punt d'escoltar aquest espai que oferim des d'aquí a la ràdio amb la nostra cuinera, la Paquita Forç. Bon dia, Paquita.
1: Hola, bon dia a tothom, bon dia.
0: Doncs bé, nosaltres amb la Paquita intentarem doncs, portar-los receptes de cuina. Potser que vostès les fan d'una manera, la Paquita els explica de la seva manera i després com ens posem a la cuina que hem de posar-hi el nostre toquet d'invenció. Avui, Paquita, quina recepta ens aporta?
1: Avui porto all cremat de pescadors.
0: All cremat de pescadors,
1: sí,
0: ara mena.
1: Amb rap.
0: Ah, amb rap, vale. All cremat de pescadors amb rap, amb rap.
1: Amb rap, sí,
0: molt bé,
1: home, esclar,
0: molt bé,
1: no.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Pas a ser sort,
0: no,
1: eh?
0: Perquè està passant avall de pescadors.
1: Són molt és molt senzill.
0: Sí.
1: I queda boníssim, boníssim, boníssim.
0: Doncs molt bé. Paquita, anem a explicar-nos doncs, els ingredients que tenim.
1: Sí, doncs mira, és... una cabeça d'alls,
0: sí.
1: Ets de comptar, perquè poso 12 grans, però és una cabeça. 8 talls de rap, que siguin macos i no massa prims. 4 llesques de pa de barra del mig. 12 ametlles, de 12 a 15 ametlles torrades. Mig litro de brou de peix, que si no en teniu hi podeu posar aigua tranquil·lament, però com que ara venen també aquests paquets de brou de peix, que ja venen i queden molt bons, són molt bons, vull dir que
0: val la pena posar-hi,
1: canvia,
0: no?
1: Molt de l'aigua, sí. Un quart de litro d'oli, sal i una mica de pebre blanc.
0: Molt bé. Pocs ingredients i un bon gust que tindrà doncs, aquest plat, eh?
1: Molt bo. Però molt, que és que queda molt bo. Mira, poseu una cassola al foc amb l'oli. Fregiu els alls, però sobretot que no us quedin cremats, eh? Així que agafen color automàticament les ametlles i el pa torrat. El pa... que se fregeixi amb l'oli aquest, perquè s'hi posa bastant d'oli, eh?
0: Vale, amb l'oli i els alls. Els alls anem pelant
1: ametlles,
0: un per un,
1: sí,
0: Paquita?
1: Un per un, sí. Sí, però no cal que els atrinxeu, eh?
0: Vale, va.
1: Sencers mateix, perquè ja van, tot va al túrbic,
0: va,
1: això.
0: Va, molt bé.
1: I llavors, quan teniu el pa, que ja acaba de ser quasi, ja ho veureu amb el fregil, quasi ros, llavors hi tireu les ametlles.
0: Molt bé.
1: Aquí mateix. I llavors el caldo tot que bulli perquè de res, 5 minuts i llavors tot ho poseu en un pot per passar tot pel túrbix.
0: Ah, molt bé.
1: Sí,
0: molt bé,
1: tot molt ha d'anar al túrbix i llavors la mateixa cassola servirà. Com teniu això ja ben triturat, passeu, ho torneu a la cassola i llavors teniu el rap preparat amb sal i pebre, que no s'hi posa res més, eh? Sal i pebre i en el caldo aquest. I llavors quan hi tingueu el rap, penseu que el rap normalment sempre en treu de caldo, de suc. Però hi ha vegades no en treu prou. Si vosaltres veieu que la salsa us ha quedat un pèl de respessa, i podeu tornar a posar una mica més de caldo.
0: De caldo, d'aquell de peix. Molt bé, sí, sí.
1: Però no ha de ser gaire caldo, aquest plat.
0: Vale.
1: O sigui, sí.
0: Que quedi el just.
1: Lo just, eh? I simplement... que tot junt bulli 10 minuts i cap a taula. Mira, pues, si n'és de senzill.
0: A veure, aquest és un plat d'aquests per... si te se presenta algú d'incògnit i tinguis...
1: I
0: tinguis
1: i

0: del congelador i ho poses a la nevera de baix de tot, eh? Uh-huh. I si l'endemà encara ho trobes una mica congelat, ho treus amb un plat, bueno, amb el mateix plat que tens que ja es descongela, ho treus de la nevera i veuràs tu que en 10 minuts el tens a punt.
1: Aquest altre dia vaig llegir, doncs, com a consell, doncs, sí, d'un lloc de congelats, i jo vaig quedar molt parada perquè comentàvem que per descongelar els escamarlans, els llagostins, sí, les gambes i així, es tenien que descongelar amb aigua.
0: Sí, jo, bueno, jo el llagostí, tot lo de closca, sí.
1: Jo me vaig quedar parada, perquè...
0: No,
1: a veure,
0: no, no.
1: Doncs jo, petita, sempre ho havia fet, o ho sí, havia vist de fer, és dir, deixar-los sobre el marbre, sí, i que es deixin descongelant enllà.
0: No, no, no, no, no. La, si són els llagostins, si és escamarlà, si és tot això, tranquil·lament ho pots descongelar al moment i amb aigua.
1: Sí, sí.
0: Sí. No, no, és que és així. Ara, el rap canvia. M'entens? El rap, lluç... Aquestes coses canvia. És molt millor que es desglaci, sí, diguem-ho així, sí, per si sol,
1: per
0: saps?
1: Per mateix, molt bé.
0: Perquè ja treu ell l'aigua, que uh-huh, pot haver agafat de la, del congelador, i llavors queda amb un altre sabor.
1: Però el que li comentava, m'adonava, sí, la sensació que, esclar, té que quedar molt aigualit, no?
0: No, no.
1: I, bueno, doncs, qui ho aconsellaven
0: així? No, perquè haver-hi closca... Quan pensa que quan el ten, jo ja a vegades inclús no el descongelo bé. Per exemple, per fer els llagostins al cunyac, com te vaig explicar, uh-huh, doncs els atrec, els poso en la llera, que diguéssim, els esbandeixo, els hi tallo els morritos i ja els poso amb sal i pebre i la mica de cunyac i a la nevera. I tu veuràs que en una hora estan fantàstics.
1: És que a vegades el que diu, com està vostè, saber descongelar de la manera que s'ha de fer també és molt important.
0: És el tot.
1: I bé, aquesta casa, doncs, de congelats, sí, va passar, doncs, el sistema que es tenia de descongelar,
0: no, no,
1: aquest
0: però,
1: tipus
0: però
1: de...
0: Però te va dir tot lo de closca.
1: Sí, sí, sí, jo sé, tot lo de closca.
0: És que
1: i després,
0: no.
1: A veure, per coure'ls, sí, doncs, he d'agafar un bon grapat de sal,
0: sí,
1: posar-lo a la parrilla i posar-los després, sí, aquests. Però després tornar-los a treure,
0: sí,
1: treure la sal aquella...
0: El clar.
1: I tornar-los a posar amb una altra sal. Jo vaig pensar, tot això no hem pas fet mai, eh?
0: Sí, no, però la closca, a mi, un cuiner molt bo, me va dir que no cregués mai que salés les coses de closca. Ja n'hi pots posar de sal. Diu, no pateixis, perquè abans no penetra en la carn, i com que lògicament la closca ja no es menja...
1: Clar, clar, clar.
0: Però el sabor de la sal li dona en el peix.
1: Mm-hmm. Ho entens? Sí, sí, sí, però va bé, sí, sí, que sàpigues puntualment
0: coses,
1: això, eh?
0: Aquestes coses, sí. Però, és clar, aquestes coses també s'han de sebre, perquè tu dius, per exemple, un llit de sal.
1: Sí.
0: Clar. És llavors en el forn.
1: En el forn o en la parrilla, ja comentaven, eh?
0: Sí, sí, bueno, sí, sí, doncs, no, en el forn queda molt més bé. Llavors, quan tu tens aquest llit, o sigui, que ja veus que el peix ja és cuit, llavors treu-lo i posa-lo en una altra plata.
1: Sí.
0: M'entens? Uh-huh. I pot acabar-se de coure tranquil·lament. Llavors, sí, hi poses, òbvia, oli...
1: L'oli i la sal.
0: L'oli abundant. No, no, sal ja no n'hi posis
1: no,
0: més.
1: No, bueno, aquí deia
0: no,
1: que sí.
0: No, perquè aquí queda, ja queda amb un llit de sal, pensa-te... que ja queden sabrosos, eh?
1: Sí, sí, però aquí acabaven això, molta sal.
0: Sí.
1: Aquí anem a fer un repàs, doncs, d'aquesta recepta,
0: sí,
1: a treballada dels ingredients, i si m'ha quedat algun punt per poder-lo comentar, el que hem de comentar. Anem cap als ingredients.
0: Doncs mireu, 12, una cabeça d'alls, 8 talls de rap, ja poden ser macos i no els feu massa prims, eh? 4 llesques de pa de barra del mig, eh?
1: Grosses, grosses.
0: Sí, no, no han de ser petites perquè és el que dona l'espès. De 12 a 15 ametlles torrades i pelades, eh? Ben bé mig litro de brou, de moment, i poseu mig litro. Però ja veureu vosaltres, sempre heu de procurar que us en quedi de brou. I llavors el quart de litro d'oli, tampoc li estolvieu, perquè és clar, és tot el que diguéssim que dona la sal i el pebre blanc. Pebre
1: molt
0: blanc
1: bé.
0: O pebre de l'altre, m'entens?
1: Molt bé.
0: Perquè això és per posar, això és per fer, per preparar el rap.
1: Ah, val.
0: El rap, sal i pebre, a part, que diguéssim, i el tens a la nevera.

0: paquet de però vol dir que no seria més el posar-hi pebre negre?
1: També, sí.
0: Perquè és clar, el pebre blanc... Jo
1: no, no té sabor.
0: No, no té gust de
1: jo,
0: res, eh?
1: Jo et parlo amb sinceritat, però ni pica.
0: Vull dir que no...
1: I en canvi, si és pebre negre d'aquest bo, vull dir que val la pena. Jo quasi sempre agafo del negre.
0: Paquita, com hi fem aquest tipus de menú? Vostè què aconsellaria aquí? Posar-hi una amanida o fer un vermutet?
1: No, exacte, algo així, perquè queda un senyor plat, eh?
0: No, clar, és que totes perquè aquestes desques de pa...
1: Dos talls de rap que siguin macos.
0: Sí, sí, sí.
1: I la salsa aquesta... I és que queda boníssim.
0: I bueno, aquestes llesques que ho en passeix tant, no?
1: Ah, exacte.
0: Després d'unidor.
1: Home, clar, per això llavors et dic que més aviat és la que fa que vegi que no quedi pastarada, eh? Mm-hmm,
0: que també.
1: Hi ha d'haver una mica de caldet, mm-hmm. Eh? Però tampoc no massa, eh?
0: No, no, és allò de dir que quedi el punt,
1: que quedi el punt. Que quedi el punt.
0: Molt bé, doncs sí. Vostè aquí es decanta tant per amanida com per pica-pica.
1: Un bon amanit, inclús amb anous, amb formatge, un amanit una mica condimentat,
0: d'aquests
1: complerts,
0: sí.
1: I això et queda... Bueno, que és
0: un plat però, boníssim.
1: Com... I molt fàcil de fer,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: més fàcil no pot ser.
0: Sí, ràpid. Vull
1: I
0: dir,
1: ràpid,
0: escolta'm,
1: sí.
0: És
1: sí,
0: aquells
1: sí.
0: Que, escolta'm, és de... Amb un prispàs tens a tothom contenta i a l'alegre.
1: Oh, i tant, eh? Amb una hora i mitja ho tens fet.
0: Però I tots tips, i tots tips, eh?
1: Però Paquita? de sobres. I
0: molt
1: tant.
0: Bé, Paquita, doncs ja pràcticament per a l'edició del dia d'avui, ho sí? Deixem aquí. I bé, com sempre, agrair-li moltíssim doncs, aquesta estona que ens acompanya i sempre ens aporta doncs, a la sabidoria que té vostè a la cuina.
1: No, més que res més, jo tota la vida és que m'ha agradat tant i tant.
0: Uh-huh.
1: Soc tan feliç que diguéssim com me demanen un arròs o... Vull dir que tot i això, tot ho trobo bé.
0: Molt bé, Paquita, doncs moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
0: Fins la propera setmana.
1: Gràcies a vosaltres i hasta la setmana que ve, si Déu vol.
0: Adéu, bon dia.
2: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. Ràdio Vila-sac, les coses d'una altra manera. Acosta't.
3: T'agrada estar al dia. Ets una persona positiva. Tens ganes d'aprendre, de compartir.
4: 24 hores de Ràdio Vila-sac.

Cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

No trobaràs la mar. Una cançó molt íntima d'amor de Maria del Mar Bonet, on explica segurament la història d'un desamor, d'un desenllaç fatal, perquè ens diu que no trobaràs el mar, que el mar fa temps que va fugir. Aquesta cançó, que ha estat versionada també per molts artistes, entre d'altres jo, Manel Serrat, en directe amb ella, jo mateix també la vàrem interpretar una vegada en directe a TV3, i després també per altres autors. Està en un disc que es diu Maria del Mar Bonet. És una de les seves cançons més maques i per mi una de les seves emblemàtiques.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bloc de pares, amb Marta Vallès. Avui parlem...
3: De viatjar en família, d'on podem anar amb els nens? Ens acompanya Carles Codina, gerent de RAC Travel. Viatjar a prop o més lluny, en cotxe, en tren, en vaixell, en avió, fem una bona tria per gaudir de les vacances familiars. Aquest any anem de platja.
4: Quasi tothom, les famílies pensen en la platja, per anar en un apartament, perquè més que ara perquè es disfruta de llibertat d'horaris. Hi ha unes altres opcions també, a part de l'apartament, com pot ser anar en un hotel, o anar en un apart hotel on tota la família pot no fer res.
3: De platges no ens en falten, una proposta.
4: Al nord de Mallorca, per exemple, amb la Bahia d'Alcúdia, amb Cala Ratllada, allà hi ha apartaments, hi ha uns hotels preciosos en primera línia de platja, i per anar amb les famílies són ideals, perquè quan estàs a primera línia de platja no tens por de cotxes, no tens por de cap mena de perill en aquest sentit. La veritat és que la llibertat que tenen els nens és fantàstica, no? I després un altre lloc, per recomanar-lo dintre de la península, la Manga del Mar Menor. Són 20 quilòmetres de platges, que ja tens apartaments per tots els gustos, per totes les butxaques.
5: A la muntanya! Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
6: Aire pur de la natura, el vent a la cara.
3: Potser, per tant, preferiu aire pur i dormir més aviat a la fresca cap a la muntanya, doncs.
4: És una combinació com de relax, de salut, de turisme i, segons cop, també d'activitat física, no? Ara ja es poden fer excursions a la muntanya, però excursions a peu, excursions en cotxe propi, excursions d'aventura, passejos a cavall, i els que són més atrevits ja poden fer això de rafting i espeleologia i coses d'aquestes.
3: Hi ha un tipus d'allotjament idoni per anar amb nens i nenes.
4: Nosaltres recomanem allotjar-se en cases rurals, però hi ha també els apartaments de muntanya, aquests apartaments que durant l'hivern utilitzen els esquiadors. A l'estiu, les dades que estan superbé, amb unes alçades allà de 1.300, 1.400, 1.500, 1.600 metres, que respiren salut, i penso que és un lloc molt ideal per anar amb nens i també amb els hotels.
3: Cap on fem camí?
4: El Pirineu Català, a la Vall de Boí, que és un lloc on hi ha les pistes d'esquí de Boí i Taüll, i hi ha aquests apartaments que comentaven. Hi ha també una bona oferta d'hotels. Les cases rurals les estem recomanant més aviat per la zona de l'Empordà. És la segona recomanació que fem per fer aquestes activitats. Des de l'Empordà fins al Baix Empordà hi ha unes zones per fer caminades a peu per tot el Cap de Creus, per els aigamolls de l'Empordà. És una zona molt atractiva i molt maca per disfrutar de la gastronomia i sortir una miqueta del que és l'estrès de cada dia.
6: Nous llocs per visitar, nova gent per conèixer...
3: Parlem d'una opció ben diferent, anar de creuer.
4: Anar de creuer durant la nit, de dia pots visitar 5, 6, 7 ciutats. A més, allà en el barco fan molts amics. I a vegades els pares se'ls volen endur d'excursió i és que els nens volen anar, perquè han quedat amb els amics a les 10 del matí en el club del vaixell. És una experiència també pels nens i jo penso que inolvidable.
3: Quin itinerari recomanem?
4: Jo en recomanaria que anessin a les Illes Gregues, perquè els creuers que hi ha des d'aquí a Barcelona, es va visitar Roma, es va visitar Florència, els desplaçaments són molt amb autocar, hi ha motors amb autocar, hi ha visites a museus i això a vegades els nens també els avorreix. En canvi, te vas a les Illes Gregues, arribes a Venècia i vas fins a Atenes i et pares a Mykonos, o et pares a Santorini, o et pares a Rodes, que són platges, arribes allà, pots agafar un taxi i pots anar a qualsevol platja, com una mica més al teu aire, i els nens, la veritat és que ho disfruten molt.

0: Saps? I tot a punt per agafar la carretera.
1: Si estem pensant en una ruta en cotxe, compta amb el cansament dels petits.
2: Preparar l'itinerari i, si vas amb nens, és reservar l'allotjament per no tindre sorpreses desagradables. Programar també excursions o visites amb un cert temps i també que no siguin visites molt avorrides, sinó que siguin visites divertides, visites molt exteriors. No fer excessius quilòmetres durant la ruta.
3: Para ti yo soy, para ti yo soy solamente una bambola.
1: Tenim també una altra opció, carregar el cotxe en un vaixell i fer mig viatge sense cansar-los gaire. Destí Itàlia.
2: Una recomanació que fem seria Itàlia, perquè ara han posat uns vaixells, dos uns que van fins a Gènova i un altre que va fins a Civitavecchia. A l'estalviar-te aquests 1.000 i pico de quilòmetres que van amb un barco la nit, que a més l'aventura també de pujar un barco per un nen també, no? I els barcos són preciosos. És començar el viatge i arribes ja o bé a Gènova, que llavors pots fer tota la part del nord d'Itàlia amb una certa comoditat. La tornada sí que la pots fer tranquil·lament per la carretera i pots fer autopista, pots parar a algun lloc a França. I si no, l'altre vaixell que va també fins a Civitavecchia, pots començar per Roma i llavors baixar una mica cap al sud, cap a Nàpols, cap a Pompeia, inclús pots anar a Capri, al Vesuvio.
3: Esto se acabó, no mereces mi corazón.
0: Emocions i aventures a cada cantonada.
1: I arriba el gran moment de fer un primer trajecte llarg en avió.
4: Viva México! Viva! Viva América! Viva!
1: Potser és un viatge per nens i nenes a partir d'uns 10 anys si volem que valorin aquest viatge i facin també cultura.
2: Recomanaríem anar a la Riviera Maya perquè té unes platges fantàstiques i perquè té una cultura esplendorosa. Hi ha vols directes fins a Cancún, és tota la part de la cultura maya, de la cultura azteca. Pots anar a Teotihuacán, pots anar fins a les ruïnes de Tulum, pots anar fins a Selja. Penso que és un destí boníssim, que a més el combines amb la platja, que són unes platges fantàstiques, o te'ls emportes en un parc temàtic que es diu Escaret, que poden banyar en dofins, o es poden banyar en un cenote, que són aquests llacs d'aigua tan dolça que estan per tot el Yucatán, i penso que és una experiència fantàstica.
5: Busca el que és més fonamental, les coses simples i vitals, oblida't de problemes i inquietuds.
1: I marxem amb el lloc que fa somiar petits i grans, Disneyland.
2: És el viatge màgic, és el viatge dels nens, no? Qualsevol pare té ganes de portar els fills i els fills des del que volen anar. Aleshores, és un viatge que el disfruta tothom. És un any una mica especial per Disney, perquè està fent unes ofertes espectaculars. Si disposem d'alguns dies més, jo penso que l'ideal és anar-nos també a París. I sobretot si anem amb un cotxe, podem estar a fer una tornada amb els castells del Loire o un rodó d'aquest estil, però a París no ens el podem deixar. Si vas allà i no puges un nen a la Torre Eiffel.
3: Viaje con nosotros y quiere gozar, viaje con nosotros a mil lugar y disfrute.
0: Si vols saber més coses,
1: per buscar llocs on anar teniu les pàgines d'internet viajarenfamilia.net, babyviajes.com, salirconpeques.com, travelkids.es, travelpeques.com i la pàgina del RAC, l'agència de viatges rac-travel.com, i consells per anar de viatge amb els més petits a guiainfantil.com i familiaforum.net.
6: Bon voyage!
0: Estem tots a punt?
7: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
8: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
9: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
8: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
10: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
11: Simplement brutal.

0: Decor Mòbil de Pairà. Fem realitat els teus somnis a la carretera de Figueres a Roses. Telèfon 972 50 64 54.
1: Si realment estima Girona, apunta.

0: Radio Vila Sacra.
1: Eternament. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Eternament.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
4: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
3: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
4: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
3: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
4: Cua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
5: Jo sóc actor de doblatge i li poso veu al Vegeta a Bola de Drac.
6: Jo sóc actriu de doblatge. A mi segur que em reconeixes com la veu de la Julia Roberts.
7: Jo sóc el detectiu Conan.
8: Però també sóc la Scarlett Johansson. Sóc actriu de doblatge.
9: I tu? Vols pertànyer a una professió apassionant? Vine a Sony Lab School, l'escola de doblatge del Vallès.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment, és el moment.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Quin plaer arribar a casa, i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
6: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització. Airtone.

0: I parlant d'emocions.
1: 98. Llargs i curts.
2: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
3: WhatsApp de Ràdio Vila Sacra 65 6 19 70 60 2. I am Elton John.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 20 de març del 2025.
1: UNESCO fa una crida a l'acció per frenar la pèrdua de les glaceres que l'escalfament global està fonent a un ritme sense precedents.
2: La UNESCO ha decorat l'enorme tanca que envolta la seva seu aquí a París amb fotografies de glaceres i explicacions del que els està passant. És un zoom sobre els danys que el canvi climàtic està causant en aquests tresors gelats. Hi ha fotos aèries que il·lustren la pèrdua rècord de gel a l'Antàrtida. Veiem el gel marró de la glacera de Tumor Peak a la Xina, que ja ha reculat 1.600 quilòmetres quadrats, o l'intent desesperat de salvar la glacera present a Itàlia, cobrint-la amb 100.000 metres quadrats de lona. Lídia Brito, en nom de Nacions Unides, remarcava la importància d'actuar ràpid per frenar un fenomen, la pèrdua de les glaceres i de tot el món gelat que hi ha al planeta, si volem evitar una catàstrofe que contribuirà a pujar el nivell del mar, posarà en risc l'accés a l'aigua potable i augmentarà el risc de patir inundacions i altres desastres naturals.
3: The cryosphere plays a crucial role.
4: La criosfera juga un paper crucial en els nostres sistemes hidrològics. Les glaceres proveeixen d'aigua a milions de persones i regulen el clima reflectint la llum solar i emmagatzemant carboni en el gel. Malgrat això, en les últimes dècades hem vist com s'ha accelerat la pèrdua de neu, de gel i de permagel. Les glaceres desapareixen a un ritme alarmant.
2: Amb l'escalfament global es calcula que dos terços de les que encara sobreviuen hauran desaparegut.
5: Pensa.

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

y señoras, el meu nom és Antonio. Us explicaré un poema. I el poema s'ha dit la salutació. Anem a donar-los les mans. En tornarem a saludar. A la forma que de seguida us explicaré una salutació de mapache, una salutació de capità, una salutació d'elefant, una salutació molt formal, una salutació amb els ulls, una salutació amb els peus, una somriu alegre i una volta del revés. Tornarem a saludar-nos com abans.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.

Criptògrafs i turistes acudeixen a capturar aquesta meravella, que també es veu a altres llocs del món, però la puresa de l'ecosistema de Tasmània ho fa únic. Tot i que és bonic, els científics adverteixen que l'excés de nutrients per activitat humana podria alterar aquest equilibri natural.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Pas endavant a Girona per millorar el trànsit a la travessera de la C-65 a Llambilles, un punt on es creen molts embussos per entrar i sortir de la ciutat. S'ha presentat el projecte que reordena els accessos on el semàfor provoca llargues cues. Maria Rovira.
4: El projecte preveu la construcció d'una xarxa de vials locals per reforçar la connexió entre la C-65 i el nucli urbà de Llambilles i una nova rotonda, i també que el semàfor ja no sigui tan determinant. Això disminuirà les cues en hores punta i també per fer la connexió de l'àrea urbana de Girona amb la Costa Brava Centre. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: Una rotonda que es complementa amb la ja construïda en aquests moments a la part sud del municipi i que permetrà substituir l'actual semàfor. D'aquesta manera es reduirà la velocitat dels vehicles, el seu pas pels municipis, s'ordenaran millor aquests accessos, aquests moviments, i disminuirà, per tant, també el risc d'accidents.
4: Per l'alcalde de

0: Campillas, Josep Maria Vidal, els canvis milloraran la seguretat en un tram que parteix la població, però diu que caldrà anar més enllà en un futur.
1: Entenem que aquesta proposta és una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que eviti les zones urbanes, que eviti acostar-se a cruïlles dels pobles.
0: Amb aquesta reordenació dels accessos també es millorarà la mobilitat per les bicicletes i pels vianants amb una connexió amb la Via Verda.
2: La xarxa de comunicació.

0: Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Ràdio Vilasacra 107 freqüència modulada.
2: Compartint emocions.
3: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
4: Necessites un advocat? Inverlegal Advocats. Confiança i resultats. Inverlegal.es.
5: Vilasacra 107.0 FM.
6: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Anem per feina.
6: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
0: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.
7: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
8: Jo m'hi apunto.
0: RadioVilaSacra.cat

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
2: Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
3: A tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan.
4: No podem oblidar el paper de les dones com a compositores de música. Durant el romanticisme, la Fanny Mendelssohn va ser una nena prodigi. Composava i tocava el piano molt i molt bé. Una de les seves obres que sentirem

Finalment, a l'època del romanticisme, no podem oblidar a Ludwig van Beethoven, un compositor que es va quedar sord i tot i això continuava component, tocant instruments i dirigint orquestes. Una de les seves composicions més famoses per a piano va ser Pare Elisa. Segur que la coneixeu. Gràcies per escoltar el nostre programa. Fins aviat.

0: La millor cronologia d'èxits a tot el dial. La màxima referència a la nostra estació.
1: Jo, per les matemàtiques, sóc un 0 a la dreta. Un 0 a l'esquerra, deus voler dir. Ho veus?

Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits

nostre riu i el vent que ens mou. El nostre mar, la teva platja. Els nostres pobles i les ciutats. La nostra gent t'està esperant. Catalunya és casa teva. Generalitat de Catalunya.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Bé, no?
2: El toro passat. Ens ha pillat el toro. Hem d'agafar el toro per les banyes. Cada expressió mencionada té uns quants equivalents en català que també funcionen la mar de bé. Quan volem expressar que hem fet tard o que hem fet les coses a destemps, sovint ens hi referim amb l'expressió a toro passat, per influència castellana. En català som més de passar la pilota i dir a pilota passada. Segur que alguna vegada no heu pogut entregar un treball en un termini determinat. Oi? Quan ens passa això, no ens pilla el toro. Som més de dir que passa el temps volant, que fem curt, que el temps s'acaba o que el més calent és a l'aigüera. Finalment, quan actuem amb valor i fermesa davant una situació difícil, sí que podem dir que agafem el bou per les banyes, però sempre és millor fer servir expressions més actuals com plantar cara, fer-se fort, ensenyar les dents, tenir ovaris o tenir collons. I vosaltres, amb quina expressió us quedeu?
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.
5: Ha quedat clar?
6: Atenció.
7: Ai, ai, ai.
8: Ràdio Vilassacra.
9: Ràdio Vilassacra.
10: Ràdio Vilassacra.
11: Què dius ara?
12: Tu perdràs...

Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarrer. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.

0: més bé, la cuina imaginària que nosaltres fem ja amb el nostre cuiner, doncs en especial en Ventura, de les cuineres de Sils. Bon dia, Ventura.
1: Bon dia.
0: Què tal, com anem? Com va la setmana? Bé?
1: Molt bé, molt bé.
0: Doncs vinga, nosaltres, que sempre, doncs, molt a la guait de les propostes que ens fas, i avui ja, abans de començar a obrir aquesta cuina imaginària, ja m'has dit d'avui el que pensaves, doncs, parlant-nos. Què serà aquest plat d'avui?
1: Avui serà el peus de porc amb cargols.
0: Escolta'm, aquesta època és bona època pels cargols, no què?
1: Sí, el cargols és bona època per tot.
0: Sí.
1: Tu vas esmorzar una bona llauna de cargols, va bé.
0: No, és que, esclar, sembla que els cargols han de ser en una època determinada, com que són els més bons.
1: Bueno, ja que tens a dir sobre el que és el peu de porc amb el cargol, com ja és... hi ha aquest temps de fred, o sigui, la salsa, doncs, també va bé.
0: També va bé, escolta'm, molt bé.
1: Això no vol dir, això vol dir que algú en vulgui per l'estiu, però per regla general és cosa d'hivern.
0: No poden fer mal de ventre si no són de l'època, els cargols? O...
1: no sé, això sí que no en tinc pas.
0: Vull dir, tu durant tot l'any n'has...
1: bueno, ara perquè el cargol abans els que anava a buscar el temps, que anava a buscar cargols, com plovia i allà, que els desionàvem, que hi posàvem farina, fèiem a dintre una gàbia de sis enfilferros, com aquest que jo, esclar, però ara com el cargol en tenen tant de... ja tot temps, que ja els compren ja d'aquestes granges que hi ha de cargols i coses així, aquests cargols ja són cargols de tot temps, i van bé, perquè hi ha restaurants que tot... a la part de Lleida, tot l'any mengen cargols.
0: Tot l'any, sí, esclar.
1: Tot l'any fan cargols.
0: Escolta'm una cosa, Ventura, abans que ens posem a explicar aquesta recepta, tu aconsellaries que, com els comprem a casa, féssim aquesta operació de posar-los la farina i desdejunar-los, o ja ho preguntem directament?
1: No, no, aquests que venen ja no cal.
0: No cal.
1: Els que dejunàvem, els que fèiem desayun i els fèiem, sí, com els anàvem a buscar, els que anàvem a buscar quan plovia. Aquests eren els que tenies que estar reposats, que feien allò, que estaven un temps fins que els podies menjar.
0: Molt bé. Doncs vinga, ens anem a posar-nos a agafar bona nota d'aquesta recepta del dia d'avui. A veure.
1: Bueno, farem un peus de porc, i 6 peus de porc.
0: 6 peus de porc,
1: 300 grams de salsitxes, 100 cargols, 2 cebes grosses, tomaca, unes cirereta, es pot posar una mica de cirereta.
0: Cirereta, perdona, que són
1: cirereta. Amb la salsa, allò, una cirereta, allò, un bitxo aquell.
0: Ah, un bitxo picant,
1: sí.
0: Dels picants, no?
1: Sí, una mica, no gaire.
0: Una mica, bueno, va.
1: Llaurer, llimona, farina, sal, oli d'oliva, alls, 4 alls, julivert, ametlles i carquinyolis per fer la picada, i a més una mica de pebre.
0: Molt bé. Aquests seran potents, eh?
1: I tant.
0: És que de totes maneres també sembla mentida que els cargols, Ventura, si no pica una mica, ja no ens agraden, eh?
1: Bueno, això estem parlant de primer el... bueno, esclar, el cargol és

0: aquell cargol, saps com ho feien?
1: No ho sé, no ho sé.
0: El posaven de cap per avall a la brasa.
1: És a dir, el cos, diem, de...
0: Avall.
1: De... Sí,
0: avall.
1: Sí.
0: I després els giraven un per un a la parrilla i posaven una mica d'oli de cirereta, que era picant,
1: sí,
0: que allò anés bullint. Eren boníssims. I un bon aioli, després, hòstia, eren bon o.
1: Esclar, és que, bueno, només dient amb això ja no, sembla que van mil gustos, eh?
0: Ja sé, ja quedaven cuits molt bons, molt bons.
1: Molt bé, amb aquests ingredients, vinga, bueno, què fem?
0: Aquests ingredients, bullir el pèls de porc, amb la ceba, una mica de ceba, una mica de llaurer, una mica de llimona, la sal, i pots posar una mica de pebre, que vagi bullint. Com ja estan fets, els peus els retires i guarda la salsa, o sigui, la...
1: Sí.
0: La d'allò que tenen de la salsa de, que és així, com en diuen, que queda com...
1: De la gelatina, no?
0: Gelatina del peus de porc, el guardes. A part, fas la picada de, ai, la... el d'allò de ceba i tomaca, i el fas per posar el porc que fan el peus de porc que fan el xup-xup.
1: Sí.
0: Que, bueno, com estigui fent la aquí no ho he dit, com fas el rostit,
1: sí,
0: el rostit, el sofregit, i després vas una mica de conyac i vagi fent.
1: Vale.
0: I després, clar, hi posa una mica de caldo del peus.
1: Vale, esclar, s'ha de donar el gustet aquest.
0: Ha gustat una mica de peus. I després el tires de sol al peus que vagin fent.
1: Uh-huh.
0: Peus, o sigui que vagin fent el xup-xup, que agafin gust del sofregit.
1: Posem mitja horeta endavant,
0: sí,
1: això?
0: Tant, sí,
1: molt bé.
0: I després, a part, el cargol. El cargol hi ha gent que el bull, però jo no. Aquest cargol que porten ara, aquest cargol ben rentat, ben rentat, ben rentat, oli ben calent, una paella ben calent, l'oli se li tira sal i pebre, un ratxet de conyac que faci una flamejada, i després, com ja estan ben d'allòs, tirats a sobre la salsa.
1: Ah, va bé. Amb tot, és a dir, amb l'oli i amb tot el que ja has tirat... En
0: aquí hi ha una cosa, segons quines receptes, hi ha el peu de porc que el fan enfarinat. Jo no, perquè ja queda prou amb la gelatina, ja queda prou bé.
1: Ja queda, esclar, ja queda una miqueta, sí, espessa.
0: El farinat és en puestos que ja es posi caldo, ja posi aigua. Després sí que no, has d'enfarinar una mica perquè agafi una mica més fortot, que no quedi tan desaguit.
1: Bueno, i a vegades molta gent ho fa per espessir, també, eh?
0: També, perquè, cony, si et falta, agafes una mica d'aigua amb farina, ben remenada, que no faci gremolls, i també es posa perquè queda una mica espessa.
1: Molt bé. La picada, com la posem? Una vegada
0: la picada, com ja està tot posat, posa la picada.
1: És a dir, com hem posat els cargols, amb tot, preparat de banda, no? Preparat de banda,
0: amb
1: els cargols.
0: Paella, que vagi ho tirem, la cassola.
1: I de seguida preparem la picada i li tirem també?
0: La picada,
1: també?
0: I amb julivert, amb melles i ai, i ben picat, i se li tira per sobre i ja està.
1: Tot lo de la picada ho colem o no?
0: No.
1: És a dir, encara que quedi, que es noti una mica?
0: Si es nota una mica, a vegades es nota una mica l'ametlla, que no queda ben trinxada, però això no passa res.
1: És igual. Ja. Quanta rato després, com està feta tota aquesta moció?
0: No, després quedes res. Tu ho fas amb el cargoll o... que vas tinguin allà al foc una mitja horeta i em deixo.
1: Mitja horeta. Escolta'm, Ventura, tu sempre t'agrada agafar els peus de porc frescos i bullir-los a casa teva?
0: Sí, a casa.
1: Per què? Perquè
0: fas, ja fas, no sé, d'altra manera sí, i ara en venen de bullits,
1: ja,
0: sí, que ho fan més... Jo, per mi, és més per estalviar, perquè el peu de porc bullit a casa també gasten molt de butano, estàs molt més rato, però, no ho sé, com allà ho fas, tens el peu de porc i tens la gelatina, i allò ja t'ho fas a la teva manera.
1: Potser la qualitat és diferent.
0: Sí,
1: no?
0: Home, jo no dic jo que aquests
1: no,
0: els carnissers que em venen també,
1: sí,
0: també és bo,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: la bulleixen.
1: Sí.
0: Fan com si bullessin un bull de carn. Bull de...
1: Però esclar, allà tens la gelatina, i ja tens tot aquest condiment que hi anem afegint.
0: Jo me recordo quan treballava a Can Viloró la carn, esclar, com fèiem el bisbes blanc, bisbe negre, botifarra blanca. Hi havia un noi de Santa Coloma que sempre s'emportava una bossa plena de caldo.
1: Ah, esclar.
0: Hòstia, era fort allò. Bah!
1: Bueno, però esclar, per posar de mica en mica amb alguna...
0: Amb
1: algun rostit, potser, inclús.
0: Sí, amb algun rostit, o inclús amb una mica d'aigua i una mica de caldo que et feia una sopa.

0: Boníssim, no?
1: Boníssim, però era fort, més no poder. Bo, bo.
0: Molt bé, Ventura. Doncs en aquests peus a cargols anem a llegir ben ràpidament els ingredients i la nostra audiència, doncs, que agafi una bona nota.
1: Vinga, 6 peus de porc, 300 grams de salsitxes, que també, que no ho hem dit, la salsitxa també era una saltejada i es posa després amb la dins de la salsa.
0: A banda, també.
1: A dintre del sofregit, es posa.
0: Molt bé.
1: Els 100 cargols, cebes grosses, 3 tomàques madurs, la cirereta que hem dit, el llorer, llimona, farina, sal, oli d'oliva, 4 alls, julivert, ametlles i carquinyolis per fer la
0: picada.
1: La picada. I a més, que no hem dit aquí, el pebre, pebre negre.
0: I el conyac, ja l'has dit, no?
1: I el ratxet de conyac.
0: Ratxet de conyac. Escolta'm, sí. Això de...
1: N'hi ha gent que hi pot posar una mica de vi, si vol, eh?
0: Vi negre o vi blanc, és igual.
1: Jo a vegades n'hi poso negres, igual, eh? Les salses.
0: És que jo amb això que els cuiners poseu un tipus de licor, del conyac, o poseu vi ranci, o poseu vi blanc o vi negre, a mi, jo faig un lío, eh?
1: No, no, és igual, tu et pots equivocar i poso el que vulguis. Tot sigui el licor, és igual. No? I si és vi negre, home, no n'hi posis molt, que serà molt negre, però vi negre és boníssim.
0: Però és que amb vi negre queda tot...
1: La vedella.
0: Queda molt fosc.
1: Si és amb vinagre, sí. Sí, però és igual, però queda gustós, eh?
0: Queda molt gustós, queda gustós. Bueno.
1: Mira, inclús pot posar-hi cava.
0: Bueno, esclar, sí,
1: cava,
0: sí,
1: com
0: sí,
1: amb el
0: sí,
1: rostit,
0: sí,
1: que s'hi posa cava, ni hi posa una mica de conyac, posa una mica de vi blanc. El vi blanc, per regla general, és més per peixos. Que és veritat, quan fas una salsa de peix amb vi blanc, també queda molt bé.
0: Molt bé, Ventura, avui ho deixem aquí. Gràcies.
2: Tenim el que d'altres no tenen. Oi.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Josh?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
6: Amb la col·laboració de BN Group.
7: Imagina, crea, sorprèn-te.
8: La pregunta.
9: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Anem ara cap a Tarragona. Els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats, que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat, es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
2: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
3: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona, la col·laboració creix entre els cossos policials.
2: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
4: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
2: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
5: El cafè de la ràdio.
6: Proporcionant sensacions variades i agradables.
7: Ja se sap que qui canta els seus mals espanta.
8: Me muero, me sale una herida.
9: Leonido.

0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-mig/fem-mig

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
3: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
4: Ens acompanyes?
5: Per què no?
6: Ara, propostes comercials, sensacionals.
7: Comercials sensacionals.
8: Vam començar sent un bit enmig d'internet i des de llavors cada dia som més dominis.cat. Impulsem més projectes fundacionals i normalitzem més el català al núvol. Som la Fundació.cat, el pols, el batec de la nostra llengua a la xarxa. I ho continuarem sent perquè la teva veu no s'apagui mai. Fundació.cat, el bit del català a internet.
9: Pareu bé l'orella.
10: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
11: Pensa en un producte.
12: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
13: Més info a espaigironès.com.

0: Els dissabtes al matí, Ràdio Vila-sacra per poder sentir.
1: És entreteniment.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai. I ara?

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Iaia.
2: Mana.
1: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
2: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
1: Un eclipse?
2: Sí.
1: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
2: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
1: I a quina hora?
2: A 8:45. Que no ho sabies?
1: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
2: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
1: I anirem junts, iaia?
2: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
1: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
2: Bé, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
1: Ah, sí?
2: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: las frases Don Ramón.
1: Hi ha gent més inútil que la primera llesca de pa de motlle, i ni se n'assabenten.
2: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen, i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.

Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els genis desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ara t'explicaré una història.
3: De Ràdio Vila-sacra. Només Ràdio Vila-sacra.
4: La diferència.
5: Confirmat.
4: Et volem seguir oferint l'actualitat i última hora més rigoroses amb un periodisme veraç i de qualitat. Volem que segueixis comentant les notícies. Volem que formis part de 20 minutos, el teu mitjà social gratuït. Sense subscripcions, sense costos, quan vulguis i com vulguis. Registra't ara a 20minutos.es i...

0: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
1: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la ruta del bon pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Aquest estiu, refresca't com mai.
2: Aquabrava.
1: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones, pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
2: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
1: A Aquabrava.
3: Ràdio Vila Sacra, una altra forma de fer les coses.
4: Ens acompanyes?

0: en el 107 de la FM.
1: La fem entre tots.
2: Digue'm.
3: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
2: Dispensem?

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut i cames, com esteu, amics oients? Una setmana més des de la vostra ràdio local us convidem a aquesta petita aventura en la que intentem descobrir racons per fer-hi senderisme, excursionisme i viatges. Tres continguts, això és el Sendes, un programa que fem caminant però que passa volant. I és que tenim tan sols 25 minuts per endavant i tres continguts a desplegar. Són aquests. Tot el que sé ho he après a Horta, va dir en certa ocasió el genial Pablo Ruiz Picasso en la seva estada a Horta de Sant Joan. Els hortolans recorden amb emoció i orgull aquella bona promoció envers la seva vila, una població de la Terra Alta tan plena de personalitat. Llum especial, paratges de gran bellesa i herència del gòtic i del renaixentisme als seus carrers i casals. Avui els descobrirem amb la Glòria Montpel Ferràs, guia de Montesport. El d'avui certament és un programa molt abrenc, perquè ja sabeu que a la secció de senderisme us estem explicant amb pèls i senyals la ruta Estels del Sud, que transcorre al voltant del massís dels Ports. Avui el Xavi Tió ens narra la tercera etapa de 5, des del refugi Caro i fins al refugi de la Font Ferrera, seguint els senyals del GR7. I d'un cicle a un altre, aquest cop referit a un gran viatge a Oceania, l'estada a la remota illa de Raroia, a la Polinèsia Francesa, que ens està narrant amb tot tipus de detalls el fotògraf i escriptor Jordi Canal Soler. Quarta entrega, aprofundim en els paisatges d'aquesta illa atol i en un dels seus secrets més ben guardats, el cultiu de les perles. Tot això des d'ara i en els propers minuts. Ens voleu acompanyar? Veniu? Doncs va, que marxem. Dues muntanyes criden l'atenció entre l'extensa plana que se situa al nord del massís dels Ports. Una, de forma piramidal i punxeguda, és Santa Bàrbara. No massa lluny seu, ni a l'altra. Bé, potser seria més exacte dir-ne un turó, on s'hi apinyen les cases del nucli vell d'Horta de Sant Joan, una de les viles amb més personalitat dins les terres ebrenques. No ens cansarem de dir-ho cada cop que anem a la Terra Alta. Aquesta comarca està banyada per una llum molt especial. Capvespres ataronjats, sol agonitzant que cau per Ponent, que fa brillar Horta i els seus rodals. Moments màgics i efímers. Potser la mateixa sensació que va encisar un joveníssim Pablo Ruiz Picasso quan hi va ser per primer cop ara fa 125 anys i que el va fer tornar una dècada després. L'antiga Horta d'Ebre, vila que és un bé cultural d'interès nacional, esquitxada pel gòtic i pel renaixentisme en edificis del seu nucli antic. Allà, l'empresa Montesport ens proposa una visita guiada que ens transportarà per una estona al seu passat i que ens farà descobrir el seu patrimoni natural, cultural, gastronòmic i social. La seva guia cultural i coordinadora d'activitats, Glòria Montpel Ferràs, és qui ens conduirà. El punt de sortida és la cèntrica plaça de Catalunya, des de la que ens desplaçarem cap al primer punt. Entrada al nucli antic, ens situem al Portalet. Primer moment per gaudir de les vistes.
1: És un dels balcons més bonics i emblemàtics del municipi. Podem veure part del patrimoni natural que ens envolta, que no és poc. Parlem del Parc Natural dels Ports, on Horta hi té unes 5.000 i pico hectàrees, veiem les serrades Sagres, veiem també la muntanya Santa Bàrbara, la gran, majestuosa, bonica i icònica muntanya Santa Bàrbara, on als seus peus hi descansa el convent de la Mare dels Àngels, però conegut popularment com de Sant Salvador.
0: I tot té un perquè. El convent és dedicat a Sant Salvador per la petja que hi va deixar durant la seva estada el frare franciscà Salvador Pladevall, que va convertir Horta en un gran nucli de peregrinació al segle XVI. La seva petja perdura a dia d'avui i a Horta, cada 18 de març, s'hi celebra una romeria en el seu honor i al seu voltant.
1: El convent és el resum històric, religiós, perfecte del municipi, perquè va començar sent una ermita templera. De fet, és l'edifici religiós temple més ben conservat de tota Catalunya. El van ampliar els hospitalers i finalment s'hi van establir els franciscans. És un complex molt digne de visitar. I a l'època franciscana, a meitat del segle XVI, va vindre el frare franciscà Salvador Pladevall, on s'hi va fer molt reconegut aquí a Horta. Fins i tot arribaven 2.000 peregrins al dia a visitar-lo, perquè va esdevenir frare miracle. tota la gent que podia venir a veure si el podia conèixer i si el podien ajudar.
0: El portalet és l'entrada a l'antiga Vila Closa i amb quatre passes ens plantem a la plaça de Sant Salvador. La Glòria ens parla amb orgull. No és una plaça qualsevol.
1: Catalogada com una de les 12 places més singulars i boniques de Catalunya. És una plaça porxada, medieval, on els seus edificis són realment bonics i on s'hi troben també dos dels edificis públics, que són la representació del municipi, l'Ajuntament i l'Església. L'Ajuntament, construït al segle XVI, és típicament renaixentista, amb els arcs de mig punt, la veritat que és molt bonic de veure.
0: Un ajuntament en el que destaca, a més dels arcs de mig punt, la pintura mural de la primera planta i les finestres petites de la superior. Al costat, l'altre element destacat de la plaça, l'església de Sant Joan Baptista, que es va començar a construir al segle XIV i que no es va finalitzar fins ben entrat al segle XVI.
1: És una de les esglésies gòtiques més reeixides de la Catalunya meridional. Realment, les seves mides són considerables per ser un poble petit com Horta. Estem parlant que fa 31 metres de llarg per 14 de d'alt per 11 d'ample. Estem parlant d'unes mides considerables. Nosaltres la visitem, en parlem una miqueta de la seva història, dels seus anys de construcció.
0: I abans de marxar de la plaça i seguir la visita, també es va a una antiga presó que se situa al soterrani de l'Ajuntament i que va ser llotja per guardar els productes del mercat. Temporalment acull exposicions d'artistes locals. Gòtic, renaixentista i entombat del segle XIX, una altra corrent artística sacseja Horta. Ve de la mà d'un geni, el pintor Pablo Ruiz Picasso. Picasso surt de la seva ciutat natal, Màlaga, i ve a Barcelona a estudiar a la Llotja. Allà s'asseurà al pupitre de l'aula del costat de Manuel Pallarès, oriund d'Horta. Picasso emmalalteix d'escarlatina i Pallarès li fa una proposta.
1: El Pallarès va dir, mira, tu el que has de fer és vindre a casa meua, a Horta, que en los caldos de gallina de ma mare i l'aire porquinyà allà te curaràs. I així ho van fer, van vindre cap aquí. Estem parlant d'un Picasso de 16 anys, un Picasso molt jove i que mai havia tingut contacte abans en el món rural. I va ser un xoc, va ser realment fascinant per a ell. El patrimoni natural que mos envolta és magnífic, però també va descobrir el que fa ser els gremis, que per ser una ciutat passa més desapercebut, però va conèixer el fuster, el forner, va conèixer la gent, el contacte humà, que potser una ciutat passa més desapercebuda. I allí van estar, o sigui, va estar a Horta durant 9 mesos.
0: I 10 anys més tard, el 1909, va tornar a Horta durant l'estiu. Ara ja com a prestigiós pintor reconegut a França. Ho fa acompanyat de la seva parella, Fernanda Olivier, qui va causar un gran impacte al poble. Serà la segona i darrera visita. Aquí ja no és un jove que experimenta i que se sent lliure amb la natura, sinó que ve a retre homenatge al poble on es va curar i on va trobar la llibertat. Immers en el cubisme, pinta Horta de Sant Joan amb formes geomètriques més pròpies del moment present que no pas del que hi veia en aquell moment, i fusiona la muntanya de Santa Bàrbara amb la Fernanda. Com explica la Glòria Montpel, va ser un visionari. A Picasso el va marcar molt el pas per Horta de Sant Joan, fins al punt que va pronunciar la cèlebre frase «Tot el que sé ho he après a Horta». I Horta no se n'ha mantingut al marge. L'edifici renaixentista de l'antic hospital és avui al centre Picasso d'Horta.
1: És un edifici de planta quadrada, de tres plantes, on a planta baixa hi han relatades pues, les anècdotes, vivències que Picasso va experimentar aquí a Horta, també alguns dels seus objectes, i llavors a la primera planta tenim part de les seues obres i esbossos que va fer aquí a Horta durant la seva primera estada. Va ser cronista d'aquella època perquè va crear molt aquí a Horta. Bueno, ell va ser sempre un pintor, un artista molt prolífic. I a la segona planta tenim la segona estada. I així, totalment diferent, un art cubista on podem veure també la evolució des dels seus primers quadres, que són com la bassa, que és on es troba la plaça Catalunya, perquè allà es troba una bassa i Picasso la va pintar, que es troba el MoMA, i als finals entre la dama i la muntanya, que fusiona el que és la muntanya Santa Bàrbara, o sigui, el paisatge, amb la seva amant, que és la Fernanda.
0: La Glòria és una de les fundadores de Monesport, una petita empresa familiar nascuda l'any 2007 per oferir experiències a Horta de Sant Joan i al seu entorn. A més d'aquesta visita guiada, que conté tots els punts que ens ha explicat, hi ha altres opcions per satisfer tots els gustos.
1: Organitzem visites culturals, però també oferim activitats a la natura, com és la Via Verda, que és un recorregut en bicicleta per una antiga via de tren on tots podeu recórrer part de les Terres de l'Ebre, Matarranya, Baix Aragó, una activitat superxula per fer en la família, també una activitat més canyeres, barranquisme als ports, un descens aquàtic molt divertit és el Canaletes, on també es pot gaudir d'una forma impressionant el que és el parc natural dels ports, un racó de Catalunya que està molt per descobrir però que et sorprendrà, i també doncs, dintre del parc natural fem activitats de senderisme, orientació, i també tenim un parc aventura on hi ha tirolines, pont, rocòdrom, i tenim alguna que altra novetat per enguany.
0: Consulteu-ho tot plegat al web www.montsport.es i no deixeu passar l'oportunitat de fer una immersió terraltina, de descobrir un paisatge que va fascinar Picasso, però que també ho va fer a dones i homes de segles enrere, i que ho continua fent a tothom qui s'apropa a Horta de Sant Joan en els nostres dies.

0: Sinners.
1: Hi ha una dita en castellà que diu allò de no hay dos sin tres. Doncs nosaltres fem honor a això perquè després de la segona etapa de les Tels del Sud arriba la tercera etapa. Xavi, tio, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard.
1: Som ordenats. Després del número 2, de la segona etapa, ve la número 3, de 5 en total que té aquesta ruta.
2: Ah, això mateix. Continuem amb la travessa Estels del Sud. I a la tercera etapa que us proposem avui anirem des del nou refugi Caro fins al refugi de Font Ferrer. Seguint també sempre els senyals del GR7, pujarem al Coll dels Pallers, traspassarem la capçalera de diversos barrancs per sota les crestes de Marturi i, passant per la Cova del Vidre, les Casetes Velles i el refugi del Mas del Frare, farem una bona tirada per dalt d'uns lloms calcaris per anar a baixar a les Pinedes de l'Obaga del Negrell, un cim optatiu a la vora del refugi.
1: Déu-n'hi-do, hem fet un apunt dels noms més característics, eh? De vegades això, els topònims tenen uns topònims espectaculars, eh?
2: Cal conservar-los.
1: I tant que sí. Doncs, molt bé, anem a desgranar tots els diferents punts a descriure aquesta ruta. I per on comença?
2: Doncs hem de començar l'etapa seguint cap a sud la carretera del Port. És l'antic camí de Fredes a Roquetes, per una zona de xalets, a l'Obaga del Caro, entre pins força grossos. Al cap d'uns 20 minuts deixem l'asfalt just al coll de la Carrasqueta i ens enfilem fort per sender fins al Coll dels Pallers, on canviem de vessant. Aquí ens espera una bona baixada amb vistes cap al mar i anirem a traspassar tota una zona de capçaleres de barrancs amb begulles espectaculars, cingleretes, una zona rocallosa per sota de les crestes de Marturi, una zona feréstega, preciosa, on anem fent contínuament puja i baixes continuades fins a posar-nos al costat d'unes parets, que és el senyal que estem arribant a la Cova del Vidre. És una gran caverna espectacular amb una boca enorme de 30 metres d'ample per 15 d'alt, que dona pas a una galeria de 45 metres de recorregut. I un cop visitada arribem de seguida en uns plans de pastura on enllacem amb la pista de Casetes Velles. Aquí agafem aquesta ampla pista amunt, ens espera un tram no massa agradable o no tan agradable, si més no, com el que havíem fet fins llavors, tot i que l'entorn salva bastant aquest tram més monòtom. Al cap de poquet trobem la Font de la Llagosta, molt ben posada, amb una bassa al costat on podrem observar granotes i tot d'insectes, des de libèl·lules fins a sabaters. I un bon tros més endavant arribem al Coll de l'Açucar i a les Casetes Velles. Són tres antics masos al costat de la pista. De seguida que comencem a baixar, deixem la pista principal per una de secundària que ens mena en un tres i no res al refugi del Mas del Frare. És un petit edifici tancat. I després a continuar baixant per un torrent ample i planer, amb tot de marges d'antics conreus abandonats, i a passar per petites edificacions enrunades com el Mas del Socarrat, el Mas de Bolero o les Casetes de Cap Gros, de quan aquests bancals estaven conreuats. D'aquí anem a pujar cap a una tirada planera per uns lloms aeris i oberts amb bones vistes per un terreny calcari que ens duen després cap a la Font del Faig, on trobem la pista de les Vallcaneres, planera que va a traspassar el Pla de les Llebres per una pineda magnífica, i després la deixem quan comença a baixar per agafar un altre sender que per una obaga frescal a sota el Negrell, és un cimet optatiu que podem pujar en un 20 minutets, i després del trencall per pujar al Negrell ja baixem cap a l'ombria del Baciot amb la Font homònima i ja arribem en una altra pista que en mitja horeta més ens du a acabar l'etapa al refugi de Font Ferrera, on el Moisès ens atendrà estupendament i on, més a més, podrem contemplar com un petit extra, si no som massa colla i no fem gaire soroll, una guineu que sovint s'acosta al refugi a menjar, el guarda ja la té acostumada, i que la podrem fotografiar a tort i a dret al porxo d'aquest refugi de la FEC.
1: anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 18,1 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 725 metres desnivell positiu.
1: Temps.
2: I 705 de desnivell negatiu.
1: Això
2: els
1: mateix.
2: Dos acumulats.
1: Temps.
2: 7, 8 horetes, el xinutxano, tot el dia, posem-hi.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: 3 sobre 5, més que rep el tram passat al Coll de Pallers, aquella zona que anàvem traspassant les capçaleres de barrancs fent petites continuades pujades i baixades.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa que és Estels del Sud, és la travessia del massís dels ports, escala 1.25.000 de l'editorial Piolet.
1: I webs de referència.
2: I tenim dos webs que ens serviran de referència, que és estelsdelsud.com i també refugicaro.com.
1: Queda clar, molta informació per aquesta ruta fantàstica, tercera etapa de l'Estels del Sud. En el proper programa, la setmana vinent, anirem per la quarta. Gràcies, Xavi.
2: A reveure.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, què tal? Soc en Jordi Canal Soler, fotògraf i escriptor de viatges, i avui seguirem parlant de Raroia, d'aquesta illa perduda enmig de l'arxipèlag de les Tuamotu i amb tanta història per explicar.
1: Una illa ben peculiar que, com hem dit, és un atol, és a dir, té una forma molt semblant a un anell o, com sentirem de la veu del Jordi, a un collaret de perles. I és que de perles en parlarem perquè el seu cultiu és una de les principals fonts d'ingressos d'una part dels poc més de 300 habitants que hi viuen. Sabeu com es cultiven? De seguida ens ho explica el nostre viatger. Quart i penúltim capítol del seu relat sobre Raroia, els quaderns del viatger.
3: Perles negres de Tahití i de la Polinèsia Francesa, en general, doncs, com deia, són molt importants a nivell mundial per el que seria, doncs, l'espectacularitat del seu color, no? Estem acostumats més a les perles grises i, en canvi, aquestes són realment molt boniques, i aquí hi ha 3 o 4 granges perleres. També és cert que algunes d'elles, doncs, estan tancades. Justament m'explicaven perquè, a causa del Covid, moltes d'elles el que utilitzaven era, abans, anteriorment, mà d'obra xinesa, que eren els especialistes per implantar els nuclis amb els quals, doncs, anirien recobrint les perles per poder tenir la perla final, no? Aquests nuclis els insertaven xinesos perquè són els especialistes en el món, i arrel del Covid i del tancament de la frontera a Xina, aquests especialistes no podien anar a les granges i, per tant, doncs, ja no tenia sentit d'obrir-les, no? I durant els 3 últims anys algunes d'elles han estat tancades. D'altres encara funcionen i mica a mica, doncs, van sobrevivint. Inicialment sí que havien estat més granges perleres de caire familiar, en què treballaven la família i 3 o 4 persones més contractades, però ara actualment, doncs, algunes d'elles ja són fins i tot amb capital xinès, amb molta més gent treballant-hi, i la mà d'obra polinèsica que viu a Garumaua i va allà a treballar durant la setmana, doncs, s'encarrega de les feines, diguem, una mica més pesades o més brutes, de gosar nacres a les xarxes, portar les xarxes al mar, retirar-los, treure, etc. No? Mentre que els xinesos, doncs, fan les feines més delicades. Les granges de perles, de fet, són molt similars al que puguem haver vist al Mediterrani o a l'Atlàntic en quant a granges per musclos o per ostres, amb una mica de distinció, i és que els animals pròpiament no només els has de posar com a mol·luscos petits que després, situats al mar amb un substracte, que normalment, doncs, és una espècie de xarxa, uns tubs, allò que hem vist, doncs, amb les boies, aquí no només els poses allà, sinó que abans els has d'haver introduït aquest nucli sobre el qual les aniran creant aquesta capa de nacre que és el que al final donarà el color negre, no?, a la perla, i que després també, sobretot, faci que hi hagi d'haver més vigilància. És molt fàcil de posar-te en alguna a la butxaca, i aquestes perles, doncs, són molt cares. Cada ostra, o cada, allà els hi diuen nacres, no?, perquè és una espècie una mica diferent, cada nacre hauria de fer una perla. El que passa és que moltes d'elles doncs, no surten bé, fins i tot encara que siguin els xinesos els que inserten el nucli, de vegades doncs, allò no ha quedat ben cicatritzat perquè han de fer una incisió, introduir-lo, després és una cosa bastant difícil perquè al final és una molèstia que estàs introduint a l'animal, no? I llavors aquesta molèstia ell te la pot expulsar o fins i tot que l'afectis tant que acabis matant l'animal. Llavors, no totes les ostres que tenen implants acaben sobrevivint i això és el que fa que també sigui una perla tan cara, perquè és difícil d'obtenir. Del paisatge jo et destacaria potser els dos extrems que hi ha, no? Perquè és molt diferent les dues bandes de la costa que hi ha. Hem de pensar que si és un cercle en què hi ha la llacuna a l'interior i el mar a l'exterior, el que seria el perímetre que toca el mar és totalment diferent al perímetre que toca a la llacuna. A la llacuna, per exemple, doncs és on les aigües són molt més tranquil·les, on hi ha les platges, on hi ha els cocoters més a prop del mar, no? En canvi, a l'altra banda, la banda tocant a l'oceà, el que és un mar molt més salvatge. De fet, allà la plataforma de corall acaba en sec i allà és on es pateguen les ones, no? Les dimensions d'aquest atolor es ho associa un dònut, però a nivell conceptual, no? Realment l'illa com a tal pot arribar a fer 60 quilòmetres de llargada i 7 d'amplada, però el que és la franja de terra, aquest perímetre que hi ha de tota l'illa, que té més o menys una forma ovalada o allargada, la franja de terra simplement pot arribar a 500 metres en algun cas. Llavors, entre mar i mar hi ha només 500 metres, el que passa que sí que després doncs, és més llarg, però vist des de l'aire o des de l'espai fins i tot, es veuen simplement com unes anelles molt petites. O sigui, tindria més forma per dir alguna cosa d'anella de ceba que no pas de dònut. La llacuna és d'aigua salada. El que passa és que és més o menys continu, però sí que hi ha molts canals d'aigua entre mig. Llavors, per això hi ha aquesta nomenclatura de Motu. El Motu com a tal és una illeta d'aquestes que conforma que totes elles, com si estiguéssim parlant d'una espècie de collaret de perles, i cada perla fos un Motu. Entre mig de perla i perla pot ser que hi hagi un pas amb una profunditat de 20 centímetres d'aigua o de 10, i per tant sigui navegable o no, o quan baixa la marea, doncs es pot passar i quan puja no. Llavors sí que hi ha uns motos diferents que es poden connectar entre ells però que no sempre està connectat. Vaig estar parlant amb la gent de l'Ajuntament i clar, no sabien realment on ubicar-me perquè no hi ha gaires llocs per poder-hi estar. Però una de les propostes que em van fer va ser justament d'estar amb aquesta família de pescadors i ells realment doncs, tampoc no tenien un lloc per mi. Però va estar molt bé perquè van acondicionar la cabana on tenen tot l'aparellatge de la pesca, m'hi van posar un llit amb un matalàs i allà estava en un lloc que realment per mi em semblava una estança paradisíaca perquè era jo aïllat en un extrem del Motu, rodejat de mar gairebé, i que simplement obria la porta de l'habitació i em trobava amb el paisatge de la llacuna, que és un mar perfectament pla perquè és protegit per totes bandes, però a més amb aquests colors intensos, el turquesa, blau marí, blanc reflexat pel sol, o sigui, uns colors increïbles que els tenia allà simplement doncs, obrint la porta i sortint a fora.

Punt i final, aquí s'acaba el nostre camí per avui, però ja sabeu que la setmana vinent hi tornarem. Un sendes que hem fet possible l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per ser-hi un dia més. Ens emplacem a retrobar-nos molt aviat. Salut i que tingueu una

0: que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

s'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un Abicord i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.

0: Va, anem a fer l'animal.
1: Ah, sí...
2: bueno...

Teniu 5 minuts per entreballar. Després continuarem ballant.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un home amb diversos antecedents ha estat detingut després de provocar un incendi al costat d'un transformador d'Endesa situat al Parc de les Aigües de Figueres, a l'altura del carrer del Rec Arnau. Segons ha informat l'Ajuntament de Figueres, l'individu hauria encès roba vella a tocar de la instal·lació elèctrica. El foc ha provocat danys lleus al transformador, però no ha causat ferits ni ha afectat altres elements de la zona. L'home, amb diversos antecedents, pel carrer. Els socorristes alerten d'un excés de confiança a les platges. El mar és un medi contrari a la vida humana i anem sobrats de xulos de platja, ens diuen. Les empreses de salvament reivindiquen més conscienciació, cervell i cultura marítima per evitar ofegaments. Els hostalers de la Costa Brava mostren sensibilitat pel català, però tenen dificultats per trobar personal que el parli. Molts dels nouvinguts passen del català, ens comenten. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix, del Consorci per a la Normalització Lingüística, que ha visitat una setantena de negocis. Amb lo bonic que és veure i escoltar joves i nens parlant el català que viuen i estimen la terra que els acull.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ràdio Vila-sacra. Per veure, per sentir, escoltar i participar.

0: cap de setmana memorable?
1: El cervell humà és una màquina d'encunyar. Si l'alimentes amb ximpleries, obtindràs escòria. Si l'alimentes amb imaginació, obtindràs saviesa. Frase de Santiago Ramón y Cajal.

0: Jess?
1: Hi.
2: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
3: Radio Vila Sacra!
2: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
3: Radio Vila Sacra!
2: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
4: Perquè ho tinguin en compte.
5: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn-te.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
8: El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme, a l'Anoia. És l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. La policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, allà on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos, ho han dit els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
9: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
10: Les motivacions que porten una persona a que la foca al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i que també hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
8: L'home està relacionat també amb un incendi el 29 de juny d'aquest any i un altre del juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana.

0: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
1: Bé, no?
2: Màgica, plena de música i cultura.

0: simplement brutal.
1: I parlant d'emocions...
2: 34.
3: Bec, bec.
4: Què veus?
3: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
4: I on la tenen?
3: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.

0: Els caps de setmana, passen coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Quan tot empenya a marxar del camp i abandonar la pagesia, hi ha adolescents que desafien tot pronòstic, s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
1: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició aquesta del Delta, i he vist que és això que em vull dedicar.
2: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
1: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo, i a part ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi, sinó pels demés. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
2: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
3: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
2: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Hort al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
4: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara quan comencem a plantar la mongeta del manxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
2: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels perd la identitat.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.

Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

0: K25.
1: Perquè vivim un canvi d'època que capgira de dalt a baix com hem pensat el món fins ara. Perquè el nostre és un temps carregat de reptes nous que hem d'abordar col·lectivament.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.
3: Ràdio Vilasacra.cat

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

0: Tens de tot a prop de casa. Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
1: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
0: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
2: Apuja el volum. A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional. Actitud positiva, consciència d'equip. I pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bonpreu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bonpreu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bonpreu. Compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bonpreu i Esclat. Experiència única.
3: Això és...
4: És meravellós. No t'ho perdis.
3: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno,

Quan la calor apreta, baixa a les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
3: dofins,
2: lleons marins i el nou Adventure Splash.
3: Si estuvo grans, plens d'emoció.
2: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: Ràdio La Sacra.
2: Som fills d'un món que cada dia es fa més gran. El temps no s'atura i mai no ho farà. I com més temps passi, més gran ens semblarà. El món s'expandeix infinitament, com tot l'univers. Però imagineu que per un moment algú es proposa recórrer-ho tot de dalt a baix. Algú es proposa fer-lo petit. Amb el pas del temps, ens n'adonarem de la grandesa de ser eternament grans, de mai poder-lo atrapar del tot.
3: Hola, la Carmeta, sabeu a quin número està?
4: Sí, està esperant allà, aquella vos flanque.

0: Molt bé, sóc el Ricard. Com estàs? Vostè viu aquí?
1: Sí, Vic a Roses. Aquí és el magatzem on treballo.
0: Ara mateix som a dins d'una d'aquestes casetes que hi ha al port de Roses.
1: Sí, és un magatzem que està compartit amb una altra persona. Tots els magatzems són compartits en dues persones.
0: Aquest magatzem que vostè diu és una sala petita on hi veig que hi té de tot. Bicicletes, cubells, de tot, de tot.
1: És un refugi. Quan plou tot això s'emplena de gent.
0: Què vol dir?
1: Que venen pescadors a refugiar-se i aquí a vegades se queden un rato i fan tertúria, expliquen les seves hazanyes.
0: Què li expliquen els pescadors?
1: Pues expliquen el mal temps que han passat, les bones pesqueres i el que agafaven, cosa que ara ja tot això no hi és. Es pesca, però no com abans, que es pescava tant.
2: La Carmeta ha viscut tota la vida a Roses. Ens ha rebut a la caseta número 7 del port de Roses. Entre andròmines ha estès una xarxa per pescar. La història que avui us expliquem és la d'una sergidora de xarxa de pescadors. Una dona que viu com abans, com sempre.
0: Jo l'he intentat trucar avui, però no hi havia manera de localitzar-la.
1: Pues mira, ja m'ha localitzat per mediació d'un altre senyor.
0: Com és això? No té telèfon, vostè?
1: No, el vaig treure perquè a casa tothom fa servir el mòbil. Jo i el mòbil no estem d'acord. Perquè em puc fer una ensopegada i caure de morros i pelar amb el nas.
0: Per tant, la gent ja et localitza sense necessitar...
1: Sí, aquí, com que saben que tot el dia estic aquí al port i me coneix tothom, pues, la gent ja sap on te troben. I si no es dona el recado al meu home, o al meu fill, o al meu net...
0: I a què es dedica?
1: Me dedico a tota classe de pesca, tant de la rastra, com de tresmall, com de taranyina, ho sé fer tot. Inclús ara m'he dedicat a fer cortines, que tenen molt d'èxit, i els hi faig. Una de les tals és aquesta, que la tinc aquí preparada per ensenyar-los.
0: Són aquestes cortines com de pescador, eh?
1: La xarxa és de pescador. I aquesta xarxa ara ja no la fan servir perquè últimament fan servir el plàstic. Abans era cànem i cotó. Primer cotó i després va sortir el cànem.
0: Vostè va entrar al món de la pesca a quina edat?
1: Pues vaig entrar al món de la pesca als 10 anys. Jo vaig néixer aquí a Roses i el meu pare era guardamolls i vivíem aquí en el port. I em va posar a 10 anys a aprendre de cosir xarxa en una casa que teníem molta. I érem tres noies que apreníem. Vàrem estar 3 anys i 3 mesos cosint xarxa. Llavors ja vaig començar a anar a jornal i en guanyava alguns centis.
0: I encara ara li encarreguen, eh?
1: Sí, encara ara m'encarreguen xarxa, perquè no hi ha ningú que ho faci. Ho ha plegat tothom i ningú vol fer-ho.
0: A aquella època vostè, amb 10 anys, ja va començar a sergir.
1: Sí.
0: I al col·le?
1: Al col·le vaig deixar-lo perquè el meu pare va voler que fes això i ja no vaig anar a conferència. Tampoc me va interessar perquè no tenia cap per estudiar. Me n'arrepeneixo, de no haver estudiat.
0: I fins quan ho farà, això?
1: Hasta que tingui salut i cames per poder venir aquí al port. Llavors es plegaré. Per tant, quan tingui salut i pugui caminar, vindré aquí al port.
0: El seu ofici és el de sergidora.
1: Sí, remendadora, aquí diuen. És un ofici com un altre, però, és clar, vol els seus dies, les seves hores, i, a més, has de saber tallar, muntar per la classe de pesca que volen. Has de tallar igual que com aquell que fa un vestit. Vol els seus patrons i les seves malles. Tot segons el mallatge, muntes per una temporada i segons com, muntes per una altra.
0: Encara en queden de pescadors de rastre?
1: Sí, són les barques que queden actualment i, bueno, es van aguantant, però fins ara l'Estat els hi donava
0: indemnització.
1: Indemnització.
0: Una ajuda.
1: Una ajuda, quan la deixaves, te'n donava la meitat de diners que t'havia costat. Però em penso que ara ja ho han tret.
0: El seu fill s'hi dedica, això, no?
1: El meu fill se dedicava, com el meu home, al tresmall, la xarxa petita, les embarcacions petites d'aquí, en terra, de vora la platja, a la costa. Però el resultat és que, com que no hi ha pesquera com abans, ha trobat una barca que es guanya molt bé la vida, que és de la rastra, i s'hi troba molt bé.
2: Definició de sorgir al Diccionari de la Llengua Catalana. Refer amb l'agulla el teixit d'una roba foradada o esclarida.
1: Bon dia! Adéu! No puc, jo no puc passar si no saludo la gent. Hem d'anar a la peixateria.
3: Molt bé.
0: Què tal?
1: Ets el meu jefe, ara. Abans era un altre, però ara és ell. La seva dona i l'empleada. Ho tenen molt ben posat. Ho saben molt.
0: Què prendrem?
1: Prendrem un tallat.
0: Esmorza poc, vostè?
1: No, jo em aixeco cada dia a les 6 del matí i crido el meu net, que viu a sobre, en el pis de sobre, i esmorzem tots dos, llet i cafè i una mica de pa o galetes. Li preparo un bocata i se'n va cap al col·legi a agafar l'autobús per anar a Figueres. I llavors aguanto hasta la una.
0: I què li explica el net?
1: Està estudiant, com en dieu això, de dissenyador, que fan dibuixant, i vol seguir amb aquest tema.
0: Però no li agradaria que continués una mica el negoci de l'àvia?
1: No, no, no. Ara, aquest moment, no. Abans sí, però ara no. No li veig futur.
0: A la pesca no li veu futur?
1: No, no li veig futur. Actualment, no. Ojalà canvi, però no li veig futur. Últimament, ara, estan, ja queden tres barques d'agafar anxova. I han hagut d'anar a pescar a Blanes i a Palamós, perquè aquí no hi ha res. No sé per quin motiu allà pesquen i aquí no es pesca. No sé, és que no ho entenc. No ho entenc. Abans aquí hi havia hagut moltíssimes barques. A Roses hi havia 20 taranyines. Va haver gaire un any que varen venir hasta de Huelva a pescar aquí 30 i 40 embarcacions. I aquestes embarcacions tothom se guanyava la vida. Però és que ara el peix que agafen és tan petit que és matar, matar. Van a matar. Però és clar, es comprèn. Han de portar el pa a casa. Encara que els hi donguin pocs centis, han de portar el jornal a casa perquè no poden viure. No sé, molt, molt malament, molt malament.
0: Em sap greu quan diu això de que cada vegada hi ha menys pescadors i cada vegada hi ha més turistes.
1: A mi m'agrada que vingui el turisme, perquè ha donat vida en aquest poble, molta gent s'hi ha guanyat la vida i molts han quedat igualment com estaven. Però ha sigut bonic perquè s'ha promocionat, s'ha sortit a mitjans de comunicació i estem molt a prop de la frontera, que ens salva el francès.
0: Vostè parla francès?
1: No, gente comprèn petit poc.
0: A vostè la coneix tothom aquí al port?
1: Sí, tinc la gran sort que me coneix tothom.
0: Què ha fet perquè la conegui tothom?
1: Sí, perquè el caràcter, el veure-me fent xerxes aquí, assentada, i sóc filla d'aquí, sóc nascuda aquí en una casa de tocar al port, doncs la gent me coneixen de tota la vida, des de que vaig néixer.
0: Per tant, vostè també deu conèixer pescadors molt antics d'aquí, no?
1: Sí, molts que ja són jubilats i molts pobrets que ja han mort. La vida marítima era molt, molt dura, perquè no hi havia tant. A la meva època no hi havia tant de motor com hi ara, perquè, esclar, llavors jo recordo que era petita i anaven amb gasoil, amb fuel. És molt diferent, molt, molt diferent.
0: Recorda alguna anècdota aquí al port que hagi passat?
1: Aquí al port n'han passat diverses. L'any de la fred, que va cremar les oliveres, les barques varen entrar a les 4 de la tarda, amb una tramuntana i una fred que feia que els homes li quedaven els dits gelats. Alguns varen canviar la pell dels dits. Això jo ho vaig viure. Tenia 22 anys. Va ser molt, molt fort, molt fort. Mira, va cremar les oliveres. Després n'hi ha hagut altres, d'anegats. Era molt petiteta. Jo vivia en la casa aquesta a la vora del port. A la nit vam sentir molt de crits. I era una gent, una família que els deien a Cal Pelut, que se'ls va tombar el bot i varen venir a parar tots a la paret del moll arrapant-se per poder-se salvar i varen morir anegats perquè era fosca i no s'hi veien. Jo recordo que la meva mare es va aixecar i va telefonar a la comandància de Marina i varen venir i alguns ja eren anegats. Això ho recordo.
2: Mare, si fos mariner, mariner de bona traça, m'aniria mar endins, tot sol, amb la meva barca. Us faria adéu al port, un adéu ple d'enyorança. Entre l'escàlem i el pit, m'enduria el goig de l'aire, la verdor fina dels pins, la llum de les vinyes clares. Miquel Martí i Pol.
0: Carme, després de tants anys dedicada al món de la pesca, sergint en aquest cas tot el que sergeix, què li agradaria deixar?
1: Jo deixaria tal com està, que la gent sigui amable, atendre el turisme i el que vingui, sense ser turisme, i que faci el bé possible els col·legis, que ensenyin a la mainada respectar-se uns als altres, que acullin els papers que tiren per terra, les bosses de plàstic, que tots anirien més bé i més nets. Això és el que han de fer. Ni tanta porqueria de gos. El que vulgui un gos, que l'estimi, però que reculli, com se'n diu, excrements, excrements, això és el que han de mirar, que el poble sigui net.
0: Carme, si torno a Roses ja sé on trobar-la, eh? A la caseta número 7.
1: Moltíssimes gràcies d'haver preguntat, i si he fet algun fallo i algú ho sent, que me perdonin. És la meva manera de ser.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
3: Ràfegues ràpides de ràdio. Tu tens aquesta sensació, també?
4: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
5: Què dius ara?
4: Sí, sí.
6: Perquè tots hem de fer el que fa tothom.
7: Hola!
8: Les vacances són meravelloses, però com explicar que en tornar penses... Ai, em trobo molt a gust a casa. Les coses van sobre rodes quan els que t'envolten saben cuidar-te.
9: Ahà! Ràdio Vila-sacra, l'emissora que cuida al detall el teu cervell.
10: Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs. En dinars que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
11: Ràdio Vila-sacra.
10: Sigues rica en vida.

0: Comunicar correctament és alimentar les nostres neurones mentals.
1: Tanca els ulls.
2: Els 60.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: És evident que existen otros mundos.
2: Als 60.

0: escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: És K25.
3: Això és un home que entra a un bar i veu el cambrer darrere amb la cafetera, crac, crac, crac, crac, crac. I li diu, disculpi, em dóna un cafè, sisplau? I el cambrer passa d'ell. I el tio es queda així i diu, bueno. I diu, perdoni, em dóna un cafè, sisplau? I el cambrer passa d'ell. I el tio diu, bueno, però si no hi ha ningú al bar. Diu, però i aquest home? I l'avisa així, perdona.
4: Perdón.
3: Fa un cafè i gira el cambrer i diu, que no veu que estic molt ocupat, que hi ha molta gent? El tio gira, no hi ha res a darrere, no hi ha ningú. I diu, i aquest tio de què va? Agafa el cendrer tot enfadat i li tira el cendrer al cambrer. El cambrer gira tot enfadat i li diu, però que estàs tonto o què? Diu, ah, amb la gent que hi ha al bar ja tinc que ser jo, no?
5: Doctor, doctor, jo vull una segona opinió. Diu, vale, molt bé, doncs vingui demà a la mateixa hora.
6: Eso es lo que hay.
7: Dos nens que es cau molt malament i un li diu a un altre, ets més tonto que els pèls del cul, perquè veus la merda i no t'apartes.
8: En fi, què has?
9: Saps per què els pingüinos la tenen plana? Perquè caminen així.
10: Mentira. Això és un cinema de calvos i hi ha un revisor que passa a veure si tothom és calvo i bueno, el revisor és sec.
11: I n'hi ha un tio que és pelut, ensenya el cul i diu, ustedes dos sepárense.
12: Quan el Pujol estava, quan era president i tal, estava amb un ascensor i agafa el tio i se li escapa un pet, no? I li diu a l'Aznar, hòstia, tio. Dic, això fa una mica d'oloreta, què? Fa una mica de banda furtó. Diu, Jordi, no quedaràs tirant un pedo?
13: Això no toca.
12: I agafa el Jordi, se'l queda mirant a la cara, li mira els ulls i diu, tio, dic, jo a tirar res, si a casa m'haurà caigut.
14: Sobre el taló es veuen 16 pans, 3 pirulins i un dònut. Com es diu la pel·lícula?
15: Pues no lo sé, depende.
14: Missió impossible. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
16: Y esto es un entierro que está la viuda y eso que va un tío y le da el pésame y le dice, lo siento, y digo, no, mejor déjalo tumbado, ¿sabes?
17: Y va una vez un meteorólogo por el campo y le pregunta al pastor, oiga, dice, ¿las ovejas hablan?
18: ¡Bee!
17: Dice, pues yo llevo 40 años con ellas y no hablan. Y le dice, vamos a ver si es cierto.
18: A ver.
17: Ovejita, ¿a ti quién te monta? Dice, el carnero.
19: Claro, claro.
17: Vamos a preguntarle a la cabra, ¿a ti quién te monta? El macho cabrío.
19: ¿Cuánto cabrón?
17: Dice, vamos a preguntarle a la burra. Dice, no le pregunta a la burra que es mucho mentirosa.
20: Y hay mucha maldad en este mundo.
21: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
22: Iaia.
23: Mana.
22: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
23: Beneit. Que no saps que hi ha un eclipse?
22: Un eclipse?
23: Sí.
22: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
23: Esclar, home. El 12 d'agost es fa fosc una part de Catalunya.
22: I a quina hora?
23: A 8:45. Que no ho sabies?
22: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
23: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
22: I anirem junts, iaia?
23: I tant que sí. Ja pots preparar la furgoneta? Que el 12 d'agost hi anirem junts.
22: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
23: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
22: Ah, sí?
23: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: I parlant d'emocions.
1: 82. Well, they took some honey from a tree.

0: Llibreria Abacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: Pregunta curiosa. Quants tertulians d'aquests que van d'un programa a un altre donant lliçons? Quants influencers d'aquests que tenen milions de seguidors? Quants savis d'aquests que dirigeixen un món que va cap al caos? O aquests famosos als quals se'ls llepa tant el cul s'han presentat al concurs Saber i Ganar i han arribat a Magnífics? Què tal si els animem que es presentin i així ens demostrin les seves veritables capacitats per a tenir-los realment en compte? Sempre amb vosaltres.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
6: Repetiràs.

La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Les darreres setmanes han tornat a evidenciar fins a quin punt el nostre medi ambient està canviant. A Catalunya patim un estiu marcat pels incendis forestals, també a la resta de l'Estat, amb focs aquí a casa nostra com el de les Gavarres o el d'Aiguamúrcia, que han obligat a activar complexos i dispositius d'emergència que han reobert el debat sobre la gestió i la prevenció d'incendis als boscos. Però el fenomen va molt més enllà. Tot plegat arriba després d'un 2026 en què Espanya supera ja les 150.000 hectàrees cremades, una xifra superior a la del mateix període de l'any passat, molt superior. Això cal sumar-li també les onades de calor, que cada vegada són més freqüents i intenses, i els períodes de sequera persistent, i un paisatge que evoluciona a una velocitat que només fa dècades ens hagués semblat impossible. Què evidencien els incendis, la calor extrema i la sequera sobre el futur del nostre territori? Li preguntarem a la Marta Serra. Ella és geògrafa vocal de la Junta del Col·legi de Geògrafs i tècnica del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Marta, bon dia.

0: Hola, bon dia.
1: Aquests estius hem tornat a parlar de rècords de temperatures. Cada estiu fem rècord de temperatures, grans incendis, sequera persistent. Quan analitzeu el conjunt de fenòmens, quin diagnòstic en feu de tot plegat?
0: Bueno, doncs tant a escala catalana com peninsular com europea i quasi que mundial, el diagnòstic és que anem cap a episodis més extrems, més freqüents i més intensos, no? Vindrien a ser aquests tres ingredients, són els que caminem cap allà en un futur més o menys immediat i a llarg termini també.
1: Els grans sinistres de Catalunya i de Madrid, també el d'Àvila, comparteixen moltes característiques, no? Focs molt intensos, evacuacions i confinaments, reactivacions constants, aquests focus secundaris dels que tant parlem. Què tenen en comú aquests episodis que ens indiquen i que ens indiquen també sobre l'evolució del risc d'incendis al sud d'Europa?
0: Doncs mira, a mi sempre m'agrada dir que els incendis ens fan de mirall de com tenim el territori, no? I de com tenim el paisatge. I quan hi ha incendis que es comporten d'una manera més o menys similar, vol dir que les condicions en les que es troben són generalment similars, no? Ja sigui pel tipus de paisatge que tenim, no? Un territori on les activitats primàries han anat a la baixa en les últimes dècades, no? I ens agraden tenir els territoris per fer-nos fotos els caps de setmana i per gaudir-los durant l'estiu, però per viure i per treballar-los, doncs cada vegada són menys les persones que ho fan, no? I quan això es suma a unes condicions meteorològiques determinades, no? Com és aquest estiu, que anem enllaçant onada de calor amb onada de calor, les persones ho notem, però la vegetació també, no? I més aquest any, justament, que la primavera ha sigut molt, molt plujosa, almenys aquí a Catalunya, llavors la vegetació ha crescut molt perquè ha tingut molta aigua, però després no ha plogut gens durant 4 o 5 mesos i vol dir que tota aquesta vegetació que va créixer s'ha anat assecant i llavors tenim molt combustible vegetal disponible a cremar en unes condicions doncs perfectes pel foc.
1: Sovint parlem del canvi climàtic com una cosa a llarg termini, però fins a quin punt els incendis d'aquests últims estius ja són aquesta conseqüència del canvi climàtic?
0: Bueno, clar, el canvi climàtic és algo de llarg recorregut, però que ja portem recorrent fa moltes dècades, no? Vull dir, a la dècada dels 60 i dels 70 experts ja en parlaven, no? Així com de la necessitat de polítiques de decreixement per evitar els efectes del canvi climàtic, no? Llavors, ara ja estem en el que alguns diuen, no? El clima canviat, no? Vull dir que això ja és present, és un present, vull dir que cada estiu l'estem veient, no? I cada estiu està sent una mica pitjor que l'anterior i aquesta és la nova normalitat i ja hi estem instal·lats, no? Llavors el canvi climàtic, això que moltes vegades tendim a parlar-ne com si fos algo de futur, ens ho hem de treure del cap perquè ja és algo de present i és evident, no? I tothom ho pot veure, cregui o no hi cregui.
1: Tu, com a geògrafa tècnica del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, bona part de les teves competències es focalitza en la planificació territorial, no? Durant molts anys s'han construït nuclis d'habitatges cada cop més a prop del bosc. No sé si ara estem pagant una mica aquestes decisions urbanístiques que vam prendre ja fa dècades.
0: Sí, en part sí. L'únic que hi ha com situacions en aquests casos que no saps si és abans l'ou o la gallina, no? Perquè sí que s'han construït cases molt a prop del bosc, no? Que això és algo que es va fer sobretot a la dècada dels 70, no? Quan Catalunya va créixer més a nivell urbanístic i altres països doncs també per aquella època, no? Però també hi ha hagut casos on s'han construït urbanitzacions o nuclis on abans hi havia camps agrícoles i aquests camps agrícoles s'han anat abandonant i llavors el bosc ha anat guanyant terreny, no? Llavors ens trobem la doble direcció d'aquesta relació, no? Com elements que s'han posat enmig del bosc o bosc que ha anat recuperant terreny que no ha estat treballat per la mà humana, no? Llavors, bueno, això és algo que per sort ja fa temps que no es fa i que hi ha una clara consciència de que tot allò que es construeix pot esdevenir un element vulnerable a protegir en un moment d'emergència.
1: Quan un municipi planifica el seu creixement, què és el que hauria de tenir en compte que potser avui encara no es té prou present, com fa uns anys no es tenia prou present aquesta decisió d'urbanitzar tan a prop del bosc que comentàvem ara. Ara què s'hauria de tenir en compte?
0: Ara, sobretot, això, més enllà dels límits del nucli o de l'urbanització, quin és el paisatge que es té immediatament al costat, no? Si tenim mosaic agrícola, si tenim mosaic agrícola que s'està mantenint i que està treballat o que té una tendència d'abandonament, o tenim fos, no? Quins usos tenim a la immediatesa més a prop del poble o del municipi, o d'allà o del territori on es voldria desenvolupar, per veure quina pot ser la interacció d'aquests nuclis, no? I passa el mateix tant amb els incendis com amb les inundacions, no? Doncs mirar una mica quin és el nostre entorn per intentar encaixar les peces del puzzle al màxim de bé possibles, perquè quan hi hagi un esdeveniment o un fenomen meteorològic extrem, doncs això no ho podrem evitar, però almenys que ens afecti el mínim possible, no? Aquest seria el rovell de l'ou de la planificació, no? No podem evitar els incendis, no podem evitar les inundacions, però sí que podem planificar el territori perquè quan això passi afecti les menys vides humanes possibles o les menys infraestructures i cases possibles.
1: Quins efectes esteu observant sobre la salut dels ecosistemes forestals amb aquesta calor?
0: Bueno, en general, un dels grans titulars seria que els boscos estan més estressats, no? I en aquest sentit es pot fer un símil com amb les persones, per entendre-ho fàcilment, no? Una persona que està empalmant onades de calor i onades de calor des del maig, que hem començat aquest any, fins a veure quan s'acabarà aquest any l'estiu, no? Doncs clar, està més estressada a nivell de salut, no? Doncs els boscos igual, els boscos necessiten una sèrie de condicions climàtiques, depèn de la zona, cadascuna la seva, però bueno, necessiten aigua i llum, no? Lo principal. Aigua ja fa molts dies que no en tenim, i llum en tenim, però estem tenint una llum que crema les plantes, no? Vull dir, qualsevol que tingui plantes al balcó o al jardí aquest estiu ho estarà veient. Doncs els boscos més o menys estan patint el mateix, no? Llavors, el resultat és que tenim boscos més secs i també més debilitats, no? Que en els propers dies o durant la tardor o l'hivern podrem veure com també estan més exposats a malalties o plagues perquè estan més vulnerables.
1: Sovint dieu també que la batalla real es guanya doncs molt abans, no? Fent aquesta prevenció. No sé si estem destinant prou recursos a la prevenció, a la gestió del territori, perquè moltes vegades es diu quan hi ha aquests grans focs que el terreny estava abandonat, no?
0: Sí, sí que es fa des de l'administració pública, es fan molts esforços per la prevenció dels incendis, i evidentment sempre se'n podria fer més, com amb tot, no? Però bueno, sí, al final ara l'estiu el que veiem és com una mica el final de la cadena, no? Vull dir, el quan ja ha passat tot, no? I l'abans és quan no en parlem, no? Durant l'hivern, durant la tardor, durant la primavera, que sí que es fan molts esforços també per intentar que els incendis no s'evitaran, no? El risc zero no existeix, això és algo que sabem tots i que també intentem comunicar contínuament, però almenys que quan les coses passin, sobretot que no hi hagi desastres, no? És el principal objectiu, tant a nivell de persones, d'infraestructures, com de medi natural.
1: Per acabar, Marta, som a temps de canviar aquesta tendència, això que comentàvem ara, encara podem fer algunes coses?
0: Hem de ser conscients que hi ha circumstàncies que han vingut per quedar-se, com aquestes temperatures que tenim aquest estiu i aquests estius cada vegada més llargs, i llavors el que hem de fer és treballar amb aquestes condicions que ja coneixem que han vingut per quedar-se i fer el millor possible per adaptar-nos-hi.
1: Marta Serra, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, geògrafa vocal de la Junta del Col·legi de Geògrafs, tècnica també d'aquest Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Moltes gràcies per atendre'ns i per ajudar-nos també a entendre tota aquesta problemàtica que patim cada estiu, que cada estiu és més virulent i que ens preocupa molt. Moltes gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
4: Programació.
5: Divendres 7 d'agost.
3: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
5: Dissabte 8 d'agost.
3: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
5: Diumenge 9 d'agost.
3: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
6: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
7: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
8: Descobreixen cèl·lules mare.
9: Arrenc de 1997.
10: Arriba la intel·ligència artificial.
11: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans. Portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: 012, la millor resposta.
2: Oh!
3: Què passa?
2: Doncs que demà tinc una presentació molt important i, com sempre, amb la informàtica no me'n surto.
1: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar.
4: On vas? Que el dinar ja està llest.
2: Fins després.
1: Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
6: Jo m'hi apunto.
7: Ràdio Vila Sacra.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: La fem entre tots.
4: Hola, bon dia. Volia comentar, fa poc, jo fa 3 dies que estic amb vosaltres, quasi que per accident, perquè sense voler vaig sentir i em va agradar tot. Aleshores, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, va sortir una persona parlant de la prova que s'havia fet amb el blat de moro transgènic. I era només, aportar la meva opinió, i és que, al igual que hem fet amb els animals, amb els objectes, en tot, doncs ara ho estem fent amb les persones. I les persones no són ni més ni menys que sacs preparats per ficar-hi medicaments, que aquests medicaments doncs, promouen tota una indústria que necessitaríem 6 dies per parlar-ne. El 90% del que compres que porta blat de moro o cibada o el que... tots els cereals, inclús la soja. Ara hi ha molta gent que s'ha posat de moda, no, jo vull llet de soja. Aquí hi ha diverses coses que estan clares, i és, si tothom es posa a menjar bé, hi ha menjar per tothom, val? Vinga, gràcies.
5: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
6: En el 107 de la FM...
7: Apunta bé.
8: La música de la teva vida.
9: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Ara, tota la música dels 50 als 70.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Aquells que volen cantar sempre troben una cançó.
3: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: I allà una panerola. I aquí una rata.
1: És qüestió de control i eliminació. I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. L'exèrcit donarà suport als cossos de seguretat que ja treballen habitualment a la zona. I el Marroc, de la seva banda, ha començat a fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar els concentrats a la frontera. Clàudia Serra.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
3: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
4: Más de cuatro horas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy mal. Dos
3: horas.
4: Sí.
2: D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
5: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Els centres d'acollida estan saturats i centenars de persones estan en campaments improvisats als carrers del voltant. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
2: El govern de Ceuta ho vincula a aquesta situació una sentència recent del Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, l'experta en migració de la UPF, Gemma Pinyol, ho matisa.
7: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després. No és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'esteguiment.
2: Al maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada de 10.000 migrants.
1: La situació coincideix amb un moment especial al Marroc, la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. El regne alauita rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera.
2: Molts dels milers que estan arribant són joves, tot i que també hi ha famílies senceres. La majoria hi arriben nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Davant un futur tan canviant com incert.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: On les cançons lliguen amb la història.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarrer. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
1: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de Nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
2: Lai, lo, leri, lai, lai, lai, la. Lari, la, la, la, la, lai, lai, la.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: La vila de Sant Pere Pescador és l'únic municipi de l'Alt Empordà que s'ha presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris. En la primera convocatòria es van atorgar 14,9 milions a Figueres per al projecte de transformació del sector oest. L'associació Altamariu de Castelló d'Empúries aspira a duplicar usuaris i crear un centre especial de treball. L'associació busca noves famílies per oferir un projecte laboral digne i autònom, combinant teràpia ocupacional amb remuneració. Baixen les ruptures matrimonials a les comarques gironines, però creixen els divorcis de mutu acord. Els jutjats gironins han registrat 353 demandes el primer trimestre del 2026, un 3,6% menys que l'any passat, mentre que els divorcis consensuats han passat de 225 a 253.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
5: Informació, música, entreteniment.

0: peix i marisc. Menja-la amb seguretat. El peix és un aliment de gran qualitat nutricional, amb una proporció elevada de proteïnes. Menja productes del mar 2-3 cops a la setmana. Peix blanc, blau o marisc. Diversifica les espècies. Quan compris peix o marisc, tria'l per la seva frescor. Neteja'l bé. Escata'l i extreu-li les vísceres el més aviat possible. Congela durant 5 dies el peix que vulguis consumir en cru o poc cuinat. Compra'l congelat si el teu frigorífic té menys de 3 estrelles. Cuina bé el peix i de forma homogènia a una temperatura de 65 graus centígrads o superior. Per preparar sushi, sashimi, carpaccio, saitó amb vinagre, escabeig, ceviche, tataki i fumats, congela el peix durant 5 dies. La congelació inactiva els anisakis, paràsits que poden contaminar peixos i cefalòpodes marins. Cuina els musclos i les cloïsses a una temperatura suficient, 65 graus centígrads, i rebutja els que no s'hagin obert. Respecta la cadena del fred i menja'l preferiblement el mateix dia de la compra. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar, taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Relacionat amb la calor, els expliquem que un equip de la Universitat de Barcelona ha creat el videojoc Acció Climàtica amb l'objectiu d'informar lúdicament a ciutadania i a professionals quins són els impactes de les onades de calor continuades en la salut d'aquelles persones amb malalties cròniques. De moment està en versió web, però aviat estarà disponible en Avanyeres en aplicació.
2: Acció Climàtica és un videojoc que s'està

0: Estructura en 5 missions, cadascuna lligada a les malalties més afectades per les glopades de calor continuades i que són les que presenten més visites a urgències i al CAP i més ingrés hospitalari. Parlem de les malalties respiratòries, metabòliques, neurològiques, cardiovasculars i salut mental. I amb el joc, a través de l'animació, es formula preguntes i ofereix explicacions de casos perquè ens siguin útils si tenim familiars amb aquestes malalties, però també com a recordatori als professionals. Doctor David Dalmau.
1: Hi ha moltes persones que segur que tenen algun familiar diabètic i mai s'hauran pensat la importància que pot tenir una ona de calor mantinguda en la salut d'aquestes persones, sobretot si no tenim present la hidratació, el tipus de tractament que prenen. Si tu veus amb una persona que pateix una malaltia cardiovascular i pren diurètics, la vigila molt perquè el medicament diurètic fa orina més, podria comportar-li una deshidració important i una descompensació de la seva malaltia cardiovascular. Aquestes coses que semblen molt òbvies, moltes vegades el mateix professional no n'és conscient, senzillament no hi pensa.
0: Una activitat lúdica amb relat pedagògic per protegir les persones més vulnerables.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

tots, totes i tots, us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Benvinguts a casa.
2: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
3: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
4: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
3: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.

Què és un antibiòtic? Els antibiòtics són un tipus de medicament que s'utilitzen per al tractament i prevenció de malalties produïdes per bacteris. Hi ha diferents tipus de bacteris amb característiques específiques, d'aquí que hi hagi diferents tipus d'antibiòtics. Cal tenir en compte que els virus són un altre tipus de microorganismes diferents i que els antibiòtics no són eficaços en les malalties produïdes per aquests agents. Com funciona? Els antibiòtics actuen enfront dels bacteris destruint-les o bé impedint la seva reproducció. A les bactèries que són suspensibles de ser eliminades per acció d'un antibiòtic se'ls denomina sensibles. Ningú no obstacula això. Algunes bactèries són immunes a l'acció dels antibiòtics, fenomen que es coneix com a resistència.

0: Un desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
1: Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE. O contacta a través de WhatsApp o Telegram.
2: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
3: I tant.
4: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
3: I tant.
5: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
3: I tant.
6: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
3: I tant.
7: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
3: I tant.
8: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
3: I tant.
9: Si lo teu és el silenci.
10: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
11: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
12: Et volem escoltar.
13: Aproximadament uns 4 o 5 dies, doncs un exjefe de seguretat de l'espai del Ministeri de Defensa d'Israel, el senyor Haim Eshet, ha fet unes declaracions que, bueno, diu que els extraterrestres estan aquí, que el govern dels Estats Units, amb Donald Trump inclòs, han pactat amb ells des de fa ja uns anys.
14: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
15: No valdria la pena que els ajuntaments, aquestes naus abandonades, les acondicionessin bé, perquè aquesta gent sense paper, sense recursos, sense lloc, sense sostre, poguessin utilitzar i no malviure com els hi deixen anar.
14: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
16: Has sentit a parlar de les pujades que fan baixada?
17: La ràdio, quan tu vulguis.

Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.

Hi ha diferents maneres de fer, diferents formes, estils, idees, i això no sempre vol dir que unes siguin millors que altres. No. Sembla també raonable que cada persona entén el seu gust segons ha conegut, ha crescut, segons ha sentit o viscut al llarg de la seva existència, sigui aquesta més llarga o més curta. No us sembla? Les modes, com la vida, passen sense donar-nos compte. I la majoria del que ahir era desitjat per tothom, avui potser ha quedat en l'arxiu de la memòria més oblidada. I aquí no passa res, tot continua endavant. Unos que vienen, otros que se van, deia la cançó. Unes coses queden i altres se olviden. Per cert, algú recorda el nom de tots els concursants del programa d'Operación Triunfo, que va tenir més de 10 edicions i més de 160 concursants? Dic de tots. Algú sap on paren la majoria dels concursants d'Eurovisión de tots els concursos realitzats al llarg de la història? A qui recordes tu d'Eurovisión? Si de cop et preguntessin el nom d'un grup musical de la història que tothom hagi sentit parlar el dia d'avui, quin creus que tothom reconeixeria? Si et pregunten què recordes de la música dels últims 5 anys, a qui concretament i quines cançons recordes dels últims 5 anys? Creus que alguna cosa del que ara sona en música serà recordada en 10 anys? Quina? I per quin motiu ho creus? Dels que van ser número 1 popularment en els últims 10 anys musicalment parlant, a qui recordes exactament? S'escolta actualment? Caldrà potser fer una llista de tota la música que ens ha quedat dels últims 10 anys i també fer una llista del que queda des de que Johann Sebastian Bach, des de que Ludwig van Beethoven o Amadeus Mozart, entre molts altres que encara sonen i es recorden, fessin popular l'habilitat de crear música. A Ràdio La Sacra, sí, ja tenim aquesta àmplia llista organitzada per hores, organitzada per estils, mesuradament seleccionat al moment del dia en què ha de sonar, sense barreges d'estils musicals i sempre amanit amb una mica d'això, una mica d'allò, l'informació que ens cal saber a cada moment i, per suposat, el sentit de l'humor que mai ens ha de faltar. Sí, fins que el cos aguanti. Esclar, de forma lliure i totalment gratuïta.

0: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68. WhatsApp. 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Sumat a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
1: Sona bé.
2: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu, tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
3: Són la vostra festa.

0: Papa, m'expliques un conte?
1: Sí.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
3: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
2: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
4: A punt per dir sí?
5: Yes.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Confirmat!
2: Original?
3: Sí.
2: Única?
3: Sí.
2: Creativa?
3: Sí.
2: Entenedora?
3: Sí.
2: Divertida?
3: I tant.
2: Intel·ligent?
3: Molt.
2: Innovadora?
4: La principal.
5: A més...
6: Sensacional.
7: Ei! A l'Alt Empordà.
8: Sí. Ah, quina sort!
9: Un espai de 5 estrelles.

si és davant de la nostra presència immediata. Quan més grata sents la sensació, visita'ns sempre que et vingui de gust, sense cap obligació. No tenim grans produccions, tan sols ens movem per il·lusions. No tenim cracs ni superdotats, només emocions d'aficionats. Humilment i sense esperar res a canvi, oferim experiments per la gent. És un estalvi per a tota la gent que vulgui sentir. Ràdio Vila Sacra, aquí la tens per compartir.

0: Sopar popular Vila Sacra, estiu 2026.
1: Vine al sopar d'estiu d'aquest 2026. Dissabte 8 d'agost a les 9:30 del vespre al pati del Centre Cívic. Preus, adults, 17 euros. Menors entre 5 i 12 anys, 11 euros. Menú, amanida de l'hort, arròs de carxofes i bolets. Postres, pa, aigua i vi. Cal apuntar-se i pagar a l'Ajuntament abans del dilluns 3 d'agost de 2026. Places limitades.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil. Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.

0: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
1: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que el trimestre anterior, és a dir, hi ha 93.000 aturats menys, segons l'enquesta de població activa, l'EPA. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que en el primer trimestre. El conjunt de l'estat espanyol, Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. L'enquesta de població activa es considera l'indicador més fiable del mercat de treball.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
2: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
3: Radio Vila Sacra!
2: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
3: Radio Vila Sacra!
2: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
4: Perquè ho tinguin en compte.
5: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn-te.
7: Entendre l'astrologia mai havia estat tan fàcil com ara. Montse Valldepérez ens presenta l'espai Astrologia per a tothom. Com ens afecten els astres, els elements, els signes, tot. Ah, i recorda, si vols contactar amb l'astròloga Montse Valldepérez, ho pots fer trucant al telèfon 647 93 41 72. Repetim, 647 93 41 72.
8: Bon dia, què tal?
9: Amb el tema de l'astrologia hi ha molts de canvis o com estem?
8: Bueno, ja sabeu que són un any, és un any de molts canvis, eh? I anem adentrant-nos en els canvis i estem notant els canvis. Ja sabeu que jo vaig dir que Plutó faria una neteja molt gran i sortirien coses que no mos podríem imaginar mundialment, eh? Mundialment i en coses de política i tot. I ho esteu veient, no? El que està sortint, està sortint de tot aquí.
9: A la ciutadania tot això mos acaba, com seríem indignant, mos acaba fent enrabiar, mos acaba menguant una mica les nostres, no sé...
8: La veritat és que sí, eh? En l'humor, en les ganes de fer coses, en els projectes, però no hem de deixar que això passi, perquè clar, llavors sí que és un fracàs total això. Pues hem de seguir anant amb el nostre ritme i ja està, i perquè uns siguin així, pues bueno, pues no dir, mira, com tots ho fan i jo també, no? Que aquí està, bueno, nosaltres anem a mirar com tenim los astres, que tot això no és feina nostra.
9: Va, pues Montse, anem a entrar en matèria, a lo positiu, a lo que a nosaltres mos interessa, digues.
8: Sí, bueno, comencem per Àries, com sempre. Pues bueno, comencem per Àries, i què direm d'Àries? Direm que este Saturn que tenen el seu signe els està donant lliçons, que val la pena que tingueu molt en compte per coses que més endavant veureu realitzades. Ja sabeu que Saturn, diem que és el gran mestre, el que si no mos aprenem una lliçó mos la fa repetir. I ara és moment que Saturn mos està donant una oportunitat d'aprendre, als Àries, i sempre prefereixo als Àries, que el tenen allà. Una oportunitat d'aprendre, doncs hem d'aprendre en Saturn, encara que ara no ho vegueu, teniu que confiar en els astres.
9: Molt bé, o sigui que els astres han de... O sigui, s'ha de confiar en els astres i els Àries, una mica això és el que els hi pronostiques, no?
8: Sí.
9: Dels Àries passem a Taure, Montse.
8: Bueno, doncs passem a Taure. Taure tenen a Mart el seu signe i el tenen fent un bon aspecte. Ja sabeu que segons l'aspecte que fan és per bé o és per no tan bé. Però esta setmana tenen a Mart el seu signe fent un bon aspecte. Val la pena que ho aprofiteu. perquè vos donarà forces necessàries per resoldre conflictes i dubtes que pugueu tindre. Aprofiteu a Mart. Mart, quan està molt ben aspectat, que no té cap planeta que li faci cap nosa, mos ajuda a resoldre coses, mos ajuda a tirar endavant, o sigui que aprofiteu-lo.
9: Va, pues.
8: Els Taure, aprofiteu a Mart.
9: Vinga, dels Taure als Bessons, que és un signe d'aire. Què els hi diem?
8: Bueno, direm els bessons que tenen el sol al seu signe. Llavors tenen el seu regent, que és Mercuri, el tenen posat al seu signe. Això, quan tenen el regent posat al seu signe, diem que està domiciliat, O sigui, està allà on li toca. Això són paraules que diem a l'astrologia. Doncs tenen a Mercuri domiciliat. Què els ajudarà? Això els ajudarà a expressar els seus sentiments i també els seus desitjos. O sigui que aprofiteu tot el que vulgueu expressar. Bessons, esta setmana és la setmana.
9: Vale. I d'un signe d'aire a un signe d'aigua, perquè ara passem a parlar dels crancs.
8: Pues mira, Cranc ho tenen molt bé. Tenen molt bé perquè tenen a Venus esta setmana passant pel seu signe. Venus, ja sabeu que és també ràpid, que va passant de signe en signe. Però esta setmana el tenen allà al seu signe. Què faran? Pues els ajudarà a estar més complaents, sobretot en la seva parella, i també a endolcir les seues relacions, igual de la parella com de les amistats, vale? Aprofiteu a Venus perquè és molt beneficiós.
9: De l'aigua al foc, i parlem ara del signe de Lleó.
8: Pues mira, tenen el sol, que és el seu regent, fent un bon aspecte en la lluna, vale? Val la pena que resolgueu qualsevol tema que tingueu pendent en la vostra parella. Per què? Perquè serà un moment molt propici per a fer-ho. La lluna mos ajudarà. La lluna mos planteja els sentiments i mos posa els sentiments a flor de pell. Pues esta setmana serà una bona setmana per aprofitar-ho, que tenen el sol fent un bon aspecte en la lluna. Vinga,
9: vale,
8: aprofiteu-ho.
9: Jo ja veig, no sé, avui m'he donat la sensació una mica que tot és positiu per a tothom, Montse?
8: Bueno, espera't.
9: Sí? Vale. Ja m'ho dius d'una manera que ja em puc imaginar com anirà la cosa. Dels Lleó als Verge, signe de terra.
8: Mira, Verge, estos ho poden tenir una miqueta més complicat, perquè fa unes setmanetes que no tenen els astres molt al seu favor, Mira, mireu de deixar temes complicats per quan estiguin al vostre favor, perquè voler resoldre coses ara que els astres estan una miqueta complicats no resoldreu res, Sempre diem que quan els astres no estan ben posats deixeu uns dies, Hi ha una cosa que l'heu de resoldre ja, doncs mira, mireu de fer-ho, però hi ha coses que poden esperar. Doncs això és el que passa als Verge. Ja veus? En seguida hem trobat aquí el punt flaco.
9: Sí, és que ja m'extranyava, m'hi dic, la cosa va molt bé. Hem començat amb els Verge, no sé si seguirem amb Balança o Balança ho tenen una miqueta millor.
8: Sí, ho tenen una miqueta millor, Balança, Mira, pot ser que algun tema de feina, sobretot, se'l resolgui esta setmana. Tenen a la lluna passant per el seu signe en fase creixent. Llavors, què? La lluna, sabeu que fase creixent, doncs està molt al nostre favor en les coses que vulguem fer beneficioses, O sigui que també és favorable per ells esta setmana. Resolgueu coses de treball.
9: Molt bé, doncs això és molt important, perquè quan resols coses de treball ja tens moltes coses avançades, De Verge, hem parlat de Balança, ara li toca als Escorpí. Hem començat la setmana una mica malament, los Escorpí. Montse, a veure si millora.
8: Sí?
9: A veure si millora, va.
8: Mira, la lluna farà el ple al seu signe, este dissabte i diumenge farà el ple al seu signe. Ja sabeu que la lluna plena en Escorpí, per ser un signe d'aigua, és molt potent, Aprofiteu pels moments romàntics i amorosos. No sé com serà això tan dolent que els passa als Escorpins, però esta setmana les coses se'ls arreglaran.
9: Va, doncs vinga, va. Esperem que sigui així. Així és positiu, perquè si l'hem començat malament se'ls hi acabarà arreglant i això serà bo. I el Sagitari, com estirem el Sagitari?
8: Però el Sagitari, també la lluna els tocarà de resquillada, La lluna plena també els tocarà de resquillada una mica. Aprofiteu per les coses que vulgueu millorar, que, claro, la lluna és la més ràpida i la que mos ajuda en coses així molt puntuals. Pues aprofiteu esta lluna plena, encara que una miqueta de resquillada, però encara us tocarà.
9: Va, pues Capricorn. Si tu ets Capricorn, escolta bé la Montse, perquè ara et dirà de com se presenta la jornada per als Capricorns. Signe de terra.
8: Signe de terra. Pues mira, els Capricorn, com estaran esta setmana? Pues estaran una mica cansats, I no m'estranya, perquè ja sabeu que els Capricorn no saben delegar. carregar, tot ho volen fer ells. Estaran cansats i amb poques ganes de treballar, eh? Pues mira, doneu-vos un respiro, que de vegades va bé fer un parèntesis, i ells ho necessiten molt, eh? O sigui, estaran com una miqueta cansadets.
9: Perfecte, vinga, va.
8: Descansar.
9: Pues descanseu, Capricorn, i deixeu que els altres facin coses. Ara anem a dins de l'aquari dels peixos, després a peixos, però primer aquari. Aquari és un signe d'aire.
8: Pues mira, tenen uns quants fronts oberts, eh? En Plutó passant pel seu signe, que tindran que anar resolvent, coses que tindran que anar resolvent, que deixaven una miqueta aparcades, ¿vale? Miren sempre el moment més beneficiós, i esta setmana pues, podia ser un d'estos moments, aprofiteu-ho, eh? Coses que teniu pendents de resoldre, pues vinga, força,
9: vale.
8: Aquari.
9: Perfecte, i anem a acabar, ara sí, amb els peixos.
8: Pues mira, esta setmana bastant inquieta per al signe de peixos. No tenen cap planeta en el seu signe i tampoc cap mal aspecte planetari. Pues setmana bastant tranquil·la, tranquil·litat i alegria pels peixos, que els costa una miqueta l'alegria als peixos,
9: sí?
8: Eh?
9: Pues va.
8: No sé si ho peixos... haureu notat, que els peixos els nota.
9: L'alegria els hi costa, però plorar no gens, eh? Sí. Que són símbol, són signe d'aigua i les emocions sempre les tenen a flor de pell, dos peixos.
8: Pues sí. Pues sí.
9: Bueno, Montse,
8: pues bueno.
9: Vinga, ho deixem aquí.
8: Ja està.
9: De moment,
8: aquí, hem fet
9: ja
8: el repàs.
9: Perfecte.
10: Però que maca, Ràdio Vila Sacra, la més guapa, tant pel dia com la nit.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre. La taxa d'atur

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
5: Oh! El primer pas a la Lluna va canviar la humanitat. Les d'un fill et canvien el món. Caminar per la muralla xinesa és un viatge en el temps. Passejar pels teus carrers és part de la teva història. Fer el cim a l'Everest és una gesta. Quan l'enxaneta fa el cim, aixeca passions. Hi ha històries que poden ser petites per al món, però són les més importants perquè són les teves. A la teva ràdio local, sentim com tu.
6: Simplement brutal.
7: Els nous dispositius i serveis en línia ofereixen molts beneficis als menors, però també certs riscos. La protecció dels nens i adolescents a internet és una responsabilitat també de la família. Per això, el Consell Audiovisual de Catalunya els ofereix eines i recursos. Proposa recomanacions a les famílies i als menors

0: I parlant d'emocions,
1: 84.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: a l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.
1: Nits d'amor.
2: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio per qualsevol.
1: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
3: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Lab, el futur de la música.
4: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
5: Núria, com esteu?
6: Estem molt bé.
7: Ara mateix venim de la botiga Rem.
5: Botiga Rem? I què venen allà?
7: És una botiga de roba electrònica.
8: Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
9: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
5: Uau, és increïble!
9: Rem, roba electrònica de moda. Es pots trobar a internet, a la web rem.cat.
7: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
10: Rem, electrònicament, en la teva ment.
11: En el 107 de la FM.
12: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Ai!
4: Ai, ai, ai, ai, ai.
5: Qüestions lingüístiques.
6: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
7: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
8: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
9: Ho tens prou clar o encara et costa?

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: I parlant d'emocions.
1: 73.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus, vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: Això és...
1: És meravellós.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El grup social OMCE ha tancat l'any 2025 amb més de 7.000 treballadors a Catalunya, 80.000 a nivell estatal, i el 60% d'aquests treballadors són persones amb discapacitat. D'aquesta manera, i sense comptar l'administració pública, el grup social es converteix en el tercer generador d'ocupació de tot l'estat. Marc Esparza.
4: Una ocupació que es pot mantenir de forma creixent per l'augment dels ingressos que tenen a través de les vendes de loteries, del que recapta Illunion els treballs que realitzen en concursos públics i també a la captació de fons que arriben a la Fundació OMCE. Àngel Ávila, sotsdelegat de l'ONCE a Catalunya.
5: Treballant i aportant el nostre granet de sorra a la societat, ha convertit aquest grup en el tercer major empleador a nivell de tot l'estat, i de fet l'exemple és que un de cada 500 treballadors que treballa a Catalunya treballa al grup social ONCE.
4: Això es reverteix en les necessitats dels afiliats. D'aquesta manera, les persones amb discapacitat formen part activa de la societat a nivell laboral.
5: Acaba transformant no només vides, sinó que també el fet de que tu donis treball, aquest treball cotitza la Seguretat Social, aquest treball paga els seus impostos, amb la qual també tornem a la societat part del que ens dona en aquest sentit també.
4: A Catalunya durant el 2025 es van destinar 82 milions a inversió social directa.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
6: A poc i bona lletra.
7: Sensacions musicals.
8: A l'Alt Empordà.

0: la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Des d'aquí, carícies d'amor.

0: és l'origen del Carnestoltes que celebrem avui dia. D'on sorgeix el Carnaval del Brasil, on una recent investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona n'ha situat la llavor fa milers d'anys. Com s'han acabat encreuant totes dues festivitats? Ens ho explica la Lola Santiago.
1: Un equip d'investigadors han trobat el possible origen d'un dels carnavals més famosos del món. Han analitzat unes restes de ceràmica datades de fa més de 2.000 anys que indiquen que les comunitats indígenes del sud-est del Brasil celebraven un cop l'any a l'estiu una festa multitudinària que plegava grans banquets i alcohol, una celebració que molt més tard els europeus van trobar quan van colonitzar el territori i de la seva banda els conqueridors van introduir el seu carnestoltes que va quedar influenciat per les tradicions autòctones. André Colonese ha format part del grup d'investigadors.
2: Les tradicions indígenes que existien en Brasil antes de la llegada de los europeos que han continuado y que continúan aún el territorio, quizás algunas de esas tradiciones de hecho son más antiguas de las tradiciones que nosotros consideramos asociadas a la colonización europea.
1: Arribada a las celebraciones paganas de Roma, el Carnestoltes portaba a las ciudades europeas disbauxa y disfresas. La historiadora María Sánchez parla de un otro componente clau, la sátira.
3: Tenen o bé en el seu cartell o en la seva programació o en les comparses un punt de crítica social o cap al poder molt important en el carnaval en època medieval ja existia.
1: Segles més tard, el model del Brasil ha influenciat els carnestoltes més emblemàtics d'Europa. És el cas de Sitges, en què, a partir dels anys 70, va començar a incorporar rues d'aquest estil. Jordi Cubillos, fester sitgetà.
4: Vam fer una desfilada per tot el poble, amb les comparses del Retiro a darrere ballant, i això va ser tot un èxit. A partir d'aquí comença a haver la influència dels carnavals brasilers i de la música brasilera.
1: Actualment Sitges continua organitzant la Rua de la Disbauxa o la de l'Extermini, amb més de 100 anys de tradició. En ciutats com Solsona, en canvi, celebren el Carnestoltes d'una manera diferent, més arrelada al folklore local. Ho explica César Casserres, tallerista solsonesa.
5: Hem anat buscant elements peculiars de Solsona, com és el cas del gegant o el cas de la penjada del ruc. Hem anat creant doncs, aquests més de 50 actes des de dijous grans fins a dimecres de cendra i tots doncs, intenten marxar una mica d'aquests carnavals més de lluentons.
1: Tant per Sitges com per Solsona es tracta de la festa més multitudinària de l'any, on esperen rebre aquests dies milers de visitants.

A Bonària, des de 1959, tot comença al camp, perquè és aquí, al camp, on més de 4.500 pagesos i ramaders crien aus i bestiar per oferir-nos els millors productes d'aquí. La gestió agrària, junt amb els centres de recollida de cereals, són el punt de partida perquè les nostres plantes d'alimentació animal, distribuïdes geogràficament a prop de les granges, puguin elaborar els pinsos per alimentar les aus i el bestiar. La nostra missió és assegurar la rendibilitat de les produccions ramaderes dels nostres socis. Un equip de veterinaris i tècnics recolza els ramaders en la seva tasca diària de cria i engreix. També comptem amb una incubadora i un centre d'inseminació propis. La tradició dels productes ben fets i una elaboració pròpia de confiança són la nostra manera de fer, que ens permet oferir productes de la màxima qualitat i frescor. El nostre cicle productiu complet busca la sostenibilitat de les produccions i del medi ambient, la creació i manteniment dels llocs de treball i vetllar per la salut i economia dels nostres clients. Perquè a Bonària tot comença al camp i acaba a les teves mans.

0: Radio Vilasacra tot un invent? Sóc Doraemon i ho sé de ben ser.
1: I parlant d'emocions...
2: 99.
3: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
4: Ràdio Vilasacra, sensacions del món en exclusiva.
3: Perquè tot això no ho has perdut.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Era para pedirle un favor. Es que se me han perdido mis gafas de ver. Para ver si lo podían dar por la emisora. Me han costado muy cara y no tengo dinero para comprarme otra. Son negras todas, graduadas. A ver, la que la haya encontrado, pues que la llevara a la emisora. Sin gafas no veo. Y no tengo dinero para comprarme otra. A ver si me podían hacerme ese favor. Muchas gracias.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
9: Truca!
8: Repetiràs.
10: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vilasacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
11: Programació.
12: Divendres 7 d'agost.
10: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
12: Dissabte 8 d'agost.
10: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vilasacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vilasacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
12: Diumenge 9 d'agost.
10: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici, solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
13: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
14: Organitza l'Ajuntament de Vilasacra. Col·labora la parròquia de Vilasacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vilasacra, Vilasacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vilasacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vilasacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vilasacra.
4: Ràdio Vilasacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
4: Això és amor.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La nit.
2: I parlant d'emocions,
3: 59.
4: Mare
5: meva. Cap de setmana memorable?

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 25 de maig del 2025.
1: Cada segon que passa es perd la capa de gel de Groenlàndia 2,5 milions de litres d'aigua. La Universitat de Barcelona està fent al nord d'aquest territori una investigació sobre la velocitat que adquireix aquesta reducció de la capa de gel. Aquests dies, una expedició catalana ha viatjat a diferents punts de control que tenen instal·lats a l'extrem nord. Els acompanyen també dos periodistes de 3CAT, enviats especials a Canà Groenlàndia, Pere Bosch i Marc Faro.
2: Una nevada espessa ha fet caure gairebé 0,5 metres de neu a Canac i, acompanyada per un vent intens, ha deixat aïllada aquesta petita població del nord de Groenlàndia. Els 600 habitants de Canac ja estan acostumats a aquest tipus d'inclemències. Ara el que els preocupa més és que el vent ha partit la capa de gel marí que hi havia davant del port. Han aparegut dues esquerdes enormes i això, per aquest poble que viu fonamentalment de la caça i la pesca, és una gran dificultat. N'hem parlat amb un veterà caçador, el Miquilic.
3: Aquest any és difícil anar a caçar perquè el mar s'ha apropat al poble i el gel ha canviat. El canvi climàtic ja ha arribat.
2: Justament som aquí acompanyant un equip de la Universitat de Barcelona que ha vingut a aquesta zona remota de Groenlàndia per investigar el retrocés de les glaceres. Els darrers 30 anys la pèrdua de gel s'ha accelerat de manera alarmant i s'ha convertit en un dels punts de no retorn de la crisi climàtica. Marc Oliva és el cap de la investigació.
4: Quan una glacera retrocedeix, doncs té tendència a exposar el terreny, que serà un terreny més fosc, i per tant s'escalfarà la zona circundant de la glacera i això propiciarà que la glacera continuï el seu retrocés.
5: Pensa, pensa.

0: Bona nit.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
2: Celebració
1: amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: hem de treure el cap a Girona.
1: S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen amb Trainline.
2: I em preguntes per què? I això em preguntes. L'estimo perquè és la meva. L'estimo perquè amb ella la primera rondalla em conta l'àvia un capvespre d'estiu mentre el sol queia. L'estimo de tot cor, perquè aquell sublim t'estimo va dictar-me l'amor en la mateixa llengua, perquè la parlen els meus amics de sempre, els que ploren amb mi i els que amb mi riuen, els que em criden avant i avant m'empenyen. L'estimo de tot cor, perquè cigales i espigues i roselles i els rossinyols i el mar i el cel i l'aire els seus grans secrets em revelen. No em preguntis per què. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Parlem Telecom.

Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.

0: Idees de bombero.
1: Molt bé.
2: Viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Està

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
3: I parlant d'emocions...
0: 72.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: Ahir, mentre estava buscant una notícia per compartir amb vosaltres en l'espai de Ho Sabies, em vaig trobar aquesta que diu arrestat per bullir ossos humans i beure el brou. A més, es va trobar un gripau a la que havien obert en canal i li havien estret tot el seu verí i l'havien inhalat. Sembla que això és una moda habitual, perquè no és el primer cas que sentim. Això va succeir a Terracota i la notícia és del 2018, però jo ràpidament, el meu cervell se'n va anar al 2006, jo estava en un altre mitjà de comunicació aleshores i recordo que el vigilant del cementiri de Peralada l'any 2006 es va donar de la profanació d'una tomba, també quan a prop d'ella va trobar una olla amb restes d'ossos humans, un fogó, una caixa de pastilles de brou i les restes de brevatge, no?, que se l'havien begut. Jo no sé si això és una cosa que es fa de tant en tant, si es fa i no se sap. Sí, no acabo d'entendre aquest sistema d'algunes persones que tenen de fer coses fora de qualsevol lògica. Pere Casals és antropòleg, és historiador i és especialista en costums ancestrals. Molt bon dia, Pere.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bé, imagino que aquest costum on sobre una tomba es treuen els ossos, fins i tot sobre un gripau se li treu el verí i se l'esnifa, per tu això no deu ser nou, no?
1: No té res de nou, diguéssim. És nou, o relativament nou, a Occident, per tota la moda que hi ha ara d'experimentar lo diferent, però l'ús de gripaus en contextos rituals, contextos xamànics, en contextos religiosos, és mil·lenari, no? I no és només Amèrica, diguem. El que passa és que aquí a Europa sembla que tinguem complex d'inferioritat i tot el que és nostre, de les nostres tradicions, és menys, i tot el que ve d'Amèrica sembla que sigui lo brillant i lo viu, no lo real, però no és cert. Vull dir, també que aquí a Espanya i a Catalunya, des d'èpoques mil·lenàries, s'han usat els gripaus i la saliva que supuren, diguéssim, la saliva i el líquid que hi ha a les glàndules paròtides, s'ha usat per les mateixes finalitats, vull dir, per induir estats expandits de consciència, per intoxicar, per tenir visions, per curar també. L'única diferència, diria jo, que és que abans hi havia tot un coneixement tradicional de com usar aquestes substàncies d'origen animal. I avui dia, pues, diguéssim, que sembla que qualsevol té la capacitat per fer-ho, encara que no la tingui, no? I llavors a vegades passen accidents, però una cosa que s'ha de posar en

0: d'origen mexicà,
1: sí,
0: era pràcticament desconegut aquí, diguéssim, i va ser des del 2015, més o menys, que s'ha observat un augment de l'oferta, oferta sota mà, però oferta abundant, última hora, d'experiències amb aquest bufo, amb aquest gripau. I aleshores ja, ja té inclús una expressió popular que es diu la medicina del gripau, no?
1: La medicina del gripau, però és medicina, això?
0: No sé, el mateix que jo d'astronauta interestel·lar. Vull dir que són simplement ofertes de consum en un moment del nostre món occidental d'absoluta pèrdua de referents.
1: Però com pot ser que hi hagin persones capaces d'aquestes xurrades?
0: Per mi el problema, al fons el problema és que fa alguna cosa així com un segle i mig, més o menys, que el nostre edifici espiritual es va enfonsar aquí a Occident, no? I la major part d'occidentals van desesperats buscant experiències que els ajudin a orientar la seva vida, experiències que els ajudin a connectar amb alguna cosa més transcendent que les modes més de consum. I precisament l'afany per omplir aquesta carència s'ha convertit en una altra moda, no? En una altra moda i en un mercat de consum de substàncies psicoactives i d'experiències extra, diguem, estranyes, o experiències fora de lloc, però que en molts casos, repeteixo, que no tenen res de nou, és mil·lenari, vaja.
1: Això és una cosa de fora o...?
0: I també aquí teníem, aquí les nostres bruixes medievals, nostres, vull dir, tant catalanes com espanyoles, com de tota la regió mundial que ocupem, del sud d'Europa.
1: Coi!
0: Les bruixes usaven les mateixes secrecions glandulars dels gripaus d'aquí al bufo marinus exactament amb les mateixes finalitats, no? Pues per curar-se, per tenir visions, per tenir, que sé, profecies oraculars, i a vegades també s'usava per, diguem, per castigar amb els efectes negatius que té. Mira, ara em ve al cap, per exemple, un càstig que hi havia aquí a Catalunya, en els poblets de muntanya, quan, diguem, jo crec que devia estar vigent fins la segona meitat del segle XIX, i és que quan agafaven algun lladre, la pròpia gent del poble, algun lladre, algú que havia fet alguna malifeta, no? Era la pròpia gent del poble la que aplicaven el correctiu o el càstig, no? Vull dir, no anaven a avisar els Mossos d'Esquadra ni la Guàrdia Civil. I a vegades, pues, era el correctiu o el càstig, era una pallissa, a vegades era, si era molt greu, inclús expulsar-lo del poble. I un dels càstigs habituals era amb una mitja plena de sorra, pues, fuetejar la persona que havia fet la malifeta. I quan es volia augmentar aquest càstig, s'hi posava un gripau barrejat amb la sorra que hi havia dintre la mitja amb la qual es picava el cos de la persona, no? I quan s'hi posava un gripau barrejat amb la sorra, un gripau viu, ja se sabia que els efectes no només serien físics, de dolor, sinó també psicològics, no? I és que aquestes secrecions, per exemple, una de les vies que tenen per entrar a dintre el cos és a través de la pell, de la pell quan està irritada o tallada, o sigui, la nostra epidermis és una barrera, no? Però hi ha vegades que es rasca o es fa una petita cremadeta per fer un orifici, diguéssim, en aquesta barrera que tenim defensiva, que és la pell, per poder aplicar alguna substància, que en definitiva és el que fan les injeccions, per exemple, pots atrevessar la pell amb una agulleta per injectar dintre del cos alguna substància que en aquest cas pressuposa que és medicinal. Doncs quan s'aplicava aquest càstig que se'n deia ensorrar a les persones, s'hi posava un gripau barrejat amb la sorra que hi havia dintre de la mitja, de manera que quan havien fuetejat prou el cos de la persona que volien castigar i la pell tenia irritada i es començava a obrir els poros, penetrava dintre el cos de la persona que castigar les secrecions que el propi pobre gripau pues, estava aguantant amb els cops, i això li produïa, repeteixo, a més dels dolors físics, sovint li produïa pues, visions terribles, no?
1: Però lo del caldo dels ossos, això...
0: Em fas una pregunta llarga de respondre.
1: Home, si és llarga, potser deixem-ho per un altre dia, perquè tampoc tinc gaire temps ara mateix, però...
0: Però, a veure, com t'ho puc respondre d'una forma amb relativa precisió i que no sigui massa llarg, no?
1: A veure, per què es fa això d'agafar ossos d'un mort i fer un caldo?
0: Diguéssim, per tractar amb les forces de l'invisible.
1: Per tractar amb les forces de l'invisible.

0: Sí, els xamans no curen amb química, com farien els curanderos, no? O com fan els nostres farmacèutics i metges, sinó que, diguem, l'àrea d'acció específica dels xamans sí. és el que en terminologia occidental actual diríem l'inconscient. O sigui, totes aquestes dimensions energètiques, tant exteriors a la persona com endògenes, com internes, no? Aleshores, els xamans, diguéssim, que relacionen amb les energies.
1: Però en les energies, què vol dir?
0: Relaciona amb les energies en un sentit molt ampli de l'ús d'aquest concepte, no? Ja et dic, tant energies psíquiques com energies telúriques, com energies místiques, si és que n'hi ha.
1: Ui, ells estudia més, tinc més perdut que...
0: Aleshores, diguéssim que això potser és l'únic punt en comú que comparteixen els innombrables xamanismes que hi ha al món. Amb la qual cosa, això implica un altre fet, que pels antropòlegs és important.
1: Flipar sense gripau és això.
0: I és que només poden haver-hi xamans, en el ple sentit de la paraula,
1: sí.
0: en les cultures que s'anomenen animistes. O sigui, en les cultures en les quals les persones tenen l'absolut convenciment, no només una idea intel·lectual, sinó que ho viuen, com que hi ha el dia i la nit, diguem que tenen l'absolut convenciment que la natura està habitada per esperits, per ànimes, per poders, diguem, per unes dimensions de la realitat vives que no són visibles a vell ull. Aleshores, diguem, per aquestes cultures i per aquestes societats, la realitat no s'acaba amb el que es toca, es mesura i es veu, sinó que més enllà dels objectes quantificables hi ha una altra dimensió de la realitat que és la que està habitada per això, per les ànimes. D'aquí que tècnicament se'n diuen cultures animistes. Aleshores, els xamans són els especialistes en tractar amb aquesta dimensió oculta de la realitat. Per tant, tornant-ho d'abans, només poden existir xamans amb el ple sentit del terme a les cultures animistes. I la nostra cultura, en principi, no és animista.
1: Res com saber.
0: Tot i que les ciències quàntiques, des de fa un segle ja, estan expandint aquest horitzó de que realment hi ha una realitat verificada pels nostres físics, no només il·lusòria o, diguem, o de l'àmbit de l'inconscient psicològic, sinó que està verificada pels nostres físics, hi ha una, i biòlegs també, hi ha una realitat que està constituïda això per dimensions inefables, no? Per dimensions purament energètiques i que inclús les podem modificar amb el nostre pensament.
1: En fi, és a dir, coses normals i corrents.
0: Diguem que no tenen res de nou. No?
1: Doncs bé, assimilarem tot això d'avui i un altre dia, si encara et torno a trucar, i tornem a parlar.
0: Sense cap tipus de problema.
1: Mil gràcies.
0: Gràcies.
2: En el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra, feina, i anònimament. Gràcies.
3: Avui cal més feina i menys ximpleria.
4: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-mig/fem-mig/muga.

0: transformadora i referent, catalana i del món, comunitària, innovadora, sostenible, plural, diversa i pública.
1: El sensat de la freqüència modulada.
2: Passió per la ràdio.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Avui...
3: Sí?
4: Jo!
5: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
6: Mai estaràs sola.
7: Soc mare monoparental d'una nena xinesa adoptada ara fa 3 anys. La meva filla Judit té en aquests moments 4 anys i mig. Va venir de la Xina sense cap mena d'estimulació i a poc intenta posar-se al dia. Està cursant P3, ha entrat com a nena amb necessitats especials, doncs va quedar-se un any més a la llar d'infants. Tot i que no té cap deficiència física ni mental, té un retard maduratiu molt important. D'acord amb l'EAP i la inspectora d'educació, es va decidir demanar una auxiliar o vetlladora per tal d'ajudar la Judit a la classe. L'escola em va comunicar que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat havia aprovat posar aquesta persona a partir del gener. Però quina va ser la meva sorpresa? No hi ha pressupost. Com és possible que no tinguem recursos per ajudar els nostres fills, que a la fi són el futur del nostre país? Ja és dur ser mare, més monoparental. Sisplau, no hi afegeixin més problemes.
8: Des d'aquí, carícies...

0: Propostes en xarxa.
1: El científic lleidatà Joan Oró deia que hem de ser humils perquè la vida ve de molècules molt senzilles. Precisament aquestes molècules essencials, descobrir l'origen de la vida, va motivar el seu treball. El Museu de l'Aigua de Lleida recull en una exposició permanent part del seu llegat. Benvingudes, benvinguts a Joan Oró, el científic de la vida. La mostra recull 161 objectes d'Oró, des de la seva taula de treball fins a llibretes amb anotacions, fotografies personals, imatges originals de la NASA o mostres de meteorits. Podeu visitar-la a la sala de l'antic xalet dels enginyers, al recinte del campament de la Canadenca. És un dels quatre espais del Museu de l'Aigua que custodia i difon el patrimoni de l'aigua, aprofundint en els seus usos. També podeu visitar-hi el dipòsit del Pla de l'Aigua, els pous de gel i el molí de Sant Anastasi. El museu, a més, compta amb una col·lecció de més de 3.000 aigües envasades d'arreu del món. Les han portat persones viatgeres de Lleida i ens ajuden a reflexionar sobre la importància de l'aigua per als éssers vius. L'entrada a tots els espais és gratuïta i no cal fer reserva, però heu de tenir en compte que el campament de la Canadenca obre els matins de dimarts a diumenge, el dipòsit ho fa els caps de setmana al matí i el molí els diumenges al matí. Durant tot l'any podeu visitar el Museu de l'Aigua de Lleida. Trobareu tota la informació sobre aquest equipament i els seus espais a www.museudelaiguadelleida.cat.

0: I parlant d'emocions...
1: 88.
2: Quan la realitat és trista i avorrida,
3: el millor és inventar-se una bona història.
4: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
5: convertides en sensacions.
6: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
7: El secret de l'amor. Òscar, 31 anys. Cristina, 32 anys. 5 anys casats.
8: Crec que tinc bona relació amb la família d'en Bella. Que passa que, bueno, potser li hauríem de preguntar també amb ells que, quina relació tenen amb mi. No, però bé, molt bé, la veritat que molt bé, molt bé. Amb la família de la dona, molt bé.
9: Tenim bona relació, tant un com l'altre. Però en el meu cas, per exemple, la seva família o bueno, el seu germà, que només en té un, no viu aquí, vull dir, a la mateixa ciutat que nosaltres. Sí que ens veiem poc. I clar, és diferent la relació amb la seva família que amb la meva. Però bé, quan ens veiem hi ha bona relació. Després també el seu germà també ja és bastant més gran. La diferència d'edat també fa bastant. Però bueno, bé, vull dir, quan ens veiem ens portem molt bé.
8: Li agrada molt el estar amb la seva família i amb els seus. Disfruta molt amb els seus nebots. No, és molt familiar d'estar molt a casa i amb la família.
9: Vull dir, abans sortíem potser més i fèiem més festes, però ara, bueno, ens anem fent grans, les coses van canviant i ja no sortim tant.
8: No, hauríem de sortir més sovint. Si és Nadal i això, és familiar totalment. Si és més de cumpleanys, doncs amb els amics, també amb els germans. Bueno, l'aniversari de boda, que és íntim i solitari.
9: Ai. Solitari.
8: Ah, solitari, els dos sols, vull dir. No fa falta convidar la família per celebrar l'aniversari de boda.
9: Però va ser molt divertit.
8: Tu, quan la teva germana va complir 18 o 19, ja no me'n recordo. Sí, va ser una festa molt bona. Ens ho vam passar molt bé.
9: Ah, vale, sí, ja sé quina vols dir.
8: Sí. Va estar molt bé.
9: Que va acabar a la urbana, no també, a la festa?
8: Sí, a poc acabem el excés de soroll, van dir. No ho vam fer amb mala intenció, eh? Pensàvem que no molestàvem, però perquè estàvem a uns baixos que teòricament donava la sensació que estàvem bastant ben aïllats, però no...
9: Però
8: no ho estaven tan ben aïllats com pensàvem.
9: Sí, els veïns es van queixar.
8: Sí, potser els que estàvem aïllats eren nosaltres, que trucava a l'urbana i no ens enteràvem, però bé, sí, aquella festa és per recordar.
9: Sí, per un aniversari que em va regalar unes entrades, bueno, del Circo del Sol,
8: sí,
9: que sabies que m'agradava,
8: sí,
9: i m'ho va regalar, així, sorpresa. Crec que no m'ho esperava i va ser un detall perquè es van recordar que era algo que m'agradava i si no, no ets gaire de regalar flors.
8: Jo no gaire, la veritat. No és perquè passi, sinó perquè sóc despistat.
9: Formes de ser, també, a vegades. Sí. Hi ha èpoques que ho ets més i èpoques que menys, tampoc, molt, tampoc.
10: Bona nit.

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

Nosaltres pintem un futur ple de vida, una vida plena de colors. Si estem junts, tot anirà bé. Una abraçada és tot el que necessitem per tirar endavant. La imaginació fa que els nens siguem invencibles i ens deixem portar amb tota confiança, ja que el nostre futur el deixem a les seves mans. No perdem mai l'esperança de fer volar els nostres somnis. I els nostres riures són la millor teràpia i el millor secret per lluitar i vèncer. La Maia, el Jordi, la Rocío, l'Iker i el Nil, on jo, tots ells estan, o han estat, convivint amb un càncer. Jo sóc el Yuri Sendón. Ara fa gairebé un any que em van diagnosticar un medul·loblastoma. En aquell moment em van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, l'hospital pediàtric de referència tant a nivell europeu com a nivell mundial. El primer pas que van decidir els metges va ser practicar-me una cirurgia per extreure el tumor cerebral. I quan em vaig recuperar, vaig començar un llarg tractament de radioteràpia i quimioteràpia. Des que va començar tot aquest procés, he hagut de viure a Barcelona, però també s'hi han hagut de traslladar els meus pares, el Jordi i la Carol, ja que jo he necessitat ajuda i assistència en tot moment. La Ilenia, la meva germana, m'ha vingut a veure sempre que li ha estat possible. El càncer és una malaltia llarga i no sempre he hagut d'estar ingressat a l'hospital. La majoria dels nens, però, hem de venir cada dia o diversos cops a la setmana per ser tractats. La medicació contra el càncer deixa les nostres defenses sota mínims. Això fa que el protocol mèdic marqui que si mai no ens trobem bé, hem de poder arribar en 30 minuts a l'hospital. Així que seria impossible estar-nos en qualsevol altre lloc que no fos Barcelona. La Unitat de Treball Social de Sant Joan de Déu va valorar el meu cas i el dels meus pares. I gràcies a la seva ajuda hem pogut viure en un dels allotjaments externs per a nens amb càncer. Només per començar us diré que els meus pares han hagut d'esmorzar, dinar i sopar gairebé cada dia a la cafeteria de l'Hospital Sant Joan de Déu o en qualsevol altre lloc proper a l'hospital. La llista continua pels costos diaris d'aparcament i la benzina. Ja ho veieu, tota una aventura. Perquè tot això no continuï sent un gran problema pels nens que patim càncer, s'ha obert un compte bancari per recollir els donatius que facin particulars, empreses, entitats i associacions. Aquests diners es destinaran a la investigació del càncer infantil i a finançar l'estança i les despeses de les famílies que passen per aquest dur trajecte. Ajuda'ns. Fes un donatiu a qualsevol de les oficines d'en banc.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Ajuntament de Figueres actualitza l'acord per poder traspassar l'escola d'hostaleria a la Generalitat. El ple tracta la modificació de les compensacions econòmiques pactades amb la Fundació Miquel i la Generalitat, però no aprova encara la venda de l'edifici, que requerirà nous expedients patrimonials. Instal·len lectors de matrícules i càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial a Pau. L'objectiu és facilitar als Mossos d'Esquadra la cerca i el filtratge d'imatges. Cada cop més pobles prenen l'iniciativa, Vila-sacra també ho té fa un temps. Figueres crea 316 places de zona verda al Poble Nou per prioritzar l'aparcament dels veïns. La nova àrea regulada entrarà en servei al setembre i comprendrà el perímetre delimitat pels carrers Empordà, Salvador Dalí i la Via Empuritana.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Fas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.
4: El teu dossi em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
3: D'amor?
4: Sí.
3: Quan?
4: Aviat.
3: Aviat?
4: Molt aviat.
3: Molt aviat?
4: Ja?
3: Ja?
4: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Silencio.
1: Hem arribat a les 3.000 trucades. Apunta, segona part.
2: Hola, bon dia.
3: Primera.
2: Primer de tot és el sentir la teva veu.
3: Primera, et vaig dir una cosa. M'encanta que truqui en...
2: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: En el...
2: Hola, bon dia.
3: El confiter, el... encara que jo no pugui trucar, m'és igual que truquin. Que truqui el dels xistes.
2: Hola, bon dia.
4: I ara, hora, que sentís...
3: Amb una pelada?
5: Hola, ja. Us enyoro.
4: Vull dir que ja era hora.
2: La cara se m'ha posat vermella.
4: Com a mínim.
5: Mira.
2: Aleshores...
5: Jo, primer de tot, el Josep i la Caterina, a mi m'encanta que parlen.
4: I...
3: M'encanta que truqui la Caterina. M'encanta que truquin tots els... Ojalà truquessin tots i que... Coi, llavors se m'entenen res.
4: I diguéssim com... Si tinc llibertat per trucar i...
3: Escolta'm.
2: Jo m'aixeco sempre a les 7 del matí, és la meva hora. A les 7 del matí m'aprenc el cafè, almenys sento la teva veu i ja me conformo.
4: Clar. Bon dia.
2: Ai!
5: Sempre, sempre.
2: Aleshores, però és que us enyoro tant. T'ho prometo, eh? Ai!
5: Sempre, sempre. Bueno, llavors que...
6: Hola, bon dia.
3: Ho veig així.
4: Fer un salt en el temps i com si no hagués canviat res. Jo trucava a la ràdio.
3: Hòstima, t'ho diguis això.
4: I, bueno, clarament és aquell punt de moderació que té.
5: Vull dir, doncs a mi m'agrada escoltar molt.
4: S'ha d'anar mica en mica fent camí, no? Però vull dir que sí, jo penso que ara la inèrcia està agafada.
3: Val, qui ens alegrarà el dia?
4: I ara sí que bueno, que veurem...
2: Te vindré a veure.
3: I és el que jo penso. I bravo, bravíssim, i bravo.
5: I, doncs, bueno, a mi m'encantes.
4: I ara hora que sentís... Vull dir que ja era hora. Vinga, pues res, simplement era això, saludar.
3: Escolta una cosa, i després una altra cosa.
4: Quedar jo tranquil.

0: El telèfon d'atenció en casos de violència masclista és el 900 900 120.
1: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.

Benvinguts, i som el Centre de Teràpies Especialitzades en Autisme i Diversitat Funcional, amb serveis residencials d'acció educativa. Atenem a les persones, especialment els infants, adolescents i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat. Ens trobaràs al carrer Sant Llàtzer 53 de Figueres i als telèfons 872-985-678 o bé al 640-233-566. Tots hi som!

0: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència. Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
2: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
4: Ens agraden molt les seves cançons perquè són molt maques.
5: Escoltes Ràdio Vilasagra perquè és la més maca.
6: It's not a problem that I can't fix. 'Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Relacionat amb la calor, els expliquem que un equip de la Universitat de Barcelona ha creat el videojoc Acció Climàtica amb l'objectiu d'informar lúdicament a ciutadania i a professionals quins són els impactes de les onades de calor continuades en la salut d'aquelles persones amb malalties cròniques. De moment està en versió web, però aviat estarà disponible en Avanyeres en aplicació.
2: Acció Climàtica és un videojoc que s'estructura en 5 missions, cadascuna lligada a les malalties més afectades per les glopades de calor continuades i que són les que presenten més visites a urgències i al CAP i més ingrés hospitalari. Parlem de les malalties respiratòries, metabòliques, neurològiques, cardiovasculars i salut mental. I amb el joc, a través de l'animació, es formula preguntes i ofereix explicacions de casos perquè ens siguin útils si tenim familiars amb aquestes malalties, però també com a recordatori als professionals. Doctor David Dalmau.
3: Hi ha moltes persones que segur que tenen algun familiar diabètic i mai s'hauran pensat la importància que pot tenir una ona de calor mantinguda en la salut d'aquestes persones, sobretot si no tenim present la hidratació, el tipus de tractament que prenen. Si tu veus amb una persona que pateix una malaltia cardiovascular i pren diurètics, la vigila molt perquè el medicament diurètic fa orina més, podria comportar-li una deshidratació important i una descompensació de la seva malaltia cardiovascular. Aquestes coses que semblen molt òbvies, moltes vegades el mateix professional no n'és conscient, senzillament no hi pensa.
2: Una activitat lúdica amb relat pedagògic per protegir les persones més vulnerables.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: La nit. Ràdio Vila-sacra.

0: fresca i a l'hora de tota la vida.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: cop que balles amb aquest vinil, estem aquí. Cada cop que devores un llibre, estem aquí. I amb cada videotrucada amb els teus, també estem aquí. Sempre hem estat amb tu i ara més que mai. Et seguim acompanyant amb el millor en tecnologia, homes i cultura i t'ho portem a casa.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.

0: desè dispositiu Kanpai contra la multireincidència ha deixat gairebé 72 detinguts amb 577 antecedents i 35 investigats amb gairebé 200 antecedents. L'operació conjunta dels Mossos, la Policia Nacional i policies locals s'ha desplegat a l'àrea metropolitana i també a Figueres, a l'Alt Empordà. 72 detinguts amb 577 antecedents i 35 investigats amb gairebé 200 antecedents. 72 detinguts amb 577 antecedents i 35 investigats amb gairebé 200 antecedents.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: 2.0. Un viatge al punt on va néixer la ciutat, un viatge a través de l'art. Ausatans, romans, visigots, noblesa, bisbes, intel·lectuals, la festa negra. Però no patiu. Quan sortiu del Vic.0 tornareu al segle XXI i descobrireu la ciutat de Vic. Vic.0.cat.
1: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
2: D'amor?
1: Sí.
2: Quan?
1: Aviat.
2: Aviat?
1: Molt aviat.
2: Molt aviat?
1: Ja.
2: Ja?
1: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més, raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.

0: igualtat d'oportunitats.
1: Soc Loti i soc mestra. Vull un sistema de salut, d'educació i cures públiques de qualitat.
2: Soc Gemma i vull una llei contra el tràfic d'éssers humans.
3: Seguim vivint en un sistema, com ha dit, doncs, capitalista, patriarcal, que ens afecta a tots, a totes, a totis, independentment del gènere, la sexualitat, la classe, la raça, o sigui que tothom està inclòs en aquesta lluita i doncs per això sortim al carrer, per lluitar pel dret de les dones, però els de tothom també, perquè ens afecta a tothom.
4: Exigim que el sistema judicial incorpori els estàndards internacionals que són garantia per prevenir, investigar, sancionar i reparar les violències masclistes.
5: Acabem amb la barbàrie! Ni guerra que ens destrueixi, ni pau que ens suprimeixi. No a la guerra!

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia. Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament, què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tota la vinya del Senyor.
1: I parlant d'emocions...
2: 42.
3: Hi ha molts tipus de parelles. Els que dormen junts, els que dormen en llits separats, els que s'adormen al sofà. Hi ha els que abans d'anar-se'n a dormir es diuen t'estimo, els que fan la cullereta, els que es toquen una mica amb els peus. Perquè si hi ha res que fa únic l'amor és que té formes infinites.
4: Home, esclar que jo, mira, fa 48 anys que sóc casada, imagina't.
5: I no s'acabarà, no?
6: Detalls.
7: No, ja està. Molt bonic, tot el que vulguis i ja està.
8: Lo nuevo, más, porque lo viejo echan más rato, y se me... Y dice, no, estate encima, estate encima. Y lo viejo, ay, que no puedo, ay, que no puedo, ay, que no puedo.
9: Es como, será tú, porque yo no.
8: Yo no, pero tú no eres viejo.
9: ¿Cómo viejo? Yo tengo 62 años.
8: Y yo tengo 90.
4: Ah, no, això no. Allò del sexo, no.
10: Res, això res, eh?
9: Vostè està en ple amor, encara, eh?
4: Sí, amor, sí, però sexo no, gaire, que ja són crans.
8: Tu tienes la pista, sí.
9: Així te
8: volga. No, enséñala.
9: No, hombre, aquí.
8: Enséñala.
9: Tu primero tú,
8: no, y yo. Yo que la tengo más chica después. Yo la enseño.
9: Yo así.
8: No, así.
9: Claro.
8: Así.
9: Así de grande.
8: Así.
4: Oh, de veritat, no?
9: No està, home. Si el amor es, si dos parejas se avienen, bien. Si no, malamente.
8: Que llevo yo razón. Este no lleva razón.
9: ¿Cómo que no? No. No. Un debate tuyo, venga.
11: Chas.
12: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
13: Radio Vila Sacra!
12: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
13: Radio Vila-sacra.
12: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
14: Perquè ho tinguin en compte.
15: Amb la col·laboració de BN Group.
16: Imagina, crea, sorprèn.
17: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: crustó de Vila-sacra.
1: Fleca, queviures i cafeteria.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
1: Un lloc molt acollidor i casolà, on passar una estona i a més trobar aquell queviure que et fa falta.
2: Obert tots els dies de 7 del matí a 7 de la tarda. Dissabtes, diumenges i festius, fins a les 14 hores.
0: Carrer Castelló, 14 Vila-sacra.
1: Taules interiors i exteriors.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
2: Telèfon 676 1648 08. També estanc i càrrega de mòbils.

0: Con Google Workspace, Calendar te permite informar de tu disponibilidad para que los clientes agenden citas en tu calendario directamente. Disfruta de una agenda de citas fácil con Google Workspace.
1: ¡Sanebe!
2: Ostres, quina ciutat més increïble.
3: Sí, però nota, turis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
4: Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.

0: simplement brutal.
1: Si t'enganxa, t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.
2: Maleïts mosquits.
3: I allà una panarola. I aquí una rata.
4: És qüestió de control i eliminació. I Fora Plagues en saben molt d'això. Ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? ForaPlagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.
5: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
6: I parlant d'emocions.
7: 38.
8: Tiki-biki!
9: Vale.

0: informació, música, entreteniment.
1: La nit.
2: Empúria Brava acollirà aquest mes d'agost la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost a les 10 de la nit a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

0: I parlant d'emocions.
1: 24.
2: Vale.
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: El secret de l'amor. Xavier, 28 anys. Eloi, 20 anys. Un any de relació.
1: És una mica especial, o sigui, suposo que com jo, saps, tots tenim les nostres manies, que ell també en té. Per exemple, fuma, i a mi això no m'agrada. I jo ho tinc que aguantar, però jo també m'ho soco les ungles, saps? I a ell no li agrada i els tinc que aguantar. I no sé, virtuts? Doncs no sé, m'estima, suposo que aquesta és la virtut més gran.
2: Som tots dos molt tossuts, vale?
1: Tenim molt de geni.
2: Sí, tenim molt geni, tenim bastants enganxades. Que la primera setmana de conèixer-nos vam marxar de Setmana Santa, una setmana junts, o sigui, que va ser tot una mica esbojarrat, no? I, bueno, va ser difícil, però vam descobrir que érem molt iguals. Discutim i als 5 minuts ja no, tampoc no ens recordem de què estàvem discutint. O sigui, parem i preguntem per què hem començat i ni ens recordem de vegades. Llavors a mi molesten també moltes cosetes, petites tonteries, no? Que tinc moltes manies, com tothom, ell també.
1: Moltes, eh?
2: I suposo que és una mica de tira i afloja, no? Bueno, el tema familiar amb el petit tema de no ser heterosexuals és una mica complicat, no? A nivell d'acceptació dels pares, perquè primer has de trencar aquesta barrera, i a nivell de presentar la teva parella. A casa meva és tot el contrari a casa seva. A casa meva ma mare ho accepta, ma mare el coneix, i, bueno, està molt contenta, la veritat.
1: És igual, però al revés. El meu pare ho accepta i la meva mare, doncs, no ho accepta. Que en teoria sempre és al revés, no? Que és el pare que està més sargento, però no, és al revés. Jo abans, jo em callava i no deia res, saps? Però llavors vam arribar de les vacances d'estiu i, bueno, doncs a casa es va destapar tot, vale? I que ja no començo l'escola i, bueno, em va estar recolzant molt. I, bueno, el meu pare ho acceptava. Jo tinc una germana més gran que jo. Diria que, bueno, que és la meva vida i que ja està, jo tinc que fer el que vulgui. En canvi, la meva mare, no. Un tira cap a una banda i l'altre tira cap a l'altra. Al final, les aguas volen a su cauce i ja està, no? Ara ja està més tranquil. Però això, si no treure el tema, no passa res.
2: Jo estava una mica... Sí, potser estava una mica ofuscat, sí, perdut en el món i, bueno, passava el meu cap de setmana de festa en festa i una vida una mica salvatge, sí. I, bueno, amb ell, doncs, m'he calmat.

0: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosi d'energia i bona música tot el dia.
1: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
2: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
1: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
2: Més info a codinucat.cat.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila Sacra.
2: El BBVA ha guanyat més de 6.000 milions d'euros en els 6 primers mesos de l'any, un 11% més que en el mateix període de l'any anterior. Durant la presentació de resultats, el conseller delegat del banc, Onur Genç, ha destacat l'increment de l'activitat creditícia.
3: Nuestra cartera de préstamos ha crecido más de un 60% desde el final de 2020 y casi un 20% en el último año. Un incremento muy superior al de nuestros competidores, lo que nos posiciona como el banco con mayor crecimiento de Europa.
2: Tot i el fracàs de l'Opel Sabadell, Genç ha assegurat que segueixen oberts a compres selectives. El conseller delegat ha desvinculat la reorganització de la cúpula d'aquest fracàs i del judici al qual haurà de fer front al BBVA pels encàrrecs d'espionatge il·legal que li van fer a l'excomissari Villarejo.
4: La nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació, tot es veu més clar.

0: sense això doncs no puc connectar l'ordinador. Diu, no, no, és que això pot escanyar algú. Escolti'm, a veure, perdoni, però jo amb el cable de corrent, vull dir, amb el cable d'enxufar de 120 també puc escanyar algú, amb el cordó de la sabata també puc escanyar. Diu, no, però és que la llei diu això i vostè, doncs, de què fer és queixar-se. Bueno, doncs ja em queixaré. I bueno, després de convèncer-lo, d'explicar-s'hi, de raonar-li i de prometre'l que no tornaria a passar el cable aquest mai més i tota la història, al final m'ha deixat passar el cable, però vaja, donant-li les gràcies. I bueno, no sé, vull dir, a veure, la meva cosa és, i mira, a mi ja no m'importa doncs despullar-me cada vegada que passo control de policia, ja no m'importa tornar-me a vestir. Però clar, dic, sapiguer clar la llei, sapiguer exactament què és el que puc dur i el que no puc dur quan puc, quan passo per allà, no? Perquè a vegades, a veure, ja no, un cable de xarxa no és el que va a la cable de xarxa, és anar al lloc, doncs jo ara me'n vaig a Tenerife, doncs igual perdo 3-4 hores buscant un cable de xarxa per Tenerife,
1: Pareu bé l'orella.

0: llei. És la llei. És la llei.
1: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
2: Què és una querella? Respon Marc Molins, professor de Dret Penal i processal d'ESADE i advocat del despatx Roca Junyent.
3: Una querella és un escrit a través del qual un ciutadà no només fa una declaració de coneixement d'uns fets, sinó que a part i solapa, afegeix una declaració de voluntat en virtut de la qual manifesta al jutjat que per aquells fets ell vol ser acusador particular.
2: Qui té potestat per interposar una querella?
3: La pot interposar qualsevol ciutadà que no estigui expressament privat de la facultat per interposar querella. Aquesta privació podria ser la conseqüència, per exemple, d'haver interposat querelles falses anteriorment. En principi, qualsevol ciutadà que tingui legitimació activa i, per tant, que tingui relació amb els fets.
2: Sempre va per la via penal i, per tant, estem parlant d'una querella criminal?
3: Sempre en tot lloc una querella és penal.
2: Quina diferència hi ha amb una denúncia?
3: La denúncia només és una declaració de coneixements. Em consta que hi ha uns fets que podrien ser delictius, però no hi ha una declaració de voluntat. És a dir, aquesta constància ve acompanyada d'un prec, entre cometes, i és que sigui el propi jutjat o que sigui el Ministeri Fiscal qui es faci càrrec de l'impuls de les actuacions.
2: Què suposa personar-se en un cas?
3: Els costos com a tal vindrien donats com a conseqüència de la personació, és a dir, del contractar un professional, en aquest cas a un advocat i a un procurador, perquè actuï en nom de la part, no? Per tant, a priori la denúncia no tindria un cost en la mesura en què el que es fa és traslladar al jutjat la constància. Qualsevol ciutadà pot anar al jutjat de guàrdia i denunciar.
2: Quant temps triga un jutjat a admetre a tràmit o arxivar una querella?
3: Bàsicament, des de que es presenta la querella o la denúncia, el que es procedeix és el que anomenem el repartiment. El paper entra físicament pel jutjat de guàrdia i el jutjat de guàrdia el que fa és, en atenció amb unes normes internes que estan consensuades entre els diferents jutjats d'instrucció, en atenció amb aquestes normes, es reparteix a l'òrgan que haurà de conèixer l'assumpte. El repartiment acostuma a ser relativament ràpid, pot trigar un o dos dies, i a continuació, quan ja és el jutjat competent qui recepciona el paper, s'ha de qualificar i prendre la decisió sobre si s'incoa o no s'incoa el procediment.
2: En resum, una querella sempre va per la via penal. La poden interposar la fiscalia, una associació o un ciutadà, però necessita un advocat i un procurador perquè entri a formar part del cas. La diferència amb la denúncia és que aquesta serveix per posar en coneixement del jutjat, la policia o la fiscalia uns fets perquè s'investiguin sense que el denunciant formi part activa del procediment. Un cop està el jutjat d'instrucció corresponent, en poques setmanes el jutge decideix si tira endavant o l'arxiva.
4: Comença a haver-hi nivell.
5: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.
6: És molt difícil encontrar-me.

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: Bé, no?

0: Benvingut al club dels que estimem la cultura.
1: Davant la pobresa, la injustícia, la desigualtat, no valen les paraules. El que cal fer és actuar. No donis l'esquena a qui ho necessita. Donem el millor de nosaltres.cat. Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

0: qué bo.
1: Fliparàs. Al·lucinaràs.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Jo vull comentar una cosa que vaig sentir per TV3, que resulta que es veu que, em sembla que és a València, que hi havia un hospital i diu que, bueno, que mataven a nens i que les mares totes que anaven a donar els fills, bueno, a tenir els fills en allà, sempre els hi presentaven un nen mort. I els altres nens, que no, que era mentida, que era poder d'un altre que se li havia mort, el tenien allà expressament per ensenyar-los a les mares, mira, noia, se t'ha mort la criatura, es quedava la viva, i ells se'n cuidaven d'enterrar-la i tot, que no li donaven ni a la mare. Deien, no, perquè ja ens en cuidem nosaltres, tu no t'has d'amoïnar, i és el que després els donaven adopció. T'imagina't la gent que hagi adoptat criatures en aquesta clínica i que ara se n'enterin. Jo no sé si ells sabien el que feien, però es veu que aquell nen mort, que millor havia mort aquella setmana, el tenien allà un parell o tres de setmanes al congelador. I després, quan ja estava molt deteriorat, que estava molt morat i molt fet malbé, el llançaven, el cremaven amb un cremador que ells tenien, i resulta que n'hi ha per Tarragona, per Girona, per Barcelona, i quan es veu que es van enterar, que ho van amagar, es veu que aquest metge, que encara està viu, que és molt gran però està viu, van cremar tots els papers. No hi ha cap paper, no hi ha res que el pugui delatar.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
5: Repetiràs.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: La nit.

0: ¿Y tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprenda.
2: I parlant d'emocions.
3: Nou.
4: Assessorem, dissenyem i estampem.
5: 696-81-59-81.
4: A Rams Tot Sal personalitzem roba laboral, roba esportiva i publicitària. Per empreses, clubs, associacions, ajuntaments i particulars. Pressupost sense compromís. Taller propi de serigrafia, brodat, sublimació, transfer i DTF. Rams Tot Sal, especialistes en estampació. A Vilablareig, carrer Güell 18.
5: 696-81-59-81.
6: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
7: Jo m'hi apunto.
8: RadioVilaSacra.cat.
9: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
10: El calendari. L'any 1582 es va haver d'eliminar 10 dies. Es va passar del 4 d'octubre al 15 d'octubre, perquè el calendari s'havia desfasat respecte dels astres. Si ho pensem una mica, el pas del temps es mesura amb esdeveniments astronòmics. En primer lloc, tenim l'any, que ve determinat per una òrbita de la Terra al voltant del Sol. Després tenim els mesos, que venen determinats per les fases de la Lluna. La Lluna va canviant i passa per 4 fases diferents. Cada fase té una durada de 7 dies, la setmana. I cada dia ve determinat per la sortida i posta de Sol. Avui en dia, sabem que el dia depèn directament de la rotació de la Terra. En conclusió, podem dir que el dia depèn de la rotació terrestre, la setmana i el mes depenen de la Lluna i l'any depèn de la traslació de la Terra al voltant del Sol. El nostre calendari actual deriva del calendari romà. Com distribuïen el temps els romans? Al principi tenien només 10 mesos. Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, Septius, October, November i December. Cada mes tenia uns 30 dies i sobraven dies per completar l'any. Per això van afegir 2 mesos al final de tot. El primer mes no tenia nom i el segon es va dir Februarius, perquè es referia a uns ritus purificadors que hi havia en aquella època. Com veieu, els noms dels mesos ja ens van sonant alguns, oi que sí? A més, cada mes tenia 4 setmanes de 7 dies i cada dia de la setmana el van dedicar a un astre important del cel. Així, dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts el dia de Mart, dimecres el dia de Mercuri, dijous el dia de Júpiter, divendres el dia de Venus, dissabte dia de Saturn i dissolis dia del Sol. Segles després, amb l'arribada del cristianisme, aquest darrer es va canviar per diumenge, que vol dir el dia del Senyor. Les campanyes de guerra dels romans començaven al març, però l'any 153 abans de Crist, el cònsul va demanar de començar la campanya abans, perquè havia de viatjar fins a Hispània a fer la guerra. Des d'aleshores, va ser costum començar abans i es va acabar passant els 2 últims mesos al principi de l'any. El primer mes li van dir Januaris i el segon era Februaris. Però hi havia un problema. Com que els anys no tenen exactament 365 dies, sinó que tenen 365 dies, 5 hores i 49 minuts, com que només comptaven 365 dies, cada 4 anys s'havia desfasat un dia sencer. Per corregir això, l'any 46 abans de Crist, Juli Cèsar va fer establir el calendari julià. Els anys serien de 365 dies, però cada 4 anys s'afegiria un dia extra. Seria un any de traspàs amb 366 dies. A més, quan Juli Cèsar va morir, li van dedicar un mes del calendari. El mes Quintilis va passar a dir-se Juliol. I el seu successor, August, quan va morir, també li van passar un altre mes del calendari. El mes Sextilis va passar-se a dir Agost. Els dies de cada mes també van canviar diverses vegades fins que van a quedar establerts com avui en dia. Com veieu, el calendari ha sigut una cosa complicada d'anar confeccionant. i va arribar l'any 1582. Amb l'afegit d'un dia cada 4 anys, el calendari seguia desfassant-se. Ara molt menys que abans, però encara es desfassava una mica. I al segle XVI ja s'havia desfassat 10 dies. Per corregir això, el papa Gregori XIII va promoure una altra reforma i es va establir el calendari gregorià. Com hem dit, l'any 1582 es va haver d'eliminar 10 dies de cop i des d'aleshores els anys que acaben en 400 o 800 no són de traspàs.
3: Bona nit.
7: Un viatge en el temps.

0: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 30 Ufam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
1: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i on és la fònica.
0: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo amb la seva marca.
2: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
3: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
2: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negres, o sigui, serà increïble.
0: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi.

father. I love my sisters too. I bought this guitar

0: Arxiu de notícies per a la història.
1: Notícia del 15 de gener del 2024.

0: Rajoy va posar la cúpula de la policia espanyola al seu servei i per investigar partits independentistes per intentar acabar amb el procés. Ho revela la nova documentació d'una investigació de La Vanguardia i el Diario.es i el Nacional, basada en les accions de l'executiu de Rajoy durant 5 anys.
1: Els rotatius citats han aportat nous documents, declaracions i àudios que han assenyalat que el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, dirigia l'Operació Catalunya i feia arribar a la Moncloa documentació delicada a través d'escortes. Aquest material es posava en sobres en blanc, tancat, sense assumpte, ni remitent, ni destinatari.
2: Pretender que en España, no en Corea del Norte, en España, pues, en fin, se investiga, se espía a dirigentes de otros partidos políticos, sinceramente, es que yo no, en fin, no, de verdad que no lo entiendo.
0: Les reaccions, com és lògic, no s'han fet esperar. Han estat moltes i les ha recollit la nostra companya, Mont Carvajal.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha considerat vergonyós i inaudit en una democràcia la guerra bruta contra l'independentisme i ha afegit que reforça la necessitat d'investigar-la al Congrés de Diputats. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
4: Esto demuestra la necesidad de que se abra esa investigación en las comisiones parlamentarias y se llegue hasta las últimas consecuencias en la aclaración de uno de los hechos más lamentables y vergonzantes de la historia democrática de nuestro país.
5: No conozco al señor Villarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. Por tanto, no me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca.
3: Rajoy va posar la policia al servei de les maniobres contra el procés i el ministre Fernández Díaz li portava dossiers amb informacions falses en sobres tancats. Després els filtraven a la premsa. Artur Mas ha assegurat que el muntatge no podia fer-se al marge de tota la cúpula del govern espanyol i en una entrevista a Ser Catalunya ha esmentat un triangle.
6: Una d'elles era el president Pujol, pel que significava en aquell moment, encara que portava molts anys, que ja no era el president de la Generalitat, i l'altre era jo mateix, que en aquell moment doncs em tocava dirigir el país. I l'altre va ser Xavier Trias, que casualment era alcalde de Barcelona. I l'altre va ser Sandro Rosell, que casualment era president del Barça.
7: Després d'això, PP i tenir poca paraula és el mateix.
8: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución que si no hubiera sido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo.
9: Hola, Joan.
10: Hola, Sílvia.
9: Què fas aquest cap de setmana?
10: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
11: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.

0: Bec, bec.
1: Què veus?
0: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
1: I on la tenen?
0: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec.

0: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 30 Ufam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
1: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la Fònica.
0: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo amb la seva marca.
2: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
3: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
2: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
0: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi.
8: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
9: Josh? Hi!
10: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
11: Radio Vila Sacra!
10: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
11: Radio Vila Sacra!
10: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
0: Perquè ho tinguin en compte.
12: Amb la col·laboració de BN Group.
13: Imagina, crea, sorprèn-te. Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
14: I parlant d'emocions...
15: 100.
14: Vale.
16: Salut i humor.
17: És l'hora del pati.